Iniciem la segona hora de programa d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 2 de setembre de 2026. En aquest tram volem fer una mica allò de recopilatori de tècniques, de formes de poder fer aquesta reincorporació al lloc de treball, aquesta reentrée, la vuelta al cole, no?, que en diuen. Quins són els mecanismes que ens poden ajudar a poder portar de millor forma, doncs, el fet d'haver de deixar de tenir vacances, doncs, per anar a reincorporar-se, amb tot el que comporta, no només la feina en si, sinó els companys, companyes de feina, els CAPs, etc., no? És a dir, tot el que pot generar situacions de fricció. En aquest tram ho farem primer escoltant una meravellosa entrevista que van fer a la neurocientífica Anna Ibáñez, que aquí en el programa l'hem tingut algun cop, que li va fer la Isabel Lobo al Porfín, que va estar molt bé perquè aquí ens dona unes eines des del punt de vista de la neurociència, eh? I serà bo que ho puguem escoltar, i després el que farem és reescoltar una entrevista que li vam fer a l'Elia Quiñones, per conèixer des del punt de vista de la psicologia com és això de la crisi postvacacional, que es diu. Així que en aquest tram anem a veure des d'un enfoc científic, neurocientífic en aquest cas, i des d'un enfoc de la psicologia, que també és ciència, que també és la manera de conèixer com reacciona el cervell i com ens comportem com a persones. I així us seguim acompanyant en aquesta segona hora del Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

I de podrem escoltar el que ens plantejava la Elia Quiñones, la psicòloga, sobre la crisi postvacacional, però abans escoltem algun fet que ha passat un dia com avui.

Va passar tal dia com avui, 2 de setembre de l'any 1965. The Doors graven les seves primeres maquetes. La banda liderada per Jim Morrison, encara en una fase molt embrionària, acudia aquell dia als estudis World Pacific Jazz de Los Angeles per registrar les primeres versions de 6 cançons que acabarien marcant el seu llegat. Morrison, Ray Manzarek, John Densmore i Robbie Krieger feia tot just unes setmanes que s'havien constituït formalment com a grup. Després que Morrison i Manzarek es retrobessin a la platja de Venice i decidissin tirar endavant un projecte musical conjunt. Entre els temes que es van enregistrar en aquella jornada hi havia les primeres versions de Moonlight Drive i My Eyes Have Seen You, peces que més endavant apareixerien remasteritzades als seus discos d'estudi. Tot i la precarietat de la gravació, feta amb un pressupost mínim i sense cap segell discogràfic al darrere, aquelles sessions van servir per consolidar la identitat sonora del grup. Recordem així que va ser un dia com avui, un 2 de setembre de l'any 1965, que The Doors gravaven les seves primeres maquetes.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: En molts programes és habitual que aquests dies, quan s'està començant la temporada, quan acaba bé les vacances, no tant l'estiu com les vacances sobretot, doncs es treu un tema que intentaria posar nom a una sensació que tothom pot tenir de més o menys intensament, que és el que es coneix com el síndrome postvacacional. I com que aquí el programa ja ho vam analitzar amb tota extensió amb la psicòloga Elia Quiñones ara fa unes temporades, doncs hem pensat que seria bo de recordar, de saber com, què és, si és una patologia o no, si és un síndrome, què és exactament, i com podem fer petits mecanismes per entendre'l millor i, per tant, doncs, poder-ho portar de la millor manera possible la tornada a la feina. Escoltem què ens deia sobre el síndrome postvacacional la psicòloga Elia Quiñones.
3: Què és esto del síndrome postvacacional? Uh-huh. Según una terapeuta, existía...

Miquel Tarradell i Mateu va néixer el 22 de setembre del 1920 a Barcelona en un moment d'esperança i d'efervescència política durant la Segona República. Va créixer en una família humil del barri de Gràcia, on el seu pare, un mestre d'escola, li va transmetre l'amor pels llibres i la història. Els carrers plens de vida de Gràcia, amb les seves botigues i converses, van despertar en el jove Miquel una curiositat insaciable pel món que l'envoltava. La seva infantesa va estar marcada per l'optimisme d'una Catalunya que somiava amb un futur millor. Però l'esclat de la Guerra Civil, quan tenia només 15 anys, va capgirar

0: aquest escenari. La guerra va portar patiment i divisió, i Tarradell va viure l'adolescència entre la incertesa i l'esperança d'un món que semblava a punt de renéixer. Podem sentir-lo en una entrevista amb Montserrat Roig a Televisió Espanyola el 1977.
1: La gent, després de la dictadura i l'arribada a l'Estatut, estava molt entusiasmada, tenia moltes esperances de que el futur del país seria molt diferent i podrien fer coses, millorar, etc. Em recorda força allò d'ara. Clar, jo llavors ho vaig viure molt jove i no sé, potser no ho puc jutjar tan objectivament.
0: Quan la guerra va acabar, Tarradell va ingressar a la Universitat de Barcelona per estudiar Història. Però l'ambient acadèmic de la postguerra era desolador. La Universitat Autònoma, que havia estat un far de progrés i catalanitat, havia estat desmantellada pel règim franquista i els nous professors, sovint imposats pel règim, impartien classes en un context de repressió cultural. Malgrat aquestes circumstàncies, Tarradell va trobar un grup de companys que compartien el seu compromís amb la cultura catalana. Aquestes amistats van ser un oasi en un desert intel·lectual i junts van començar a explorar maneres de mantenir viva la identitat del país.
1: Després va venir el daltabaix i la vida que jo vaig conèixer de la universitat immediatament després de la guerra era molt trista.
2: I era molt sinistre.
1: Hi havia el record de la Universitat Autònoma, aquell gran esforç d'europeïtzar i de catalanitzar la universitat, a més de donar un nivell tècnic que no havia tingut mai, i és clar, nosaltres vam entrar en un moment de la baixa. Ara, això va tenir l'avantatge també de que ens vam poder trobar un grup de gent que sentíem els problemes del país.
0: En aquest context de repressió, Tarradell va participar en una de les iniciatives més audaces de la seva joventut, la creació de la revista Ariel el 1946. Aquesta publicació, escrita en català en ple franquisme, era un acte de resistència cultural. Amb poemes, assaigs i articles sobre literatura, Ariel va reunir joves talents i figures consagrades de la cultura catalana, desafiant la censura. Tarradell, amb només 26 anys, va ser un dels impulsors d'aquest projecte que buscava mantenir viva la llengua i l'esperit del país. Malgrat els intents de burlar la censura fent veure que la revista s'editava a París, la policia franquista va descobrir l'engany i va clausurar-la després de pocs números. Aquest episodi va marcar Tarradell, mostrant-li la dificultat, però també la importància de lluitar per la cultura en temps adversos.
1: Vam tenir consciència que havíem de donar testimoni, que havíem de fer un esforç per continuar la cultura catalana en un moment en què estava tan perseguida i tan compromesa. A més, amb un criteri molt obert, aquí es veu, i vam incorporar tots els joves que vam poder, però també, diguéssim, les velles glòries, amb una direcció estètica molt variada.
2: Sí, a més és curiós, abans em comentaves que va haver algú una mica carca que comentava, que us va dir que això de publicar nus, més en catalana també, no?
1: Era el món que corresponia, la repressió d'aquells moments, que molta gent se la creia de bona fe.
2: Ja. I el número 20, també és curiós, que el número 20, llegeixo aquí darrere, i veig que hi ha una adreça de París. Però és que l'editàveu a París?
1: No, l'editàvem exactament, la fèiem a Barcelona i l'editàvem, la impressora era Igualada. El que passa és que quan la policia ens ho va parar, a partir del número 18 o 19, aleshores vam intentar de fer veure que l'editàvem a París, a veure si així passava, però no, érem massa vius, ho van descobrir i es va haver d'acabar.
0: Tot i el seu amor per la literatura, que el va portar a publicar poemes com Adeu a Ariel, Tarradell va trobar la seva veritable vocació en l'arqueologia. Aquesta disciplina li permetria explorar el passat d'una manera directa, tocant amb les mans les restes d'una història que els llibres sovint no explicaven. Influït per l'Escola Catalana d'Arqueologia, liderada per figures com Pere Bosch Gimpera, Tarradell va veure en aquest camp una manera de contribuir al coneixement de la història de Catalunya sense els límits imposats per la censura. L'arqueologia, a més, li oferia una llibertat que altres disciplines històriques, com la història moderna, no tenien en aquells anys de control ideològic.
1: Bé, és que hi ha gent que té, des del principi, una vocació molt concreta i molt determinada. A mi m'interessava, i em segueix interessant, la literatura, però també m'interessava la història, i dintre de la història, doncs, especialment l'arqueologia. Per altra banda, una de les coses que va fer que triés l'arqueologia va ser que potser en aquells moments, que tot estava tan condicionat, era de les coses on es podia treballar més lliurement.
2: És que era bona l'escola catalana.
1: No, l'escola catalana era molt bona i, a més, valia la pena de fer un esforç per continuar-la, la tradició iniciada per Bo Gimpera i tot el seu grup.

0: Per altra banda, era més fàcil treballar amb arqueologia sense haver de passar per determinats condicionaments que no pas, per exemple, amb història moderna, com és evident.
1: La seva vida personal va estar profundament entrellaçada amb la seva carrera, especialment a través del seu matrimoni amb Matilde Font, una arqueòloga amb qui va compartir no només l'amor, sinó també una passió comuna pel descobriment. Es van conèixer a la universitat i el seu vincle es va consolidar en excavacions com les de Cartago, a Tunísia, on van treballar junts poc després de casar-se. Matilde va ser una col·laboradora essencial, especialment en els estudis sobre el món fenici, cartaginès a Eivissa, i la seva influència es pot veure en molts dels treballs que van signar junts. Aquesta col·laboració va ser més que professional. Era una aventura compartida que els va portar a viure en campaments al Marroc i a forjar una vida de complicitat sota el sol i la pols.
0: La meva dona va ser una peça clau en els meus treballs, de manera que realment, doncs, puc dir que més de la meitat de la meva obra li correspon, no és meva, és nostra. Moltes vegades no vam signar els llibres junts perquè, en fi, per aquelles coses que passen dels contractes editorials o coses d'aquestes, però vam tenir molt interès...
2: És una injustícia, perquè jo crec que les dones...
0: Però vam tenir molt interès en que el llibre de l'Eivissa cartaginesa aparegués signat per tots dos.
1: Tarradell no era un acadèmic tancat en una biblioteca. La seva feina com a arqueòleg el va portar a viatjar des de les Balears fins al Marroc i establir un contacte directe amb la gent del camp. El Marroc, per exemple, va viure en campaments amb obrers locals amb qui va forjar amistats profundes. Aquestes experiències li van donar una perspectiva única, allunyada de l'elit acadèmica, i li van ensenyar a valorar la saviesa de la gent senzilla. La seva capacitat per connectar amb els altres, ja fossin alumnes o vilatans, va fer d'ell un professor i un investigador excepcional, capaç de transmetre la passió pel passat.
0: Bé, una de les avantatges que trobo que té el meu ofici és precisament aquest, el que no vivim tancats, el que estem constantment doncs, viatjant, rodant món, anant per llocs que no s'hi va ni en els circuits turístics, ni tan sols els excursionistes moltes vegades, i en contacte directe amb gent, sobretot amb gent del camp.
2: I per què dius que ets un guerriller? Que moltes vegades dius, jo sóc un guerriller de l'arqueologia.
0: Bé, jo he utilitzat alguna vegada aquesta fórmula per indicar que hem de treballar en aquest país moltes vegades doncs, com la guerrilla, en el sentit de que el que ens manca no és que falti gent, naturalment tenim una arqueologia molt rica en el sentit de troballes i de jaciments, el que no tenim és l'organització convenient. Per això moltes vegades doncs, treballem isoladament, no estan les coses prou coordinades, s'ha de tenir en compte que una de les característiques d'aquests anys a partir del 39 ha estat desfer tot l'esforç d'organització que s'havia fet abans. Que per altra banda, per exemple, hi ha hagut aquesta divisió provincial que fa que hi hagi una mena de taifes a cada província i que tot es quedi dividit. Ara, això és una de les coses que hem d'esperar que en aquest futur immediat que ara s'obre s'arregli força. Per exemple, aquest cap de setmana ahir es va acabar, hi ha hagut una llarga reunió a l'Institut d'Estudis Catalans d'intentar veure quines han de ser les normes d'organització de la futura recerca a Catalunya, tant de la recerca humanística com de la tecnològica.
1: Un dels seus projectes més significatius va ser l'excavació a Polèntia, Alcúdia, Mallorca, on va treballar durant dues dècades amb un equip internacional finançat per una fundació americana. Les troballes d'aquest jaciment van revelar una gran destrucció al segle III, possiblement vinculada a invasions bàrbares o revoltes socials. Un descobriment que va ampliar el coneixement sobre la història de les Balears i de la Mediterrània. Aquest treball realitzat amb rigor i continuïtat va ser un exemple del que Tarradell anomenava treballar sense ser guerriller, en contrast amb les dificultats organitzatives de l'arqueologia catalana de l'època.
0: I aleshores les excavacions d'aquest any han confirmat que aquestes grans destruccions que hi va haver, aquesta gran convulsió que hi va haver cap a mitjans del segle III de la nostra era, que és la que va provocar aquesta l'erecció de les muralles de Barcelona, la por d'aquest... que Barcelona també va ser afectada, per això mai pensàvem que això hagués arribat a Mallorca. I la novetat d'aquest estiu ha estat descobrir que aquesta ciutat, que se'n deia Polèntia...
2: Polèntia, no? I eren uns bàrbars alemanys...
0: Eren uns bàrbars que... Els primers bàrbars, diguéssim, que van assaltar la frontera del Rin, van travessar tot el que ara és França i van arribar aquí i també van arribar a les Balears. Per altra banda, a l'Orient Mediterrani van destruir Atenes, vull dir, la cosa va ser
1: El seu llibre, Les arrels de Catalunya, del 1962, és una de les seves obres més emblemàtiques, on explora la prehistòria i les bases de la identitat catalana. Aquest treball, juntament amb la creació de la revista Fonaments, dedicada a la prehistòria i al món antic dels països catalans, reflecteix el seu compromís amb la unitat cultural del país. Tarradell creia que entendre el passat remot era clau per comprendre el present, i la seva visió d'una Catalunya connectada amb les seves arrels va inspirar generacions d'estudiants i investigadors.
0: Hi ha un aspecte que és el pur desig de saber, que potser jo té, diguéssim, una traducció directa en el món actual, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, és molt sorprenent de veure com tota l'estructura urbana actual nostra respon a l'estructura urbana romana.
2: Caramba, és per dir, això fa molts anys, o sigui...
0: Que, per exemple, doncs, avui dia les nostres ciutats importants són les ciutats que van crear, fundar originàriament, diem, a partir de zero els romans. Ja, ja. Són, per exemple, Barcelona, o València, o Palma.
2: I quants anys fa d'això?
0: Doncs això, doncs, pels vols de 2.000.
2: O sigui, ja fa 2.000 anys...
0: Fa
2: ja
0: 2.000 anys que l'estructura urbana era pràcticament la mateixa. Vull dir, quan neix el país com a entitat nacional, ja hi havia unes coses al darrere. Sí, i algunes han continuat, altres no. Però, per exemple, en aquest cas és evident, i això és una cosa molt poc coneguda. De fet, ciutats noves, posteriors a l'època romana, gairebé no n'hi ha. Inclús a nivell de nucli comarcal, la majoria o es mantenen les mateixes o un al costat.
1: Va morir el 1995, deixant un llegat que combina rigor científic, passió per la cultura i una humanitat profunda.

I en aquesta tercera hora de programa, ja sabeu, a Nits de Ràdio, doncs recuperem sempre alguna entrevista d'algun llibre o d'algun tema que val la pena de conèixer, de tornar a escoltar i de fer aquestes noves propostes, perquè molts de cops doncs no sempre podeu escoltar el programa i val la pena de que hi han propostes doncs literàries, de llibres, de consulta i de coneixement, de noves investigacions, doncs que val la pena de poder tornar a escoltar. En concret, podrem escoltar el llibre Silencio, l'entrevista que vam fer al seu autor Pedro Bravo, que ens servirà per conèixer com també a vegades potser tenim una vida excessivament accelerada i que hem de saber detectar altres coses que ens poden fer bé. I una entrevista en la que aprendrem quin és el concepte i com es treballa des d'empreses d'aquest país per poder solucionar el problema, el concepte de la brossa espacial, no? És a dir, el que es coneix com en castellà amb la basura espacial, és a dir, tots aquestes restes de satèl·lits, de coets, de material que queda donant voltes orbitant a la Terra i que es va acumulant i que va dificultant doncs fins i tot el poder posar-ne de més en funcionament. Tot això val la pena de conèixer, val la pena d'escoltar i així us seguim acompanyant fins a les 6. Després, ja sabeu, de 4 a 5 el millor de la ciutat i de 5 a 6 anem amb el tram despertador d'aquest dimecres 2 de setembre de 2026 aquí a Nits de Ràdio.

Era l'octubre del 1984 quan la televisió pública veia néixer un programa que seria un dels grans referents d'aquella dècada. No era un programa infantil com qualsevol altre. Era una finestra cap a un moment de canvi i renovació cultural a Espanya.

un reflex de la transició política del país i un homenatge a la frenètica movida madrilenya. Dirigit per Lolo Rico, La bola de cristal va esdevenir una revolució televisiva amb una forta càrrega crítica i una barreja única d'humor, música i continguts educatius que el va fer destacar en la televisió d'aquell temps.

0: Aquesta secció es dirigia als més petits amb els seus personatges icònics com la Bruja Avería i els Electroduendes, Maese Sonoro, Maese Càmera, la de Vídeo i la Bruja Truca. Encarnats per titelles, aquells personatges representaven elements de l'audiovisual i oferien una visió crítica de la societat, amb frases com «Me importa un batio» o «Viva el mal, viva el capital», que es quedaven a la memòria, evidentment. Tot i que el personatge que més va calar en l'imaginari col·lectiu va ser precisament aquest, el de la Bruja Avería.
1: «Soy gorda y deforme, pero qué bien me sienta este uniforme». Por Horticón y Saticón, mi sastre es un desastre. Le impondré una condecoración. Reóstatos, reóforos y rotores, hay que cuidar las relaciones exteriores. Me encanta recibir a los embajadores y rendirles todos los honores. Recibirlos con música de Lola Flores y hacerles tropezar en los escalones. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
0: Però què tenia en comú la Bruja Avería amb Angela Channing, la dolentíssima de Falcon Crest?
2: Bueno, nos encanta tenerte aquí. Lo mismo que a Ben.
3: Y a mí. Estoy orgullosa de mi hijo.
2: ¿Cuánto tiempo te quedarás?
0: ¿Y Lisa, la dona de David el nom?
4: Y ahora voy a mostrarles el de las hembras. Las hembras vestimos una blusa y una falda de color gris o caqui hasta los tobillos. Usamos medias continuamente, en invierno y en verano. Zapatos altos o zapatillas hechos de fieltro o de corteza de abedul.
0: Doncs tots tres personatges tenen en comú que els va encarnar la gran Matilde Conesa, figura present en diverses radionovel·les i dona de doblatge. Els Electroduendes, creats per Santiago Albarrico, no només feien riure els nens, sinó que també servien de vehicle per a una crítica social punyent que no sempre era ben rebuda per tots.
5: Oye, mocoso desvergonzado, ¿por qué no te vas a hacer miguitas a un gallinero?
6: ¿Para qué? Con tu cacareo y la cola de gallo que llevas por tocado, tú solita suples toda una granja avícola.
5: Rayos catódicos y centellas ondulantes. Si no te convierto en sapo, es porque ganarías con el cambio.
6: ¡Mira, muñeca! ¡No me provoques!
7: ¿Qué sucede, hermana? ¿Acaso este medio hombre osa molestarte?
6: Oiga, de medio hombre nada, que uno está enterito física y mentalmente.
7: Pues puede dejar de estarlo. Anda, ven para acá.
0: Oiga, no. La següent secció, el Librovisor, era conduïda per Alaska, una de les grans estrelles de la movida madrilenya. Alaska, amb el seu estil inconfusible i el seu humor, presentava històries d'importants esdeveniments històrics amb un to còmic. Al principi l'acompanyava Mantequilla, un detectiu encarnat per Miguel Ángel Valero, però aviat la secció es va centrar exclusivament en Alaska

0: i els seus col·legues Pedro Reyes i Pablo Carbonell, que es van convertir en una de les parts més populars del programa. A La banda magnètica, Alaska tornava a prendre el protagonisme presentant capítols de sèries com La pandilla i La família Monster. Aquesta secció era un contenidor de sèries infantils i juvenils, però també incloïen miniseccions com Los monográficos de Truca, que presentaven la vida de figures icòniques del cinema.
1: Se inaugura la quarta parte.
2: Queridos telespectadores, señoras y señores, a continuación todos ustedes con nosotros van a ser testigos de excepción de un momento histórico como es la inauguración de la cuarta parte. Para ello tenemos hoy en el programa a la directora de la cuarta parte, como es Lolo Rico, que nos va a contar qué es la cuarta parte, por favor.
3: ¡Qué barbaridad! Pues sí que empezamos bien. Lo primero, Lolo, no Lolo.
0: Per als adolescents, la quarta parte es va afegir a partir del febrer del 85 i oferia una barreja de continguts més madurs, amb entrevistes a personatges destacats com Fernando Sabater o Pedro J. Ramírez. Aquesta secció era un espai de crítica i reflexió sobre temes d'actualitat, amb Javier Gurruchaga liderant el noticiario i presentant una minissèrie en què interpretava diversos personatges. La bola de cristal va comptar amb un repartiment de luxe. Alaska, amb la seva imatge rebel i carismàtica, va ser un dels grans atractius del programa, mentre que la Bruja Vería es va convertir en una icona de la televisió infantil espanyola. Una curiositat interessant és que Alaska no formava part dels primers episodis del programa. Va ser després que Lolo Rico la veiés actuant a Rocola, el mític local de música, que va ser contractada. També és fascinant saber que els primers guionistes del Librovisor van ser Carlo Fravetti i Carlos Fernández Liria, aportant un toc de sofisticació i originalitat al contingut. Un aspecte controvertit va ser la pressió política que va començar a exercir Pilar Miró, nova directora de Ràdio Televisió Espanyola a partir del 1987. Les limitacions imposades per Miró per evitar crítiques al govern van desencadenar una crisi creativa. Lolo Rico i els seus guionistes es van sentir coartats i això va portar a la dimissió de Lolo Rico i al final del programa l'any 1988. La situació es va agreujar quan Radio Televisió Espanyola va censurar un anunci que defensava l'escola pública, un fet que va precipitar la cancel·lació de la bola de cristal.
1: ¡No, no y no! ¡Reostatos y gimnotos! No estoy dispuesta a tolerar esto por más tiempo. Estoy furiosa, electrizada. Voy a preparar una avería enorme, definitiva. Una avería universal. La gran avería.
0: Tot i que el més paradigmàtic és que, en el primer episodi, el programa de televisió va demanar als espectadors apagar el televisor.
4: Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele.
0: A quin programa se li acudiria animar el seu públic a apagar el televisor? La bola de cristal ho va fer en el seu primer programa, mostra, sense dubte, del caràcter revolucionari del format. A la bola de cristal hi havia molt present també la música. Comptava amb artistes convidats i també amb cançons que segur que molts se saben de memòria i per molts anys que passin no les podran oblidar. Per exemple, el famós No se ría, o Soy un electroduende, o per suposat Abracadabra.

havia darrere d'aquestes cançons? José María Cano, membre llavors de Mecano, va composar Abra Cadabra, tot i que la cantava Alaska, mentre que Santiago Auserón, de Radio Futura, va crear el Soy un electroduende i el No se ría. En resum, La bola de cristal no va ser només un programa de televisió, va ser una experiència cultural que va capturar l'esperit d'una dècada i va marcar un abans i un després en el panorama televisiu espanyol. La seva audàcia, creativitat i profunditat, avui dia, encara continuen captivant aquells que recorden els seus moments

0: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4-5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o pre... l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: Onda Cero Catalunya, això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Passen 5 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. Ja us vam avançar ahir que aquesta temporada volem conèixer millor la nostra ciutat i els dimarts el que farem és escoltar-la. Per això rebrem a l'estudi el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, després de la seva reelecció al juliol pels propers 5 anys. També parlarem de solidaritat amb l'associació Sueños Refugiados i acabarem el programa cantant i ballant amb el Robert i la seva paraula de cançó, avui en format vintage. Però abans, Robert, va, que estic nerviosa. Et sembla si desvetllem una nova pista de la nostra cançó misteriosa?
4: Som-hi, va.
5: A la ciutat.
6: Tócala, Sam.
5: Tócala otra vez.
3: Avui estem estrenant, ja us estem explicant aquesta nova secció, aquesta novetat en aquest programa de ràdio, i és que volem que la nostra audiència li digui al nostre tècnic, toca-la otra vez, Dani, o Jota, o Ivan, qui sigui. Sí. El Robert ens en regala pistes durant tot el programa sobre una cançó concreta i l'audiència, vosaltres, amb missatges de veu al 676-760908 o de text, si voleu, doncs heu d'intentar endevinar quina és aquesta cançó. De moment, el Robert, ja tenim algunes pistes. Vols que les recordi?
4: Sí, recorden alguna, si jo en recordo una altra, va.
3: Els autors són dues persones, són catalans, què més, tenen relació amb Londres.
4: Sí.
3: La cançó és del 63.
4: Sí.
3: I està relacionada amb una sèrie de televisió.
4: Sí.
3: Fins aquí és on teníem,
4: fins
3: no?
4: Fins aquí molt bé.
3: Vinga.
4: Dono una pista que és definitiva.
3: Home, ja?
4: Si després d'aquesta pista no hi ha algú que agafa el telèfon, envia un missatge de veu, fins i tot truca, fixa't el que et dic,
3: Bueno,
4: no, no truquin, que és per via de missatge de text o de veu. I no l'endevina, m'emprenyaré.
3: No l'emprenyis ja, que no. És el primer programa
4: només
3: de la temporada.
4: Només diré. Atenció a les pistes anteriors, eh? Londres, 63...
3: Dues persones, catalans...
4: Aquestes dues persones han fet plorar tot un país. En un moment concret. Tot un país. Un dia concret de la història...
3: Molt bona pista aquesta, eh? Molt bona pista. Cap més?
4: Cap més, de moment cap més.
3: Cap més, eh? Anirem

0: Estem amb la penúltima, l'última ja, i llavors la resolució.
1: Sí, l'última serà més fàcil.
0: Atenció, eh? Han fet plorar tot un país.
1: Jo crec que la gent s'està apropant ja.
0: Jo crec que sí.
1: Després, en una estoneta, posarem alguna de les vostres notes de veu i resoldrem quina és la cançó misteriosa, la primera d'aquesta temporada que ens ha portat el Robert Calvo. El que toca ara és parlar amb el síndic de Greuges.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Doncs una temporada més tenim el plaer de rebre en aquest estudi de ràdio en David Bondia, el síndic de Greuges de Barcelona, per saber quines són les principals preocupacions dels barcelonins i barcelonines i, sobretot, com s'aborden aquests problemes a una gran ciutat com la nostra. Síndic, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: Com ha provat l'estiu?
1: Bé, he provat l'estiu recuperant forces per enfrontar aquests 5 anys de nou a la sindicatura.
0: És que avui comencem una nova temporada d'aquesta secció i ho fem amb aquesta gran notícia. El síndic va ser reelegit el mes de juliol fins al 2031. Una candidatura que encara no ha començat, no? Comença a l'octubre, no?
1: Jo vaig ser escollit el 2021 a l'octubre, ara acabaré el mandat a l'octubre del 2026. Ja hem escollit el plenari i haig de prendre possessió a principis d'octubre.
0: I des de l'octubre del 21 que estàs aquí en aquest programa, eh? S'ha passat superràpid.
1: Ha passat superràpid i ens ho hem passat molt bé.
0: De seguida expliquem com afrontes aquests 5 anys, però expliquem una mica com ha estat tot aquest procés abans de ser reelegit.
1: Sí, el procés comença en el que hi ha un decret d'alcaldia, que l'alcalde demana a les entitats que proposin candidats. Llavors les entitats van proposar a 2 candidats, a mi i una altra candidata. A partir d'aquí hi ha una votació popular sobre la ciutadania que pugui votar per el decidim en votar i també que les entitats s'hi puguin sumar. Hi ha un resultat d'aquestes votacions i finalment és el plenari que decideix. I el plenari en el 24 de juliol d'enguany, el que per de 41 regidors va ser una votació en... Només vaig tenir 2 abstencions i 4 abstencions i 2 vots en contra. Per tant, 35 del plenari van decidir que jo seria el nou síndic i renovaria el mandat ara al mes d'octubre.
0: Síndic de ple dret, aquesta nova candidatura. Aquesta nova candidatura, no, aquest nou mandat.
1: Nou mandat, que el que és proposo continuar amb les propostes que es van realitzar el 2021, però incorporar noves propostes.
0: Parlem d'això, de les propostes que tens per aquest nou mandat. Quin és l'objectiu?
1: Una mica la idea també és... Primer, hem de dir, estem a una de les millors ciutats del món.
0: Això queda clar.
1: Hi ha coses a millorar, però no tot és negatiu a la nostra ciutat. I, per tant, hi ha una evolució en quant a la sindicatura, que el 2021 parlàvem del dret a la ciutat, ara hi ha determinats partits polítics que parlen del dret a quedar-se a la ciutat perquè tenim un problema greu d'habitatge. Nosaltres considerem que s'ha de defensar el dret a viure bé a la ciutat. No només és quedar-te a la ciutat, no només és accedir, sinó quedar-te i quedar-te en condicions, gaudir de la ciutat i, sobretot, del benestar a la ciutat. I aquestes són les propostes de millora. Què vol dir aquest dret, defensar el dret a viure bé a la ciutat? Bueno, que no s'expulsi els veïns i les veïnes de les nostres ciutats, que hi hagi habitatge per tothom, que sigui un habitatge accessible i en condicions. No té cap sentit tenir un habitatge que la gent gasti més del 30% del seu sou en aquest habitatge, que la gent jove, la gent gran, la gent amb discapacitat, els menors, es sentin partíceps de la ciutat, que construeixen ciutat, els migrants també construeixen ciutat, que sigui una ciutat respectuosa, que es combati el soroll, que es vetlli per la convivència, que es vetlli per la seguretat, també que l'Ajuntament sigui àgil en la tramitació dels requisits de la ciutadania i, sobretot, això, buscar el benestar en l'àmbit de la ciutat, pensar la ciutat d'una altra manera i pensar la ciutat en això, no només quedar-se, sinó defensar viure bé en aquesta ciutat.
0: El leitmotiv d'aquesta temporada va una mica per aquí, síndic, aprendre a viure bé a la ciutat, perquè sempre diem que el poble es viu molt bé, i és evident, però la ciutat també, i volem saber com podem aconseguir-ho, així que anirem a aquesta temporada més que mai. Quins són els principals problemes, objectius o les prioritats en aquest inici de mandat?
1: Moltes, de dir, també el que... Com anirem alineats amb això, hem de veure que hem d'aprendre de les coses que s'ha fet bé, és a dir, l'orgull de barri, les lluites ciutadanes, i també hem de veure les coses que s'han fet malament i per poder transformar-les. Nosaltres en aquests moments el que considerem un greu problema és l'habitatge. Tenim un greu problema d'habitatge i sobretot moltes peces que hi ha al voltant de l'habitatge.

0: Nosaltres fem diverses propostes, propostes en el sentit de no només és necessari construir més habitatges, sinó veure que l'habitatge sigui accessible. Ser conscients de que hi ha molts usos no residencials que s'estan produint a la ciutat de Barcelona i hem de recuperar aquests habitatges. També, si s'augmenta el parc d'habitatge públic, també s'ha de gestionar de forma correcta. Per què? Perquè moltes vegades el que veiem és que la gestió d'aquest parc d'habitatge públic és deficient i no s'està fent bé. Per tant, nosaltres creiem que s'haurien d'augmentar aquests recursos. I coses, per exemple, nosaltres en una proposta que portem en el programa és un pla pilot, que és el pla pilot Pla Zero Carrer. És a dir, tenim un problema que és el sensellarisme. Sí. Un problema que, és veritat, Barcelona ha posat recursos econòmics, ha posat recursos habitacionals, però ha augmentat el sensellarisme a la nostra ciutat, a totes les ciutats hem augmentat. Per tant, el que hem de buscar és com no pensar que hem de treballar-ho des de l'emergència, sinó des de la solució. I per tant, nosaltres portem una proposta de veure que hi ha sectors com és el sector de l'Ajuntament, sector municipal, hi ha un sector que són les entitats socials i hi ha un sector que és el sector privat, que moltes vegades treballen en paral·lel i no treballen de forma conjunta. I hem de fer que treballin de forma conjunta. I nosaltres hem portat aquest pla, i un pla que el que pretén és fer combatre l'efecte crida. És a dir, si Barcelona fa bé combatre el sensellarisme, què ens pot passar? Que totes les persones sense llar vinguin cap a Barcelona. Podem provocar un efecte mirall. L'efecte mirall és que Barcelona ho fa bé i, per tant, altres ciutats al voltant de Barcelona també aplicaran aquesta metodologia. I això canvia. Canvia també perquè hem de començar a mirar amb mirada metropolitana. Vosaltres, que ara quan sortireu els dimecres al carrer, no només a Barcelona, sinó a l'àrea metropolitana. Per què? Perquè les problemàtiques que té Barcelona les té l'Hospitalet, les té Sant Boi, les té Santa Coloma, i hem de començar a treballar de forma conjunta. I, per tant, el que aplicarem, i ja això ja hem convençut a l'Ajuntament de Barcelona i hem convençut a un ajuntament d'una ciutat de l'àrea metropolitana, que de forma paral·lela, a partir del setembre, aplicarem aquest pla pilot per veure com en 18 mesos d'un barri de Barcelona i d'un barri de l'àrea metropolitana, d'una ciutat de l'àrea metropolitana, podem intentar treure tota la gent que hi ha al carrer. I això no implica més recursos econòmics, sinó treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera, sobretot perquè dèiem abans els tres sectors, perquè des de l'àmbit municipal no només ha de ser serveis socials, sinó habitatge també s'ha d'implicar. Des de l'àmbit de les entitats tenen molt valor a aportar, i tenint en compte que moltes entitats no només treballen a Barcelona, sinó treballen a tot el conjunt de Catalunya. I des de l'àmbit de l'economia tenim a Pimec, tenim el Col·legi de l'Advocacia, tenim a la Fundació La Caixa, que el que busquen també és fomentar l'autonomia de les persones. Per tant, com estem abordant ara el tema del sensellarisme, és crear dependències, nosaltres creiem que s'ha de buscar l'autonomia i s'ha de buscar treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera perquè no és només treure'ls de forma temporal del carrer, sinó consolidar projectes de vida. I aquest és un dels abordatges que volem prendre. També tenim altres reptes, també el repte de la intel·ligència artificial. Bueno, tothom
1: el tenim aquest, eh?
0: El tenim. Mirem la part positiva de la intel·ligència artificial sense menysvalorar la part negativa. La part positiva és que ens pot ajudar molt en el treball de l'àmbit municipal, en el treball de la sindicatura, en el treball de buscar bones pràctiques, però no deixar de veure que darrere hi ha persones, i darrere hi ha persones que el que han de supervisar és que aquesta intel·ligència artificial s'apliqui de forma correcta per evitar discriminacions, evitar biaixos, i per tant el que hem de veure és que si ja l'Ajuntament de Barcelona l'està aplicant, la sindicatura l'ha d'aplicar, però també ha de vetllar perquè no s'apliqui de forma discriminatòria i perquè no acabi vulnerant drets de les persones, protecció de dades, etc, etc. Aquest és un dels reptes. Molts altres reptes, un altre repte és la transparència. La transparència en l'àmbit municipal és fonamental. S'han de publicar les dades de l'Ajuntament, s'han de ser criteris clars, criteris que la gent es pugui conèixer, els concursos públics tenir la capacitat de conèixer com es decideixen aquests concursos públics. Un altre repte que tenim i que volem abordar, en tenim molts, però que volem abordar és el tema, i n'hem parlat aquí alguna vegada, com vam crear una comissió de reparació pel tema dels abusos a les escoles públiques. Bueno, això ho augmentarem en el sentit de que no només serà una comissió de reparació per temes d'abusos en escoles públiques, sinó qualsevol centre municipal. I volem ser referents amb això, de dir, persones que hagin patit discriminacions, vexacions, abusos en centres municipals i sobretot que estiguin prescrites, que puguin venir a la comissió de reparació de la sindicatura per oferir-los algun tipus de suport, acompanyament, etc., amb la finalitat de buscar una reparació perquè judicialment ja no podran buscar-la perquè ha prescrit. Un altre dels reptes que creiem que són molt importants per nosaltres és el tema de les mediacions. Vam començar fa 2 anys amb temes de mediacions en temes d'habitatge, Casa Orsola, Vallcarca,

0: Ara estem amb el bloc Papallona i Sant Agustí i creiem que com a sindicatura hem fet un pas endavant en temes de mediacions, hem fet el seu moment a la Ronda Sant Antoni, n'hem fet en temes de residències de persones sense llar en toxicomanies i, per tant, volem fomentar les mediacions i, per tant, la idea és crear una oficina de la mediació dins de la sindicatura. Tot això que implica també implica que per part de l'Ajuntament de Barcelona es faci més publicitat de què és la Sindicatura de Greuges de Barcelona, es faci més difusió, es facin campanyes i també augmentar recursos. Recursos de tenim el personal que tenim, no volem més diners, però sí que volem més infraestructura per poder abordar tots els reptes que implica aquest defensar el dret a viure bé a la ciutat.
1: Molts reptes que teniu per endavant durant aquests propers 5 anys i tot plegat sense oblidar-vos dels problemes que tenen els veïns i veïnes dia a dia. Imagino que seguiràs a peu de carrer escoltant a tots els ciutadans i ciutadans.
0: No hem de perdre mai de vista que el nostre objectiu fonamental és resoldre les queixes de la ciutadania. Clar. És a dir, que quan la ciutadania, nosaltres sempre diem, som una institució de segona instància, la ciutadania es queixa a l'Ajuntament, al districte o a l'àrea, no respon o respon de forma incorrecta, és quan ve a la sindicatura. Per tant, la nostra essència és resoldre les queixes de la ciutadania de tot allò que afecti a l'àmbit municipal. I, per tant, això continuarem treballant i, a part de tot això, anirem coneixent, i no només queixes, perquè moltes vegades el que veiem són inquietuds, preocupacions, i per això fomentarem molt la sindicatura en el territori, que és sindicatura a peu de carrer, sindicatura a prop teu i la sindicatura itinerant. Ens traslladarem un cop al mes als diferents barris de Barcelona a recollir les queixes de la ciutadania.
1: I si teniu qualsevol dubte, també podeu visitar la sindicatura. Recordem com ho poden fer.
0: Sempre ho hem dit, que podeu venir a visitar-nos amb cita prèvia, però sabeu molt ben atesos sense cita prèvia, perquè ja nosaltres ja portàvem amb l'informe del 2025 que el que ha de fer l'Ajuntament de Barcelona és acabar amb la cita prèvia obligatòria. Cita prèvia sí, però no de caràcter obligatori. Ens podeu venir a visitar Ronda Sant Pau 43-45, tercer pis. Ens podeu trucar al 93-413-2900 o a la nostra pàgina web sindicaturabarcelona.cat. Teniu un enllaç on podeu formular les vostres queixes i les vostres preocupacions.
1: Doncs amb ganes de saber com i de veure i d'explicar com se desenvolupen aquests propers 5 anys. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Un plaer tenir-te aquí una nova temporada.
0: Un plaer per nosaltres i gràcies per donar-nos un espai en el vostre programa.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: A La Ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
1: Vinga, va, seguim recuperant i recordant pistes i donant noves pistes per esbrinar quina és aquesta cançó.
5: Estic molt content, Míriam.
1: Sí?
5: Molt content.
1: Perquè tenim una audiència meravellosa.
5: Tenim una audiència que no ens la mereixem. Tenim una audiència que, a més, vull agrair que hagin estat cada dia de l'estiu amb nosaltres,
1: sí,
5: cada dia del mes d'agost, i que avui, que els hem
1: no
5: demanat...
1: No descansen de nosaltres.
5: No descansen. No fan vacances de la ciutat. Que els hem demanat, sisplau, que obríem una nova secció, que la música sempre ens emociona i ens toca la fibra, i que sempre ens fa... provoca molta participació, ho tenim aquí. Sabem el que...
1: Tenim moltes notes de veu.
5: A vegades toquem tecles erròniament. Avui hem tocat la tecla.
1: I hem de reconèixer que estàvem nerviosos.
5: Sí, sí.
1: Que pensàvem,
5: i si la gent no ho endevina?
1: Doncs la gent respon.
5: Potser no ho endevinen, però estan responent, que és l'important.
1: L'important és divertir-nos una estona. Va, noves pistes.
5: Atenció,
1: recordes les que has donat?
5: Sí, a través del 676-760908 la gent està participant, les persones que ens escolten, perquè hem donat algunes pistes sobre la cançó que resoldrem al final del programa,
1: vale,
5: perquè serà una de les que formarà part de Paraula de Cançó.
1: Molt bé, molt bé.
5: Val? Atenció, perquè hem dit que té la cançó que avui portem té doble autoria, està escrita a quatre mans per dos catalans.
1: Vinga.
5: Concretament de Barcelona són. I crec que puc atrevir-me més, i un d'ells, l'altre no ho sé, però un d'ells és del barri de la Sagrada Família.
1: Vale. Vale.
5: La van escriure aquests dos homes, ja ho he dit, són homes.
1: Sí.
5: Una altra pista,
1: Ja s'ha escapat d'una altra pista.
5: El 1963.
1: Uh-huh.
5: Són dues persones que tenen una relació molt, molt, molt, molt, molt estreta, però molt, amb Londres.
1: Vinga.
5: Molt estreta.
1: Aquesta és la més difícil, jo crec.
5: És tan estreta la relació amb Londres que allò que tenen a veure amb Londres els va llançar a la fama.
1: Uh-huh, vale.
5: Però després van estar 5 setmanes a les llistes d'èxit amb el tema que avui portem,
1: sí,
5: i a més van fer plorar tot un país a la vegada.
1: No ha de ser amb aquest tema.
5: No, no.
1: Potser és amb un altre.
5: Van fer plorar un país tot a la vegada.
1: Uh-huh.

0: va ser l'èxit d'aquest tema que llavors l'hem escoltat moltes vegades després per acompanyar un moment de l'any.
1: Sí.
0: I dic una pista que n'hem parlat tu i jo a la redacció.
1: Aquesta és una pista més.
0: Atenció, la pista ja és definitiva aquesta, eh?
1: Apareix a una sèrie de televisió, has dit.
0: Això
1: també.
0: Això hem dit, sí.
1: A veure, quina és la pista?
0: Jo dic la pista difícil i tu la facilites, val?
1: Vinga.
0: Jo diré menstruació.
1: Menstruació, a veure com ho explico jo. Forma part de la sèrie i és un moment clau en aquesta sèrie que tots coneixem, que tots hem vist milers de vegades. I, bueno, no diré més perquè si no poso ja encara està. Més fàcil. Jo crec que ara tothom sap ja quina...
0: Si ara no participen, ja no són a temps, perquè la següent serà la resolució.
1: Ai, quins nervis. Això serà al final del programa on resoldrem aquesta cançó misteriosa.
2: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Encetem una nova temporada del Ciutat Solidària, on, com bé sabeu, donem veu a entitats solidàries sense ànim de lucre i coneixem el seu origen i la tasca que fan. La temporada d'enguany la inaugura l'associació Sueños Refugiados.
3: Aquesta entitat fa una gran tasca d'inserció a tots els nivells de persones migrants i demandants d'asil que arriben a Catalunya i necessiten suport en el seu procés d'integració i adaptació a una nova societat. L'associació desenvolupa projectes culturals i artístics orientats a la solidaritat, la cooperació i l'educació, posant en valor el patrimoni personal i col·lectiu de persones procedents d'altres països i cultures. Paral·lelament, treballa per sensibilitzar la nostra societat sobre la realitat político-administrativa i social d'aquest col·lectiu.
1: Doncs per conèixer més de prop Sueños Refugiados, ens acompanya aquí a l'estudi un dels seus fundadors, l'Osama Elgriani. Osama, què tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y muchas gracias al programa La Ciudad y la radio Onda Cero.
1: Gracias a ti por estar hoy con nosotros aquí en esta sección. Empecemos por el principio, Osama. Sí. ¿Cómo y cuándo nace Sueños Refugiados?
4: Vale, antes de empezar quiero presentar a mí mismo. Mi nombre es Osama, conocido como Sam Livio. Uh-huh. Soy solicitante de asilo en 2013, sí. Me han dado la residencia en 2020.
1: Hace poquito.
4: El motivo de venir a España es huido de la guerra de la primera árabe, uh-huh. Cuando ha empezado. Entonces he venido aquí por un caso de salud, de pérdida de ojo, una pérdida de sonido. Uh-huh. En general he venido directamente por atención médica. Uh-huh. Después he hecho la solicitud del asilo aquí en España y me han dado la residencia en 2020. Uh-huh. Entonces, desde que me han dado la residencia, estamos avanzando más con nuestros objetivos y proyectos.
3: Uh-huh. Y además eres cofundador de la asociación, ¿verdad?
4: Yo soy secretario.
3: Ah, secretario. Vuestra labor principal es la de ayudar a personas migrantes a integrarse en esta sociedad, en la que la gran mayoría de casos es muy diferente a la de su país de origen. ¿Cómo lo hacéis?
4: Vale. Nuestra historia comenzó en 2017 a raíz de un taller de fotografía participativa dirigida por el fotógrafo Héctor Mediavilla. Los alumnos eran 9 personas, solicitantes de asilos, ¿vale? Son de Libia, Ucrania, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela y Colombia. Uh-huh. Luego, con el tiempo, cuando hemos terminado el taller y hemos hecho un círculo entre nosotros, como todos somos solicitantes de asilo, entonces ha venido la idea de crear una asociación. Uh-huh. Entonces, nos dimos cuenta de que la fotografía era solo la semilla, pero que estas personas necesitaban más apoyo. Es como nosotros hemos vivido los programas de acogida de solicitantes de asilos. Uh-huh. Entonces, cuando termina el programa, siempre hay muchas barreras, porque cuando termina el programa, termina la ayuda económica, lo que está, el

0: sì, è vero. Simplemente
1: che chula,
2: quin suïda, una aquesta careta.
1: La nova careta, sí, sí. L'equip tècnic que s'ocorra moltíssim. Jo tenia ganes i ara ja tinc el toc d'escoltar-les totes senceres.
2: Molt bé.
1: Una temporada més portem a l'antena una de les seccions estrella dels darrers temps aquí a la ciutat, perquè a banda de portar-nos alegria i un riure's, també ens fa aprendre moltíssim, que això és el més important de tot. I és que descobrim cançons que potser eren desconegudes per algunes persones, dades interessants o cantautors doncs, que no han arribat al gran públic. Aquesta secció la protagonitzen, ja sabeu, la Montse Valls i en Robert Calvo, que s'alternen una setmana l'una i una setmana l'altra portant cançons de diferents èpoques. La Montse porta les posteriors l'any 2000 i el Robert les anteriors al nou mil·lenni. I aquesta temporada hem girat la truita. Comencem la ronda amb la música vintage. A veure, Robert, quin menú tens avui?
2: Doncs mira, un menú que ens ha proposat l'audiència, que sempre participa... Estic molt emocionat, molt emocionat.
1: Ja et veig.
2: Perquè la secció de... que hem ideat, que hem pensat, que has pensat tu i que hem portat a l'antena avui, està tenint un èxit que no, mai havia tingut cap secció en aquesta...
1: Sí, estem encantats.
2: És meravellós, gràcies per participar a través del 676-760908.
1: Podeu seguir participant, pensant, encara no hem resolt...
2: No, resoldrem per tot el que hi hauràs. Un cop recordada aquesta mecànica que ens deia la Míriam, anem amb la primera paraula de la temporada. Saps quina és? Míriam, la va proposar a un oient abans de marxar.
1: A veure, quina?
2: Digues. Torre.
1: Torre.
2: Torre. Home. Ens el va proposar un oient de Torredembarra.
1: Ah, mira,
2: sí,
1: per això.
2: Per cert, una salutació a tothom qui ens escolta des de Torredembarra, des d'Altafulla, des de Tarragona o des de Reus, a través del 95.3 de l'FM. Allà hi ha en Pablo Alcaraz fent el programa ara. El cas és que si em proposen Torre, a mi no em ve cap altra cosa al cap.
1: Home, és que a mi només em ve...

0: Una, a la teva època.
1: Quina de la...
0: Torre de Arena.
1: Totalmente, claro que sí. Torre de Arena és, com es diria en el teatre, un drama en dos actos. És una copla composada pels mestres Lladré, Gordillo i Sarmiento, que la van pensar als anys 50. El 1957 es va gravar per primera vegada. La va gravar ella, María Felisa Martínez López, Marifé de Triana. És un drama, com qualsevol copla.
0: Ja començant.
1: Ella parla d'una vida, com ha de ser la vida d'una coplera, és a dir, com la
0: un
1: meva.
0: Un drama. Un drama constant.
1: Un drama desquiciado, además, saps? Un drama desquiciado. Diu, com lamento de l'alma mia son mis suspiros, válgame Dios.
0: Portem dos dies de la temporada.
1: Fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura no sé dónde va. I llavors diu, agafa la força d'on no la té, la treu de sus adentros i diu, torre d'arena, i canta així Marifé de Triana.

0: No
1: podia...
0: Ai, sí.
1: Ja no diu, ja li veig que diu.
2: Noche sin luna.
1: Flor sin agua.
2: Todo es mentira. Todo es quimera.
0: Quin drama, tu.
1: I ara diu, ara va el millor. El delirio provocado por el dolor.
0: Mare meva, quin drama, eh?
1: Sí, sí.
0: Clar, no podíem començar d'una altra manera amb el Robert Calvo, que no fos una copla d'aquestes que ell tant li agrada cantar. Jo crec que hauries d'haver estat coplera.
1: Jo sí, jo vaig néixer en un moment equivocat, i tothom ho sap això, sí, sí. I a més vaig néixer potser en un lloc equivocat, no ho sé.
0: Home, potser sí. Vinga, què?
1: Doncs mira, et porto un regal. El següent és un regal per tu.
0: És Estopa?
1: No exactament. Ui. És de l'època del naixement d'Estopa. Bueno, són una mica coetanis.
0: Estopa el 99.
1: Doncs aquest
0: Estopa...
1: és del 2001.
0: Que això és de la Montse. Ja s'ha saltat les normes.
1: Ah, ostres, doncs jo pensava que l'anterior...
0: Ara s'ha tornat a les normes, després doncs de les temporades.
1: Doncs molt bé, doncs m'acabo de saltar la norma jo mateix. Ai. Però la Montse, la setmana que ve tindrà... Mira, això és, és una novetat d'aquesta temporada. No ho sabies, però m'ho acabo d'inventar jo.
0: Molt bé.
1: Que és que tenim un comodín.
0: Però si té pocs anys, la Montse té pocs anys, no li treguis, que tu tens segles.
1: Montse, perdona'm. Bueno, aquesta és una cançó que podria portar la Montse, és el nou comodín que tenim ara. Quina cançó podria portar el Robert? És igual, que me l'he cagat.
0: Bueno, el comodín us ho accepto.
1: He patinat perquè pensava que era anterior al 2000.
0: Un comodín per secció.
1: Un comodín a tota la temporada, ja està, és l'últim que utilitzaré.
0: Però si has posat 2006 aquí, dius, no ho sabia.
1: He posat 2006, és veritat.
0: Sí, pel que vol. Ell és lliure.
1: Sí.
0: Ai, després ho dieu, no?
1: És el comodín del... No, és que, clar, he pensat, no li podia portar cap altra cançó que no fos aquesta i l'hi havia de portar jo, perquè...
0: I a sobre dius que és un regal.
1: És un regal, per això, perquè jo sé que ella vibra amb David Bisbal.

0: ja està tot, ja ho he dit.
1: No, és
0: ja
1: que us heu adelantat. Jo he fet aquí el paperina, eh? Sí. Us heu adelantat. Tu dius, la cançó és incorrecta perquè és de la Montse. No, carinyo, no. La Torre de Babel de quin any és? Torre de Babel, que niño, és de la Bíblia.
0: No, sí, la Torre de Babel és molt antiga,
1: doncs,
0: però la cançó del Bisbal, que és el
1: que
0: portes,
1: si és anterior a l'any 2000.
0: És del 2006.
1: És de la creació de la humanitat.
0: No t'hi mentis coses.
1: És de la creació.
0: A la Montse què vas?
1: No, no, és que jo porto una cançó de la creació de la humanitat. Torre de Babel de David Bisbal.
0: Fuera, fuera. Primera secció, ja es passa les normes pel
1: fer-ho. A veure, aprofito ja per explicar la història de Torre de Babel.
0: També et dic, no sé si la Montse portaria Bisbal.
1: No, clar, però
0: si t'ho
1: he portat
0: jo. Si no tenia moltes paraules amb Torre, potser li has tret
1: una. És que David Bisbal acaba de recordar al seu Instagram aquesta cançó.
0: No el segueixo a l'Instagram.
1: I diu que aquesta cançó avui la va fer fa 20 anys, el 2006, inspirant-se en la Torre de Babel.
0: Avui té 20 anys, avui fa 20 anys?
1: Ara fa 20 anys aquesta cançó.
0: Molt bé, felicitats.
1: I es va inspirar en la Torre de Babel, la Torre de Babel que després del diluvi universal els descendents de Noé van arribar a Babel.
0: Vale, si no m'expliquis la història de la Bíblia, canviem
1: doncs
0: aquest senyor.
1: Ja, diu en David Bisbal que hi ha cançons que quan les tornes a escoltar amb el pas dels anys, tot passa a Míriam quan l'escoltes a ell, t'adones que estaven avançades al seu temps. I ell diu que és un adelantat al seu temps. Diu que en reflecteix la situació d'una societat esbojarrada, complexa, com la que estem vivint.
0: Va, canviem de cançó. No em portis David Bisbal. Quina cançó més has trobat amb la paraula Torre?
1: Doncs mira, hem dit que els autors de la nostra cançó d'avui, de Toca la otra vez, tenen una estreta relació amb Londres, no?
0: Sí.
1: Molt estreta.
0: Sí.
1: Doncs anem allà. Tower of London. Let me take you to Trafalgar Square. Let me take you there. Diu la cançó Tower of London, que és un dels temes del grup britànic de pop i New Wave ABC. Parla de la Torre de Londres. Va ser publicat el tercer àlbum d'estudi How to be a Zillionaire, de l'any 1985. ABC es va formar a Sheffield, Anglaterra, i es va formar l'any 1980, i es van destacar pel seu estil elegant, i el seu vocalista principal és Martin Fry. L'àlbum How to be a Zillionaire va sortir al mercat el 1985 i va incloure aquest so que estem escoltant, més electrònic i més sintetitzat. La cançó utilitza la famosa fortalesa històrica com a metàfora en el seu estil musical pop dels 80. Diu la lletra: deixa'm portar-te a Trafalgar Square, deixa'm portar-te allà. Cada carrer és una passarel·la de moda, tothom és elegant. Deixa'm portar-te a Piccadilly, suposo que et porta a algun lloc. Alça't sobre segles, alça't sobre Londres, alça't, i francament, estic sorprès el que no s'ha fet... Estic sorprès, el que s'ha fet no es pot desfer, el que s'ha fet no es pot esborrar mai. Així que alça't, són aquestes petites coses, fes que la vida sigui interessant. Torre de Londres, alça't perdent el temps, teu i meu, Torre de Londres.
0: Doncs tercera paraula amb Torres, anem... Canviem de paraula, ja estic cansada de la paraula Torre.
1: Però és que és una bona metàfora de la vida, jo et porto una metàfora avui.
0: Sí, sí.
1: Alça't, gaudeix dels petits moments i mai
0: mira
1: ningú
0: que podrà... Marxo,
1: mai ningú podrà enfonsar. Escolta, ets la Torre de Babel de Londres i de la Rambla, Míriam.
0: Sí, que s'enfonsarà algun dia.
1: Sí, bueno.
0: Va, quina més paraula ha demanat l'audiència?
1: Va, doncs anem a una paraula.
0: Vinga.
1: Que ha demanat l'audiència del programa, saps quan? Ahir mateix, quan vam avançar el que faríem aquesta temporada, ja hi ha algú que va enviar una paraula. I clar, si avui comença la tardor climatològica, vol dir que s'acaba l'estiu.
0: Sí!
1: Sí! I quan s'acaba l'estiu, què recordem de l'estiu? És el que més recordem de l'estiu.
0: Qui t'agrada aquesta pel·lícula, tu?
1: Summer Nights.

0: Happen So Fast, i tant que passa.
1: Happen So Fast, sí. Summer Nights és l'apassionant romans d'estiu entre Dennis Zuko i Sandy Olson, a través de les versions oposades que cadascú treu d'aquell estiu amb els seus amics. Ell, en Dennis Zuko, diu... I ella també li pregunta a les seves amigues. Ell presumeix amb els T-Birds d'una aventura física molt intensa. Clar, això xoca amb la versió que ella dona a l'Institut Rydell a les seves noves amigues, que diu que va ser una cosa romàntica, que ell és tan dolç, tan maco, i llavors es retroben allà, a l'Institut Rydell.
0: No expliquem la pel·lícula.
1: No expliquem la pel·lícula. No farem spoiler perquè no hagi vist Gris.
0: Clar,
1: però al final, el xico acaba con la xica.
0: No ho diguis, home, ja ho dic.
1: Aquesta cançó va ser escrita per Jim Jacobs i Warren Cassidy pel musical original de Gris, que després va veure... És que primer ve el musical i després ve la pel·lícula.
0: Sí, ho sabíem.
1: Que la pel·lícula és de l'any 1978.
0: Ja n'hi he nascut jo, imagina't.
1: Mira, d'aquí a 2 anys farà...
0: 50.
1: 50 anys.
0: Vinga, va, més cançons amb la paraula estiu. Què ens portes?
1: Home, doncs venim una cosa més mediterrània, menys californiana,
0: ai,
1: no?
0: Ai, m'encanta aquesta, m'encanta.
1: Que t'agrada? Sabia que t'agradaria.
0: Sí.
1: Perquè, mira, abans una cosa ja de demà. Demà celebrarem aquí el rock català.
0: Molt
1: ja veuràs
0: bé.
1: Per què t'ho dic.
0: Molt bé.
1: I avui el comencem a celebrar amb una de les cançons més icòniques del grup Els Pets, que es va convertir en sintonia oficial de la campanya d'estiu de TV3 l'any 1993. Munta-t'ho bé, ara és moment de passar-ho bé, canya i estiu, veus el teu riu i munta-t'ho bé. Mira, poques cançons són tan gràfiques.
0: Oh, m'encantava aquesta cançó.
1: I en Gavaldà ho va fer molt bé amb aquesta cançó, Els Pets en general ho van fer molt
0: sí.
1: bé. És una cançó que està al mini CD titulat Cap de Setmana, que també incluïa noves versions de temes antics del grup i que va ajudar a consolidar aquesta formació i la tradició de les bandes sonores estiuenques en català a la televisió pública. Es manté com un dels clàssics indispensables de la música festiva a Catalunya i de la trajectòria del grup liderat per Lluís Gavaldà.
0: Vinga, i amb què acabes aquest bloc?
1: Doncs, home, perdó, quina paraula has dit?
0: Que, amb què acabes aquest bloc?
1: Home, doncs si parlem d'acabar, podem dir que l'estiu ja s'ha acabat.
0: Sí!
1: Sí, perquè la tardor començarà el dia 23, l'astronòmica, la climatològica, ja ha començat avui.
0: Jo,
1: per
0: això,
1: tant, atenció, redoble de tambores. Trrr.

0: Si l'estiu ja s'ha acabat i ja som a la tardor, arriba al final també la resolució de la nostra secció estrenada avui titulada...
1: A la ciutat.
2: Tócala, Sam.
1: Tócala otra vez.
2: Ai!
0: I arriba el moment de resoldre...
2: Algú ha encertat?
0: Ho sap el Gerard.
2: Sí?
0: El Gerard ens diu que sí.
2: Vale. Algú l'ha encertat.
0: Algú l'ha encertat ja.
2: Diem una... ja quina és.
0: Molta... Sí.
2: Quins nervis.
0: Mira, repasso ràpidament algunes pistes.
2: Vinga.
0: Tenen a veure amb Londres. Els sí. autors d'aquesta cançó, que són dos
2: catalans
0: de Barcelona, sí. que l'any 1963 van escriure aquesta cançó,
2: sí.
0: que va protagonitzar un moment icònic d'una sèrie de televisió que va fer plorar tot un país.
3: I estic plorant jo?
2: Ai, mare meva, mare de Déu, senyor.
0: Perquè Era... recordo aquell moment.
2: Sí, sí,
0: i el
2: sí.
0: moment és... després de la menstruació.
2: Ah, jo pensava que va fer plorar tot un país amb una altra cançó.
0: No, no, amb aquesta.
2: Ah, doncs anava molt perduda.
0: I ara l'última pista, l'última pista, perquè ara potser no l'han encertat.
2: No?
0: Perquè la gent diu un títol d'aquesta cançó que no és el real.
2: Sí, sí. Va, jo vull saber quina és.
0: La cançó que avui hem portat a Tócala otra vez és Amor de Verano. Falsament coneguda com...
4: El final del verano llegó.
0: Sí que llegó, sí. Avui és tardor ja.
4: I tu partiràs.
2: I tant, que ens va fer plorar aquesta cançó.
0: I tant, ja estic plorant jo.
4: No sé.
2: Per què plores?
0: Perquè penso en el xanquete.
2: No facis spoilers, que ja ha fet molt.
4: Recordarà.
0: Ai, que maca és aquesta cançó.
2: És preciosa, bueno. Duo Dinàmico tenia cançons molt maques. Deixa't plorar, Robert.
0: Fixa't que la primera oient que ens ha enviat una nota de veu, la Olga, ens ha dit...
2: Sí, ha encertat el grup,
0: crec que és Duo Dinàmico, però
2: resistiré.
0: És Resistiré.
2: Clar, jo pensava que quan has dit que havia fet plorar tot un país, que era amb Resistiré a la pandèmia.
0: No.
2: Que també jo l'escoltava i plorava.
0: Sí, sí. No, aquesta cançó va fer plorar tot un país quan va morir Xanquete.
2: Sí.
0: No, quan
2: acabar...
0: Júlia, quan Júlia se'n va amb el cotxe, amb el taxi...
2: Tanca la casa...
0: Tanca la casa i el Panxo es queda allà amb el quadro.
2: I s'acaba l'estiu. Ai! Algú l'ha encertat? Vols que ho escoltem?
0: Va, escoltem-ho.
2: Vinga, va.
5: El final...
2: Mira,
5: del verano...
2: Molt bé!
6: Hola, buenos días.
2: Hola.
6: Me encanta esta sección.
2: Qué
6: Espero
2: bien.
6: Que la tengamos durante mucho tiempo.
2: Todos los martes.
6: Pero poner algo más sencillo. Yo creo que es el Duo Dinámico.
2: Muy
6: Puede
2: bien.
6: Ser, no sí. sé qué canción. Un saludo.
2: Bueno, ¿has encertado alguna cosa?
7: Buen día. Yo Buen creo día. Que es la canción de Cuéntame de Fórmula Quinta, ¿no?
2: Wow.
7: Yo creo que esa. No sé. Es que creo que es de ese año, pero tampoco sé muy bien los años.
2: Pero ya era
7: Estoy
2: ya era
7: muy
2: época,
7: puesta
2: ¿sí?
7: en esos años. Yo soy demasiado joven. Venga. Hasta luego.
8: Hola, la canción Hola. Que buscáis, a ver si puede ser Sambana. La música es de Lleó Burrell uh-huh. i la letra de Josep Maria Andreu.
2: Mira, que aprenem Adiós. Coses aquí.
9: La cançó és El final del verano.
10: Crec que és de la pel·lícula La música de Cuéntame.
2: Mira.
10: Em sembla que és aquesta. No sé. Però jo juraria que és aquesta. Patonets, guapos.
11: Hi ha una de la Salomé, que crec que és d'aquells anys 60, però no me'n recordo com es diu, que crec que la cantava en català.
0: Té un disc
11: català. Algo d'anar, cap a anar o a d'anar, o algo així. Però no me'n recordo ben bé del títol. Però sí que me sembla que era de la Salomé.
0: Quantes coses estem aprenent amb aquesta secció, Míriam? La primera és que una cosa que passa en aquest país, en aquest món, és que a vegades la ciutadania posa títols a les cançons, a les pel·lícules, sobretot a les cançons, que no són el títol real. Aquesta cançó tothom diu que és El final del verano,
2: Clar.
0: No? No es diu El final del
2: verano. A
0: mi
2: no m'ho canviïs.
0: Es diu Amor de verano.
2: No, El final del verano.
0: I hi ha una dada més, que per ser rigorosos, ens ha dit aquesta oient que creia que era la cançó de Cuéntame, de Fórmula Quinta. De Fórmula Quinta. Doncs Fórmula Quinta, la cançó Cuéntame, que després va donar sintonia a... Cuéntame cómo pasó, la sèrie de televisió, sí. és del 1969. I acabo de descobrir que els autors són José Luis Armenteros i Pablo Herrero, els mateixos autors de Libre de Nino Bravo.
2: Quin èxit que ha tingut aquesta secció, així que dimarts que ve tornarem amb
0: Quina
2: una
0: emoció,
2: nova...
0: Quina emoció, estic superemocionat!
2: Doncs sí, estem molt contents.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado. Experiencias extraordinarias.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres portem des de 2:15 acompanyant-vos, estan al vostre costat a les matinades per ja iniciar, ja diguem-ne de forma ja més oficial, aquest dimecres 2 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que ara ja, sí, ahir vulguis o no, doncs estàvem amb allò, inici de temporada, totes aquestes coses, que està molt bé i tot això, però clar, la canada d'allò ja et fiques en d'allò i els dies ja comencen a volar, ja comencen a passar de... I, ja estem a dimecres? Bueno, sí, clar, perquè és aquesta setmana... Ja estem a 2 de setembre? Sí, és que això va molt de pressa, no? I ja de seguida començarem, ja se'ns acosta la castanyera, ja se'ns acosta Halloween, ja se'ns totes aquestes coses que sempre anem a la que comença l'activitat, empieza el frenesí, que deia el clàssic, amb la secció de ja quan parlem aquest divendres amb el Pablo Mérida, segur que ja estem, bueno, això vol dir que ja veus el Festival de Sitges i totes aquestes coses, que tot passa com molt de pressa i et vas trobant cada any doncs amb les mateixes històries, amb les mateixes situacions. Però per recordar, per conèixer, per saber què podem dir, David, dels 2 de setembre, a veure com els podríem presentar.
1: Mira, avui és el Dia Internacional de la Criança Respectuosa. Mm-hmm. És una data que recorda la importància de fer una criança basada en l'amor, en el respecte i en la igualtat.
0: Molt bé.
1: Coincideix amb la mort de John Bowlby, que va ser un psicoanalista anglès, que va ser un dels impulsors d'aquest tipus de criança.
0: Que t'escrivia sempre en Bowlby,
1: Exacte, sí, en negreta.
0: En negreta, sí.
1: Tenim també, així a nivell mundial, internacional, tenim dos dates assenyalades, que és aquesta, i una altra, el Dia Mundial del Coco.
0: Ah, mira, de donar-li el coco o de la fruita?
1: No, de la fruita. Molt bé. De la fruita.
0: També faria falta l'altra, molta gent que, de fer servir els temes aquests, la matèria gris, que en diuen, sí. El coco, molt bé.
1: El coco és una d'aquelles coses que és, les coses fetes amb coco, que tenen gust de coco,
0: sí,
1: estan molt bé, però... Quan menges el coco directament...
0: Té una textura diferent.
1: Sí, és complicada, sí. Diguem-ho així, la textura.
0: El que passa és que quan ve fresquet, allò amb la calor i tot això, et ve molt de gust. Però sí, és veritat que dona com una mínima dentera d'aquella de... Ostres, és que és una... tot això que et deixa la mandíbula una mica així, no?
1: I que s'ha de vigilar molt per no ennuagar-te.
0: Clar.
1: Perquè
0: sí,
1: amb aquella textura que té, saps allò que se't queda? Com,
0: pot quedar, sí. Sí. Bueno, el que passa és que és això, no? Estàs allà amb calor i és un trosset, home, un bocinet de coco sí que m'aniria bé, doncs això, perquè és refrescant.
1: Mira, jo ara mateix, parlant de coco, una boleta de gelat de coco.
0: Home, el gelat de coco, ostres, sí. Mira, jo de petit recordava allò, els postres, no? El cocolado.
1: Ah, sí?
0: Però, el cocolado per mi era, crec que de la menorquina, si la senyora menorquina encara es n'està fent i ens vol regalar alguna, estarem encantats. Però és que recordo especialment aquell, que era, perquè a més tenia com aquella xocolatina, que era molt bo. I jo el rascava, saps què vull dir? Que pràcticament ja em menjava al final la part dura, perquè l'aprofitava tot. Que bo, tu. Gelat de coco, sí senyor.

0: molt, molt bo. Doncs el coco, el dia del coco, què més tenim, a veure?
1: Anem ja cap al Regne Unit, cap als Estats Units.
0: Sí.
1: Perquè tenen alguns dies nacionals que val la pena que comentem. Mira, d'una banda, avui celebren el dia de la victòria sobre el Japó.
0: Mm-hmm.
1: Perquè, bueno, tot i que va ser la rendició es va anunciar el 12 d'agost, a la Segona Guerra Mundial,
0: sí, sí.
1: La firma oficial del document de rendició va ser el 2 de setembre.
0: Mm-hmm.
1: Per això hi ha un decalatge aquí una mica de dies. Tenim també que és el Dia Nacional Sense Incendis.
0: Com d'important.
1: Ostres, amb l'estiu que hem tingut a casa nostra, i no només a casa nostra, perquè els incendis han estat a tants països de tan greus que realment fa por veure com estem perdent boscos, com estem perdent animals, plantes...
0: Sí, sí, sí, perquè a més hi ha moltes d'aquestes coses que un pensa, bueno, se'n va i de seguida torna. No, un bosc, tots els animals que hi vivien, es triga molts i molts anys en poder recuperar-se, no? I això és el que és terrible, no? Les coses que tenen un preu tan alt, a mig i llarg plaç, sí, sí.
1: Avui també celebren el dia de l'adquisició de talent global, per reconèixer i donar suport als professionals que es dediquen a la recerca de recursos humans, d'aconseguir i retenir el talent. Atenció, perquè avui tenen un dia que jo no sé si tu t'ho havies plantejat mai. Jo, sort que no estem als Estats Units. Perquè avui és el dia de perforar-se les orelles.
0: No cal. No caldria.
1: No és una cosa que em cridi massa l'atenció.
0: No caldria. Bueno, qui li agradi endavant, però mira, a mi el que em fa més angunieta és... Però escolta, vull dir que igual tenim algun oient que s'ho fa i escolta endavant, però a mi em fa angunieta allò que es van ficant a l'orella que els hi va creixent, el forat...
1: Dilatacions.
0: És que ja ni la paraula m'agrada, saps què vull dir? Em costa molt, però bueno, tu, cadascú, que li agrada. En fi, em costa de veure. Jo tot el que... A més, perquè implica agulles i... Ai, mare meva, bueno, en fi, tu. Hay gente pató, que diu el clàssic, sí, tant.
1: I per últim, avui, els Estats Units tenen el Dia Nacional del Polo de Navius.
0: Oh, que bo.
1: Fresquet, ben fresquet.
0: Sí, sí, s'ha de ser refrescant, com tot el que us hem ofert durant l'estiu, dels millors moments de la temporada, que era refrescant, era una ràdio fresca, que intentàvem fer. Posàvem un cop de fred, i passa bé. Doncs bé, això en quant a dies nacionals i internacionals, però també tenim sants avui, a veure.
1: Doncs mira, avui és Sant Alberto i Sant Vito de Pontida.
0: Mira.
1: Tenim que és Sant Elpidio de Picheno, tenim que és Sant Agrícola de Avignon.
0: Està molt bé.
1: Tenim que és Sant Zenón de Nicomèdia, tenim els Sants Teodota, Evodio, Hermògenes i Calixto de Nicea. Tenim que és Sant Habib de Edessa, tenim que és Sant Antonino de Apamea.
0: Mira.
1: Sant Pròspero de Tarragona.
0: Que Apamea, sí, és una mica de... Vinga, va!
1: Exacte, rapidet.
0: Sí.
1: Que hem de marxar.
0: Sí, Apamea, que hem de marxar, va, sí senyor.
1: Avui tenim els Sants Justo i Viator de Lyon. Tenim a Sant Nonnoso de Montesoratte.
0: Nonnoso de Montesoratte, és que és un... A veure, Nonnoso de...
1: Nonnoso de Montesoratte.
0: De Montesoratte.
1: I Sant Siagrio de Autun.
0: Siagrio tenia un caràcter una mica especial,
1: Sí.
0: Ja, el Siagrio...
1: Però jo em quedo amb Nonnoso.
0: No, és que Nonnoso, és que és meravellós. Nonnoso, ja lo tenemos aquí. Ja ha llegat el Nonnoso, Vull dir, està molt bé. Doncs això en quant a dies internacionals, en quant a sants, però anem a saber què passava fa un segle. Anem a mirar les notícies d'un 2 de setembre, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just un segle.
1: Mira, avui us he triat dues notícies. Sabeu que estem fent el repàs de tot allò que ens vam perdre durant el mes d'agost. I tinc aquí el 10 d'agost, el Diari Universal, i l'he triat, bàsicament, us he de confessar, perquè això va passar molt a prop de casa meva.
0: Ostres, a veure...
1: El crimen de anoche. Un hombre muerto...

0: pacto de 13 cuchilladas.
1: Caray.
0: Ayer, al anochecer, en la barriada de San Andrés, se desarrolló un sangriento suceso que costó la vida a un hombre de unos 25 años de edad. En la calle de Uge, un 100 metres de casa meva.
1: Ostres!
0: Trataron de... Mira, justament, ho vaig... quan vaig trobar... Perquè jo, una cosa que faig, jo... Ara, mira, ara explicaré... l'intríngulis de com preparo la secció.
1: Sí.
0: Jo això ho preparo molt temps abans que ho emetem. I saps per què? Perquè així, en el moment que llegeixo la notícia, és com si m'arribés de nou.
1: Ah, molt bé.
0: I així les coses que em sorprenen, em sorprenen. Quan una cosa em sorprèn en el programa, perquè jo ho preparo i després m'oblido, que
1: sí,
0: és una de les coses que tinc. La meva memòria és limitada.
1: Este va molt bé, això.
0: Llavors, com que ja vaig moltes vegades amb un mes per avançat, doncs clar, ja no me'n recordo d'aquella notícia i dels detalls. I llavors, quan la llegeixo aquí en directe, que jo abans d'entrar en directe, jo no me la llegeixo. Jo vinc aquí a pèl directe i per això de vegades m'equivoco i m'entrebanco i aquestes coses. Doncs per això deixo que em sorprenguin les notícies en directe. Doncs aquí us explico una mica com va anar la cosa. En la calle de Uge trataron de dirimir por la violencia cuestiones que les tenían distanciados dos trabajadores, y uno de ellos más acalorado, más fuerte, y víctima tal vez de una ráfaga de locura, esgrimiendo una navaja asestó con ella 13 golpes a su adversario. Después de cometido su crimen, abandonó el lugar del suceso con el propósito sin duda de huir, pero más tarde, quizás al recobrar la serenidad, arrepentido de su crimen, se presentó a la Guardia Urbana y se confesó autor de la horrible desgracia. La víctima aún daba señales de vida cuando acudieron un guardia urbano y algunos transeúntes, por lo que rápidamente fue llevada al dispensario de San Andrés, en donde fueron inútiles los esfuerzos de los médicos de guardia. En la mesa de operaciones dejó de existir.
1: Caray.
0: Es muy dramática eso de dejó de existir.
1: Sí, sí.
0: Como en las ropas no llevaba documento alguno, no pudo ser identificada. Presentaba el cadáver una herida penetrante en la pleura y pulmón derecho, 3 en la región torácica izquierda, 5 en un brazo, 2 en el temporal izquierdo y otras 3 en distintas partes del cuerpo. El agresor dijo llamarse Isidro Hernández Romero, de 49 años, y domiciliado en la calle de Mireia número 120 Bajos de la barriada de la Trinidad. Al acudir al juzgado de guardia, el dispensario ordenó el traslado al depósito judicial y que el agresor fuera conducido al Palacio de Justicia. Jo us dic, això a 100 metres de casa meva.
1: Que fort. Bueno, 100 metres i a 100 anys a casa teva.
0: Saps
1: que, saps que vull dir? Tot et queda 100, eh? Que bo.
0: I anem ara cap a l'11 d'agost.
1: Sí.
0: Tinc una notícia molt, molt, molt, molt, molt breu de La Vanguardia, que avui dia bàsicament és que no es podria publicar.
1: Són les que ens agraden.
0: En la iglesia, y después, primero os llegeixo la mini noticia, después sí. El titular. En la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Lérida han recibido las aguas del bautismo 3 niños pertenecientes a familias de gitanos, los cuales con este motivo formaron una pintoresca comitiva y se entregaron a grandes expansiones de regocijo. Y el titular era 3 gitanos bautizados.
1: Clar, és que a veure, com puguem dir, 3 gitanos, no? Clar, ara no diríem 3 blancos, no? O 3,
0: no.
1: O 3, saps? O 3, sí, sí. És la manera, la curiositat, no? Com per cridar la curiositat, no? 3 gitanos han sido bautizados. En fi, que bé que ja totes les societats estiguem, doncs, ben integrades i ben unides i que ja no caiguem en aquestes coses. Doncs és fantàstic veure, no?, com ha canviat tot, no?, amb un segle. És bo de conèixer. Ara en David ens explica d'altres històries que també valen molt la pena de saber de com ha canviat, perquè poden ser fets que han passat un dia com avui o els reportatges tan fantàstics que ens prepara tots els dies per seguir-nos acompanyant. Després anem amb l'entrevista del dia i així arribarem a les 6 tot fent nits de ràdio. Seguim!

Una vida i una cançó. Hi ha artistes que han viscut dues vides professionals completament separades i han triomfat en totes dues. Conway Twitty és un d'ells. Va ser una estrella del rock and roll als anys 50, va abandonar-ho tot per refundar-se com a artista de country

i va acabar acumulant 40 números 1 a les llistes country, un rècord que va durar 2 dècades. Va construir la seva pròpia versió de Graceland a Tennessee. I tot i això, el seu nom no sempre apareix quan es parla dels grans de la música americana. Una injustícia que val la pena reparar.

Harold Lloyd Jenkins, perquè aquest era el seu nom real posat en homenatge al seu actor preferit de cinema mut, va néixer l'1 de setembre del 1933 a Friars Point, a Mississippi, un poble petit a la ribera del riu Mississippi. Era un entorn humil d'aquells llocs del sud profund on la música i la religió ho eren tot. El seu pare treballava de tant en tant com a capità de vaixells fluvials al Mississippi, tot i que la mare era qui portava realment el pes econòmic de la família. Harold tenia un germà i una germana grans. Als 4 anys li van donar la primera guitarra. No era un regal banal en una família sense molts recursos. Era un senyal que els seus pares havien vist quelcom en aquell nen. I el nen ho va aprofitar. Quan tenia 10 anys, la família es va traslladar a Helena, Arkansas, una ciutat on el blues del Delta tenia una presència fortíssima. Helena era el tipus de lloc on creixies escoltant música negra per tot arreu, on les emissores de ràdio locals barrejaven gospel, country i rhythm and blues sense gaire ordre ni concert. Harold Jenkins, el nen de la guitarra, ho absorbí tot. Als 10 anys ja actuava per la ràdio. Als 12 havia format el seu primer grup, els Phillips Country Ramblers, que tenien el seu propi programa tots els dissabtes al matí a l'emissora local KFFA. Un noi de 12 anys amb el seu propi show de ràdio setmanal en una emissora real. L'adolescència el va convertir en un predicador en revivals religiosos, actuant amb aquella intensitat i aquell carisma que la gent que el va veure d'aquells anys descrivia com a inusuals per algú de la seva edat. Harold Jenkins sabia tenir una multitud a les seves mans, tant si predicava com si cantava. Va créixer brillant en dos terrenys alhora, la música i el beisbol. El camp de joc tenia un average de bateig de 450 quan es va graduar al Tallulah High School de Louisiana, on va acabar els estudis. Una xifra prou impressionant per atreure l'atenció dels Philadelphia Phillies, que li van oferir un contracte professional. Va treballar uns mesos per a la companyia internacional Harvester mentre sospesava la decisió, però l'exèrcit va resoldre el dilema per ell. Va ser cridat a files i destinat a l'Extrem Orient.

Durant el servei militar al Japó, Harold Jenkins va continuar fent el que sempre havia fet, tocar música. Va organitzar un grup dins de l'exèrcit, els Cimarrons, per entretenir els companys soldats. I va seguir de prop, des de la distància, el que estava passant a la música americana. Quan va tornar a casa, els Phillies van renovar l'oferta. Però Harold Jenkins ja havia sentit Elvis Presley, concretament la cançó Mystery Train, i havia decidit que el beisbol professional hauria d'esperar indefinidament. Va agafar el camí cap a Memphis. A Sun Studios, Sam Phillips estava fabricant estrelles. Jenkins s'hi va presentar amb les seves cançons, però Phillips tenia la ment posada en intèrprets que cantessin d'una manera determinada, i Jenkins no encaixava del tot. Malgrat això, va gravar una cançó pròpia titulada Rock House que Phillips, sense demanar permís, va cedir a Roy Orbison, que la va publicar com a single. Jenkins no en va veure ni un cèntim ni va rebre cap crèdit en aquell moment. Un inici dur, però revelador de com funcionava la indústria. Va provar sort amb Mercury Records al 57 i amb el nom artístic que havia triat mirant un mapa de carreteres, Conway, Arkansas i Tweedy, Texas.

Yes. Conway Twitty. Sonava bé, era fàcil de recordar, i tenia aquell punt estrambòtic que als anys 50 funcionava. Mercury va publicar dos singles que no van anar a cap lloc. Però el 1958 tot estava a punt de canviar.

El 1958, Conway Twitty i el seu bateria Jack Nance estaven tocant al Flamingo Lounge de Hamilton, a Ontario, al Canadà. Entre una actuació i la següent, en un dels descansos, van compondre una cançó. Aquella cançó es va convertir en la cara B d'un single de MGM Records titulat I'll Try. Una emissora de ràdio d'Ohio va decidir posar la cara B en lloc de la cara A, It's Only Make Believe. La reacció del públic va ser immediata. De fet, molts oients van creure que estava cantant Elvis Presley i molts es van negar a creure que aquella veu pertanyia a un desconegut anomenat Conway Twitty. Aquells anys finals dels 50 i primers dels 60 van ser els seus anys de rock and roll. Danny Boy, el número 10, Lonely Blue Boy, el número 6, una cançó que Presley havia gravat per a la pel·lícula King Creole i que no havia utilitzat. Va fer incursions al cinema, apareixent en films de sèrie B com Six Kittens Go to College i Platinum High School, però el rock and roll no li acabava de fer el pes. El country era la seva música de veritat, la que havia escoltat de petit, la que volia fer. El 1965 va prendre la decisió. Abandonava el rock i es reinventava com a artista de country. Es va traslladar a Nashville i va signar amb MCA. Va trigar un parell d'anys a establir-se, però el 68, Next in Line va arribar al número 1 country. I d'allà endavant, la carrera de Conway Twitty al country va ser senzillament devastadora. 40 números 1 a les llistes Billboard Hot Country Songs, un rècord que va aguantar fins que George Strait el va superar dues dècades després. Hits com Hello Darling, You've Never Been This Far Before o Linda on My Mind van definir el so del country romàntic dels 70.

La vida personal de l'artista era complexa. Es va casar 4 vegades. El 1987 va construir Tweedy City a Hendersonville, a Tennessee, un complex turístic al voltant de la seva mansió que incloïa botigues de records, restaurants i visites guiades. Era la seva versió de Graceland, un monument en vida a si mateix. Va arribar a tenir milers de visitants cada any, però la gestió empresarial no era el seu fort i les finances del complex eren cada vegada més complicades. Les seves col·laboracions amb Loretta Lynn van ser legendàries. 10 àlbums junts, 5 números 1 en duet, 12 entrades al top 10. La química entre els dos era inconfusible, una mescla de tensió i complicitat que el públic country adorava. Conway Twitty va morir el 5 de juny del 1993 als 59 anys, d'un aneurisma abdominal mentre tornava d'una actuació a Missouri. Va morir dalt de l'autobús de la gira, com s'escau a un home que havia passat tota la vida a la carretera. Poc després de la seva mort, les disputes entre hereus van fer esfondrar l'imperi de Tweedy City, que van tancar i va ser desmantellat. El 1999 va ser inclòs pòstumament al Country Music Hall of Fame. La seva veu, aquella veu que molta gent va confondre amb la d'Elvis, continua sonant encara avui inconfusible.

Conway, Arkansas i Tweety, a Texas. En el single del seu gran salt, Tweety imita a la perfecció el llanguiment delirant de Presley, mentre els ba-ba-ba-boom de Barbershop, que sostenen la melodia, els posa ni més ni menys que els propis vocalistes de suport d'Elvis, The Jordaniers. I tot i que la data de publicació, el 1958, aprofitava clarament l'absència del rei per culpa del servei militar, It's Only Make Believe va molt més lluny del simple calc per anticipar aquelles cançons de desconfiança sentimental que caracteritzarien les actuacions de Presley en la seva etapa de Las Vegas. La cançó, un retrat d'un amor completament unilateral, es mou en un terreny similar al de My Prayer dels Platters del 1956. Però mentre aquella era melancòlica i esperançadora, aquesta és abjecta i sense fonament. La intensitat s'escala cada línia mentre Tweety fa inventari dels seus somnis i esperances, per desfer-los tots amb el crit desesperat del títol a la tornada. El número 1, a banda i banda de l'Atlàntic, va generar dotzenes de versions, però la cançó contenia també la llavor dels melodrames sentimentals que Roy Orbison convertiria en la seva marca de fàbrica a principis dels anys 60. No està gens malament com a llegat per una cançó escrita en 7 minuts durant un descans entre actuacions.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca,

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Doncs sí, una setmana més, i aquesta setmana que és especial, sempre he de dir, i una temporada més, tenim amb nosaltres aquest moment per la reflexió. Aquest moment per estar a gust, tranquils, pensar, reflexionar i fer-nos preguntes. I a nosaltres mateixos, però que primer ens les planteja el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una temporada més.
1: Sí, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de poder caminar al teu costat, al teu equip.
0: Sempre és un plaer. Exacte, i una temporada més perquè les preguntes, les reflexions, fins i tot una mateixa pregunta que ens haguem fet, Jordi, el pas del temps, al llarg dels anys, va agafant dimensions i respostes diferents, i això és apassionant.
1: Correcte, mira, i a més, justament avui parlarem d'una cosa que està molt al ambients tòxics. I què vol dir ambient tòxic? Ambient tòxic vol dir que habitualment en aquests ambients n'hi ha persones, però és que a vegades tenim que separar de les persones tòxiques dels ambients tòxics, que no té res a veure una cosa amb l'altra.
0: Totalment, totalment, perquè això, Jordi, és el que molts cops diem, que una persona pot tenir una relació tòxica amb tu, però després ser una bellíssima persona amb la seva família o amb qui sigui, eh?
1: Sí, això, mira, ho has donat en el clau, és temes de relacions, perquè a vegades no podem parlar de males ni dolentes persones. Parlem de relacions amb persones que no tenen afinitat o són totalment contradictòries.
0: És així.
1: Correcte. O no respectes i no s'escolten. Perquè jo dic una cosa, moltes persones que estan tildades de tòxiques són persones que si les escoltes i les acompanyes, és molt important que aquesta actitud canvia totalment, saps?
0: Sí, sí.
1: Canvia totalment, eh?
0: Sí.
1: Està comprovat, eh? Perquè jo ho he comprovat a les sessions de coaching que estic fent, dia a dia, eh?
0: Sí.
1: No, és que sóc una persona tòxica, ojo! Una persona tòxica vol dir que té un estil de vida totalment tòxic. N'hi ha poca gent així, eh?
0: Estic totalment d'acord.
1: Fa que n'hi ha gent que n'hi ha relacions, eh?
0: I una persona, per exemple, fins i tot pot mantenir, doncs, per dir alguna cosa, no? Doncs en aquests ambients que poden ser més tòxics, tipus laborals, sí, per exemple, etc.
1: Sí, perquè pot haver
0: aquestes relacions, diguem-ne, de poder o de, diguem-ne, d'abusar del poder o del nivell, diguem, en el que estàs, i llavors el que succeeix és que a vegades pot haver algú que està alineat amb els teus objectius i et pot semblar que no és tòxic aquella persona, però potser amb un altre sí que està tenint aquest comportament o aquest ambient o aquesta relació tòxica, eh?
1: Sí, però mira, està on arriba la toxicitat a les empreses o en qualsevol organització, que a vegades estem parlant d'organitzacions tòxiques.
0: Sí.
1: És a dir, ni una cultura ni un ambient que a vegades no s'ha creat, no n'hi ha un protagonista, un líder que ha creat això, sinó les situacions comporten a la falta d'escolta activa, a la falta d'empatia, a la falta de compromís, a la falta de respecte, i això normalment se pot definir com una relació o un ambient organitzacional tòxic. Que n'hi ha moltes organitzacions tòxiques, però també es pot modificar tot això, eh? Jo sé que a vegades auditories organitzacions tòxiques.
0: M'interessa moltíssim això que ens explica Jordi, perquè ara està passant, i al llarg del programa ho hem anat comentant, que estem en una setmana en què molta gent es planteja això de la volta al trabajo, no? Com allò de volver a la rutina, no? I que molts cops allò es planteja, escolta, si per tu està en problema, és que possiblement no has triat, que això no sempre es pot, però que no has triat allò que verdaderament et fa feliç o et fa com a mínim estar a gust, i sigui pel tipus de feina, però també per això que ens estàs explicant avui, perquè no és l'ambient adequat. I aquí ho voldria lligar, Jordi, a veure com ens ho expliques, amb un tema importantíssim, que és que quan algú va a una entrevista de feina, per exemple, no? O vol optar a una altra empresa, o el que sigui, que molts cops sembla que l'únic important, quan em pregunten com ha anat l'entrevista, diguem, quan et pagaran? No, escolti, pot haver coses més importants, no? Com, per exemple, Jordi, que l'ambient sigui molt agradable, no?
1: Sí, mira, a part de l'ambient molt agradable, el clima laboral que es diu, també una cosa que per mi és fonamental, que és l'aprenentatge. És a dir, una persona li motiva

0: si té un clima laboral de respecte i sobretot que aquesta persona amplia els seus coneixements.
1: Sí, que pugui créixer.
0: I comparteixi els coneixements, exactament, sí, sí, personalment o, i professionalment, perquè no dubtis que sempre, sempre dic a la gent, la part personal va molt lligada a la part professional i també per funcionar la part personal. És a dir, moltes persones quan arriben de les vacances, ara, que molta gent se'n diu la sort de fer vacances, com nosaltres, mig vacances, no? Saps el que passa? Que molta gent pot quedar inclús, es pensa que és una patologia que té, i és que no, perquè ha tancat tota la rutina, tot aquest esforç. És com el motor aquell que està treballant a 1000 per hora i en el moment que fa un reset. Clar, la persona igual, quan s'incorpora de nou, després de 3 setmanes de vacances, 2 setmanes de vacances, 1 mes de vacances, normalment no té una patologia, el que té és un comportament de falta d'adaptació en aquell moment d'aquell equip, perquè no tothom arriba a vacances a la mateixa actitud.
1: Totalment, amb el mateix moment, no? Com si diguéssim, i fins i tot el que pot provocar és que fins i tot s'hagi creat una certa, anem a dir-ne, ansietat, de si no ha pogut desconnectar prou, de si li bloqueja el fet de tornar a trobar-se amb no sé quin company, amb no sé quina companya, que li genera un estrès. Tot això necessitem l'ajuda professional i conèixer-nos a nosaltres mateixos per poder-ho gestionar, que sí?
0: Sí, i també un ambient de vera familiar, perquè n'hi ha persones que viuen sols o vivim sols o viuen sols, però clar, moltes vegades aquesta persona ha fet vacances i ha desconnectat, és com aquella persona que dice duermo mucho pero descanso poco, no? Pues moltes vegades has fet 3 setmanes de vacances d'un mes, sí que has fet una desconnexió, però en canvi no s'ha relaxat. Si no has connectat, la feina la porta encara al puesto d'oci.
1: Aquí és important, Jordi, el canvi d'entorn, és a dir, no és allò d'anar-se a la isla de Bali, no? o a un lloc, no cal això. El que sí cal és poder canviar una mica aquestes rutines, digue-li lloc específic, digue-li poder doncs, sí, passar uns dies on sigui.
0: Correcte. No, saps el que passa? Que no són la quantitat de dies, perquè jo crec que les vacances mínimes tenen que ser 2 setmanes com mínim. I de 2 a 3 setmanes està molt bé.
1: Quasi et anava a dir, perdona, Jordi, quasi et anava a dir de mínim i de màxim al mateix temps. Si no, igual, al final ja acabes dit. Mira, jo és que trobo molt a faltar això, poder estar amb tots els col·laboradors, col·laboradores i amb els oients. Jo ja, quan ha passat les 2 setmanes, dic que bé, però bueno, ja tinc ganes de tornar a estar xerrant.
0: Perquè és la vocació, és la professionalitat, és la relació, és sobretot l'afinitat, i sobretot hi ha una cosa molt, sobretot, saber estar i aprendre, perquè tot l'equip nostre sabem estar i aprenem. I als oients passa el mateix. Perquè jo sempre dic una cosa, l'important a la vida és l'escolta activa. Correcte. I a més deixar fer a la persona tal com és. Quan torna de vacances, habitualment es pot trobar inclús canvis laborals, incorporacions baixes, algun company, o inclús a vegades una promoció que no esperaves, professional. Entens? Tot això a vegades són sorpreses que a vegades no esperes. I encara no sé, és com aquell que li toca la loteria, no?
1: Cert.
0: Toca la loteria i ara què fai?
1: Sí.
0: Però n'hi ha persones també, pot haver tot el contrari, que quan t'incorpores de treball tens la carta de despido, no? O el fax o l'email i tal. També n'hi ha que saber encaixar, saber que és una nova etapa, que tu també tens que estar predisposat, has estat descansat, has estat reflexionant, però també els companys també reflexionen i tenen dret a descansar.
1: Davant d'aquesta situació que plantejava en Jordi González Guillem al principi, d'un ambient laboral o personal familiar, diguem-ne, que pugui haver aquesta toxicitat, cal que un es faci, és a dir, que prengui acció, no? És a dir, que ho analitzi i a partir d'aquí prengui acció per poder-ho solucionar, perquè si no, no prendre cap decisió és una decisió equivocada.
0: Sí, i sobretot una cosa, comptar que a vegades hi ha promocions que venen, també n'hi ha 2 o 3 o 4 noies i nois que estan preparades per aquesta promoció, i també tenia que veure que a vegades aquesta persona que estava esperant aquesta promoció o aquest augment salarial, bueno, normalment es fa al gener, però és que a vegades de cada estiu també es fa una nova responsabilitat professional, a vegades està el tema de les enveges i el personal. I a vegades també, jo moltes vegades els he dit als directius, si tu tens un tècnic, una tècnica que és promocionable, deixa-la anar, que promocioni, no el tinguis retingut,
1: sí.
0: Perquè tot això crea un malestar professional.
1: Sí, correcte, sí. No? Bueno, correcte, molts cops passa, sí, Jordi, que hi ha aquesta, sí, que aquesta, sí, cultura, sí, molt al nostre país, de dir, bueno, és que si, bueno, si el promociono, si li dono moltes eines o molts cursos, se m'anirà, dic, bueno, i ho dèiem en una entrevista, no? I el problema és, i si no ho fa, ja es queda. Vull dir que el que cal és, sobretot, que no, la gent sigui el més competent possible i que vulgui estar amb nosaltres, no?
0: No, és que jo sempre dic que és que tota aquesta formació que va estar sonant l'estan aplicant molta gent en el lloc de treball dia a dia. Correcte, no? És que molta gent es pensa que si formes el personal, no se t'anirà, i és tot el contrari.
1: Sí.
0: Si aquest personal està capacitat, li pots donar més àrees de responsabilitat. I a més, el gratifica emocionalment i econòmicament també. I a part, o sigui, que eres un respecte amb ella, i sí, aquesta persona té una validesa. Comptes amb ella per una promoció interna, perquè una de les coses que també és molt valorada és la promoció interna en el món laboral. I en el món familiar, parlant d'això, també hi ha persones que són molt tòxiques. O sigui, sobretot nens o neies o pares que comparen aquest fill és millor que l'altre,
1: sí,
0: l'altre millor, saps? Com dic, sí, la comparació no és bona ni a nivell laboral, ni a nivell social, ni a nivell familiar.
1: Totalment. I el, sí, que cal és anar prenent aquestes petites decisions. No cal que sigui d'un dia per un altre, no? Però aprofitar, doncs, aquestes reflexions de després d'aquestes petites, sí, o grans vacances, hagis pogut fer més o menys, o anar més lluny o més a prop, doncs aprofitar de notar que si hi ha alguna cosa que no et fa feliç a l'hora de tornar, intentar posar allò, negro sobre blanco, no? És a dir, començar a fer cartes en l'assumpte, no? Començar a fer petites, clar, accions que et vagin portant cap a una situació a que estiguis en un altre departament, o que estiguis en un altre horari, o que busquis un altre, no cal córrer, però, clar, activament buscar, doncs, potser una altra, sí, feina, una altra posició, perquè tu et sentis que allò, sí, que no t'està a gust, s'acosta a la seva finalització, clar, eh? Que sí, Jordi?
0: Sí, és molt important, sobretot sumar i multiplicar.
1: Total.
0: Perquè tota la tasca i la productivitat de cada persona suma i multiplica, i tot això té un valor a nivell equip i un valor a nivell empresa, és un valor diferencial. Nosaltres això ho diem la cadena interna de valor. O sigui, això parlàvem de la cadena interna de Porter fa molts anys, no? Però estem parlant d'això, del valor del clima, de l'actitud, perquè això, aquesta toxicitat que estem parlant és un tema d'actitud, no de coneixements,
1: cert,
0: sinó d'actitud personal, no d'aptitud professional, correcte, no?
1: Sí, sí.
0: Una actitud que no és bona, tòxica, influeix en el resta i divideix l'equip.
1: Totalment. Per tant, seguir intentant que es pugui sumar i multiplicar, i si es veu que està un entorn que només resta i divideix, doncs intentar poder anar pensant, maquinant fins i tot la manera de poder-ho solucionar. Per sort, nosaltres tenim aquí aquestes eines que totes les setmanes i temporada rere temporada ens dona el Jordi González Guillem, i estem molt contents de tenir-lo una temporada més, en aquest cas a la 26-27. Jordi González, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
0: Igualment, David, una abraçada per tu i a tots els oients. Gràcies.

passar tal dia com avui, 2 de setembre del 2003. Alejandro Sanz llança al mercat l'àlbum No es lo mismo. Aquell 2 de setembre del 2003, el món de la música llatina va rebre una dosi fresca de creativitat amb el llançament de No es lo mismo, el setè treball d'estudi d'Alejandro Sanz.

0: El context d'aquell disc, doncs justament aquell any va ser un any intens. Casat amb la model J.D. Michel des del 1999, amb qui tenia una filla, aquell mateix any va reconèixer un fill extramatrimonial, Alexander. Potser aquesta turbulència vital es va filtrar en les lletres més madures i reflexives, tocant temes com l'amor, el desamor i fins i tot qüestions socials. Recordem doncs que va ser tal dia com avui, un 2 de setembre, en aquest cas del 2003, que Alejandro Sanz llançava al mercat No es lo mismo.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest tram despertador d'aquest programa, en fi, de que ens està fent ja iniciar el dimecres, 2 de setembre de 2026. Però abans que en Rafa la Torre i tot el seu equip doncs ja comenci el Más de Uno, sempre ens agrada el poder comentar, analitzar, presentar-vos alguna d'aquestes notícies que no deixa de cridar-nos l'atenció, no deixa de sorprendre'ns, no deixa de fer-nos pensar si hem evolucionat molt com a societat o si hi ha massa llest, massa pispa en general. A veure quin perfil d'aquests personatges ha triat avui en David Morales.
1: Mira, hem d'anar fins a la Xina.
0: Olé.
1: I parlem d'un home, no s'ha difós quin és el seu nom real, però
0: val,
1: li han posat així com a nom, com a sobrenom, Xi. Parlarem del senyor Xi.
0: T'he de dir que en xinès, Xi pot ser mil coses. Perquè algun vídeo he vist d'aquests que Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, vol dir el que bajava por el martes por la mañana. És una cosa espectacular. A mi em fascina com de Xi a Xi és totalment diferent la paraula. Així que Xi.
1: Doncs en Xi va ser detingut conduint ebri. De fet, no només estava ebri, conduïa un cotxe i tampoc no tenia carnet. Era la seva tercera infracció greu, de manera que corria el risc de ser empresonat. Abans de complir amb la seva pena, va decidir doncs, que potser hi havia una solució una mica dràstica. Mentre es trobava en llibertat sota fiança, va convèncer tota la família per simular la seva mort. Com ho va fer? Doncs, bàsicament van comprar un taüt, va utilitzar uns quants medicaments, uns flascons de medicaments, va ficar-se dintre d'un refrigerador per refredar el seu cos i llavors va simular que havia tingut una sobredosi de drogues.
0: Ostres.
1: La cosa al principi va colar, perquè, de fet, alguns veïns, el que van fer la mare i l'àvia, va ser posar-li un drap a la cara per mantenir-lo ocult, dient que, que és que el tema de les drogues li havia deformat la cara i no volien que es veiés. Bàsicament, el que feien era, doncs, ell, durant l'estona, clar, estava fred, amb medicaments i tal, va aconseguir baixar les pulsacions, respirava d'una manera molt lleu, molt lleu, molt lleu, de manera que no es detectés. D'aquesta manera es va mantenir ocult sota aquest drap en tot moment i després del funeral, mentre enterraven el taüt, ell va marxar cap a una altra província. El que passa és que la policia va detectar que alguna cosa no anava bé. Per què? Doncs perquè, bàsicament, la família, quan teòricament l'havia trobat després d'haver tingut la sobredosi, mai no va trucar la policia, mai no van trucar una ambulància. I un petit detall.
0: A veure.
1: Que el taüt l'havien comprat dies abans.
0: Ostres.
1: Clar.
0: Ostres.
1: No colava.
0: Això és molt sospitós. Dir, no, senyora, mira, és que estava d'oferta i no ens vam poder, saps? Vam trobar aquesta oferta i vam dir, mira,
1: Per si de cas.
0: Sí, mai saps. El dia de demà concretament era l'endemà, No el dia de... Ostres, tu.
1: Clar, poc després la policia va trobar que no hi havia certificat de defunció, no hi havia certificat de cremació, van començar a investigar i ràpidament van trobar imatges de l'home captades per càmeres de videovigilància. Ja sabem que a la Xina tenen sistemes de videovigilància amb càmeres i amb intel·ligència artificial per tot el país. I, a més, els extractes bancaris van ajudar a esclarir els fets. D'aquesta manera, finalment, van enxampar l'home i, a més, li han augmentat la condemna. Ara té una sentència de 5 mesos de presó i una multa de 20.000 yuans, que són uns 2.500 euros, més o menys. Però, clar, a més, ara no està només acusat ell. Ara també hi ha acusada la mare i l'àvia per ajudar-lo a cometre un altre delicte.
0: Impressionant. Mira, t'he trobat això de, del Xi perquè vegis lo difícil que és definir el senyor Xi. A veure si ho escoltem.
2: Profe, ¿me puede enseñar cómo decir 4 en chino? Claro que sí. Si. ¿Y 10? Shi. ¿14? Shi si. ¿40? Si shi. ¿44? Si shi si. ¿Morir? Si. ¿Octubre? Shi yue. Entonces, ¿cómo decir 44 personas murieron el 14 de octubre? 44人死于10月14日. És fàcil, no?
0: Sí, sí. Sí, qualsevol dia em poso a aprendre. És meravellós. Jo algun dia no descarto que acabi aprenent el xinès perquè em sembla xiu, fantàstic. David Morales, que tinguis un dia fantàstic, que vagi tot molt bé.
1: Bon dia.
0: I vigileu si algun familiar conegut així comença a comprar taüts perquè no sabem el que pot passar. Nosaltres tornarem aquesta propera nit. Serà a 2:15, com sempre, per acompanyar-vos durant les matinades. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Dia de sol a tot arreu. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes que arribaran als 36 graus a Lleida i Girona i als 31 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys presumptament relacionats amb la mort d'un home de 45 anys apunyalat la matinada de dimarts a Manresa, coincidint amb l'última nit de la Festa Major. Els fets van passar poc després de les 5 del matí al carrer Sant Jaume, quan els serveis d'emergència van arribar al lloc. La víctima presentava ferides greus per arma blanca i, malgrat els intents de reanimació, l'home, veí de Castellnou de Bages, va acabar morint. La divisió d'investigació criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i continuen les indagacions per esclarir les circumstàncies dels fets. Davant la commoció provocada pel succés, l'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per avui al migdia. També l'Ajuntament de Castellnou de Bages ha expressat el seu condol i ha condemnat els fets. Encara en plena de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut també un menor de 17 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima va ser localitzada a l'interior d'un vehicle accidentat dins del nucli urbà de la capital de la Noguera. Segons la investigació, l'home presentava signes de violència criminal previs al sinistre, un fet que va portar la policia a obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. La detenció es va efectuar aquest dilluns i el jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre la investigació continua oberta per determinar com es van produir els fets.
2: Más de uno Catalunya.
1: En plana política, el govern no veu gaire marge de negociació perquè els sindicats educatius USTEC i CGT desconvoquin la vaga prevista per l'inici del curs escolar de cara al dimarts vinent. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia. De fet, Montse, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, assegura que no tenen més diners disponibles a hores d'ara per atendre totes les seves demandes.
4: Amb els recursos que tenim és allò màxim que en aquest curs hem pogut integrar i pensem molt sincerament que va en la direcció adequada.
3: La ronda de contactes amb els sindicats va començar aquest dimarts amb els signants de l'acord. Des del Departament d'Educació asseguren que han complert amb el 96% de les millores promeses pel primer dia de classe. Esther Vila, de Comissions Obreres, ho valora positivament.
5: Més o menys estem en un 96% d'aplicació de l'acord, tal com estava previst. Per nosaltres aquesta és una molt bona xifra.
3: Demà serà el torn d'USTEC i CGT, que encara no han confirmat la seva assistència en la intenció de desconvocar la vaga.
1: Més coses. En el marc de la crisi que es viu a Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han convocat davant de més de 200 ajuntaments de tot l'Estat reivindicacions per mostrar la seva solidaritat amb la ciutat autònoma. Ferran Cuixart, bon dia.
6: Bon dia. A les 8 del vespre i davant d'una desena d'ajuntaments catalans, entre ells Barcelona, Badalona o Cornellà, per mostrar la seva solidaritat i per criticar l'entrada i també el repartiment de menors migrants. En aquesta mobilització, que es defineix com a política, s'hi han adherit al PP i també Vox. Escoltem el popular Juan Fernández i Vox Joan Garriga.
7: I aquesta és una qüestió de límits i Catalunya ha arribat al límit.
8: Aquí no s'entra il·legalment, aquí no els col·loquen a menors que no els pedió que ens col·locassin.
6: Una concentració criticada per l'executiu i també les esquerres. Des del PSC asseguren que no és un moment de confrontació i mantenen la porta oberta a l'acollida dels menors migrants si s'acompanya, diuen, amb ajuda. Ferran Pedret, PSC.
9: Distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
6: I no descarta Pedret en declaracions aquesta emissora alguna relació entre les postures internacionals d'Espanya i aquesta entrada massiva de migrants.
1: Més enllà de les qüestions d'actualitat, els expliquem que Extremadura acollirà diversos actes institucionals per la Diada. La pròpia consellera portaveu, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol posar en valor els vincles dels dos pobles que es van unir als anys 60 per l'onada migratòria.
4: I pensàvem que valia la pena doncs, posar en valor aquests vincles, aquesta capacitat i voluntat d'integració que van tenir tots els extremenys i extremenyes que varen arribar a Catalunya.
1: La Diada d'aquest any servirà per commemorar el 50è aniversari de la primera celebració que es va fer el 1976 a Sant Boi de Llobregat després de la mort de Franco.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Hem de lamentar una nova mort a la xarxa viària catalana. És la víctima

0: número 88 des que va començar l'any i es tracta d'un home que va morir ahir a la tarda a l'Esquirol després de volcar el camió de formigonera que conduïa. Aquesta mala notícia arriba després que el Servei Català de Trànsit hagi publicat les últimes dades de sinistralitat a les carreteres de casa nostra. Joan Valentín, bon dia.
1: Bon dia, Montse. El que indiquen aquestes dades és que el nombre de defuncions a la xarxa viària catalana baixa aquest 2026 amb un 11% menys de víctimes que el mateix període de l'any passat. També es redueixen els ferits greus. En una entrevista a La Brúixola, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha mostrat la seva preocupació pel col·lectiu dels motoristes, ja que enguany ja han mort 34 conductors de moto.
2: Carreteres que circulen aquests motoristes, hi ha aquesta àrea periurbana que hi hauria d'haver-hi alguna millora i, per tant, deixar-los circular per un carril més específic per ells. Hi ha d'haver millores en les carreteres de cap de setmana, marcar la traçada perquè la facin millor i no pateixin aquests accidents de sortides de via i xocs frontals.
1: Quan es compleixen 5 anys de l'alliberament dels peatges, la Miel assegura que això ha contribuït a reduir la sinistralitat, especialment a les autopistes, però reconeix que l'AP7 continua acumulant bona part dels problemes de mobilitat i congestió.
0: Gràcies, Joan. Més coses. Omplir el dipòsit continua sent una preocupació per a moltes famílies i la rebaixa de 20 cèntims per litre que ha entrat en vigor aquest dimarts es notarà ben poc. Tot i l'ajuda del govern espanyol al gasoil, l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli i pràcticament ha neutralitzat l'efecte del descompte. El president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, augura amb declaracions a la CN un futur incert sobre l'evolució dels preus.
3: Tots són factors de oferta i demanda del gasoil per causa de manca de producció, barril de petroli que augmenta, impostos especials que baixen, o sigui que se'ns escapa a tots el que passarà.
0: Les benzineres asseguren que a l'hora de pagar l'estalvi serà de només uns pocs cèntims per litre. I sàpiguen també que comprar un habitatge a Catalunya és cada vegada més car. El preu dels pisos ha pujat un 7% durant el primer semestre de l'any, mentre les operacions de compra-venda van a la baixa. Segons els notaris, es consolida una tendència clara, que és que hi ha menys habitatges venuts, però a preus cada cop més elevats. De fet, el metre quadrat ha encadenejat 3 anys seguits d'increments.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:29, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta passada mitjanit es va tancar el mercat de fitxatges d'estiu. El Futbol Club Barcelona va cedir a darrera hora a Marc Casado al Deportivo de Coruña amb opció de compra pel conjunt gallec. Gabriel Jesús i Livakovic ja estan inscrits a la Lliga de Futbol Professional com a nous jugadors barcelonistes i també Brian Fariñas amb el dorsal número 4 del primer equip. L'Espanyol traspassa Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros més un 25% de futures plusvàlues. El conjunt blanquiblau tanca el mercat incorporant a la lateral dret cedit per l'Atlètic Club de Bilbao amb opció de compra a Andoni Gorosabel. El centre d'esport Sabadell fa 3 incorporacions al darrer dia de mercat. El migcentre Josif Owusu, l'extrem Ángel Baena i el porter Marc Vidal. El Barça Bàsquet fa la seva 11a incorporació de la temporada. Es tracta de l'est estadounidenc de 1,96 d'alçada i 27 anys, Justin Minaya, qui signa per 2 temporades.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant. El control tècnic, Dani Sánchez. Això és Onda Cero.
6: Siete y media, seis y media en Canarias. Es momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
7: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
6: Con Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos les contamos las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. Empezando por la noticia del día, que es que Marlaska le pide al director general de la policía que le informe sobre si Marruecos guió o no la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, tal y como cuenta hoy el Español.
9: Una petición que le ha hecho en una carta enviada esta madrugada publicada por EFE para saber si es cierto que la entrada masiva de inmigrantes estuvo guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Una información que, por cierto, la policía habría trasladado a la jueza Tardón de Ceuta. Marlaska exige conocer desde cuándo los agentes tenían conocimiento de este hecho, que considera esencial para ejercer su responsabilidad y adoptar las decisiones oportunas.

0: Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem el repàs cultural amb la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
2: On del 2 al 5 de setembre la ciutat es tornarà a l'epicentre del teatre amb propostes artístiques ambicioses i obres per a tots els públics. Amb prop de 35 funcions, les entrades són a partir dels 18 euros i els abonaments en varien.
1: Continuem amb l'edició número 39 de la Festa de la Verema a Cubelles.
2: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes, els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
1: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles, per retrocedir en el temps.
2: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
1: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
2: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
1: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
2: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de 4 enfermetats...
4: No sonarás. Con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: El fin de semana está para ponernos al día con muchas cosas. Acabar de ver esa serie que tenemos a la mitad, quedar con los amigos para ir a cenar, incluso ponernos al día con la limpieza de la casa. Y claro, también puedes ponerte al día de todo lo que ocurre en el mundo y estar informado de la actualidad con Noticias Fin de Semana. Los sábados y los domingos, ponte al día con Juan Diego Guerrero. Noticias Fin de Semana, a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la web y app de Onda Cero, tu radio.

0: disponibles a hores d'ara per atendre totes les seves demandes.
1: Amb els recursos que tenim és allò màxim que en aquest curs hem pogut integrar i pensem molt sincerament que va en la direcció adequada.
0: La ronda de contactes amb els sindicats va començar aquest dimarts amb els signants de l'acord. Des del Departament d'Educació asseguren que han complert amb el 96% de les millores promeses pel primer dia de classe. Esther Vila, de Comissions Obreres, ho valora positivament.
2: Més o menys estem en un 96% d'aplicació de l'acord, tal com estava previst. Per nosaltres aquesta és una molt bona xifra.
0: Demà serà el torn d'USTEC i CGT, que encara no han confirmat la seva assistència en la intenció de desconvocar la vaga.
3: Más de uno, Catalunya.
4: En el marc de la crisi que es viu a Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han convocat concentracions davant de més de 200 ajuntaments de tot l'Estat per mostrar la seva solidaritat amb la ciutat autònoma. Ens en dona més detalls en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
5: Bon dia. A les 8 del vespre i davant d'una desena d'ajuntaments catalans, entre ells Barcelona, Badalona o Cornellà, per mostrar la seva solidaritat i per criticar l'entrada i també el repartiment de menors migrants. En aquesta mobilització, que es defineix com a política, s'hi han adherit el PP i també Vox. Escoltem el popular Juan Fernández i Vox Joan Garriga.
6: I aquesta és una qüestió de límits i Catalunya ha arribat al límit.
7: Aquí no s'entra il·legalment. Aquí no nos col·loquen a menors que no hemos pedido que nos colocasen.
5: Una concentració criticada per l'executiu i també les esquerres. Des del PSC asseguren que no és un moment de confrontació i mantenen la porta oberta a l'acollida dels menors migrants si s'acompanya, diuen, amb ajuda. Ferran Pedret, PSC.
8: Distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
5: I no descarta Pedret en declaracions aquesta emissora alguna relació entre les postures internacionals d'Espanya i aquesta entrada massiva de migrants.
4: Més enllà de les qüestions d'actualitat, els expliquem que Extremadura acollirà diversos actes institucionals per la Diada. La pròpia consellera portaveu Sílvia Paneque assegura que el govern vol posar en valor els vincles de dos pobles que es van unir als anys 60 per l'onada migratòria.
1: I pensàvem que valia la pena posar en valor aquests vincles, aquesta capacitat i voluntat d'integració que van tenir tots els extremenys i extremenyes que varen arribar a Catalunya.
4: La Diada d'aquest any servirà per commemorar el 50è aniversari de la primera gran mobilització per la Diada, que es va celebrar l'any 1976 a Sant Boi de Llobregat després de la mort de Franco.
3: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
4: Consternació a Manresa després de la mort violenta d'un home de 45 anys durant l'última nit de la Festa Major. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major en record de la víctima, un veí de Castellnou de Bages molt conegut a la comarca. Ja aquest dimarts al vespre, unes 700 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per reclamar justícia per la víctima. El consistori ha condemnat uns fets que qualifica de gravetat extrema i que han causat una profunda commoció a la ciutat. En relació amb aquest cas, els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que es va produir, recordem, cap a les 5 de la matinada al carrer Sant Jaume. Encara en plena de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut també a un menor d'edat de 17 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima va ser localitzada a l'interior d'un vehicle accidentat dins del nucli urbà de la capital de la Noguera i, segons la investigació, l'home presentava signes de violència criminal previs al sinistre. La detenció es va efectuar aquest dilluns i el jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre la investigació continua oberta per determinar com es van produir els fets. Canviem de qüestió. El nombre de defuncions a la xarxa viària catalana baixa aquest 2026 amb un 11% menys de víctimes que el mateix període de l'any passat. Així ho mostren les últimes dades de sinistralitat que Trànsit ha publicat i que també constaten que redueixen el nombre de ferits greus. En una entrevista a la Brúixola, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha mostrat la seva preocupació pel col·lectiu dels motoristes, ja que enguany han mort 34 conductors de moto.
9: En carreteres que circulen aquests motoristes, hi ha aquesta àrea periurbana que hi hauria d'haver-hi alguna millora i, per tant, deixar-los circular per un carril més específic per ells. Hi ha d'haver millores en les carreteres de cap de setmana, marcar la traçada perquè la facin millor i no pateixin aquests accidents de sortides de via i xocs frontals.
4: Quan es compleixen 5 anys de l'alliberament dels peatges, la Miel assegura que això ha contribuït a reduir la sinistralitat, especialment a les autopistes, però reconeix que la P7 continua acumulant bona part dels problemes de mobilitat i congestió.

0: Más de uno Cataluña.
1: Los mejores planes no siempre esperan, pero tampoco tienen por qué quedarse en pausa. Con Moneyman, tu primer préstamo de hasta 300 euros sin intereses, a devolver en 30 días. Solicítalo en la app o en moneyman.es. Más información en moneyman.es.
2: ¿Vamos de visita?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
4: Bien.
2: ¿Y la pequeña qué tal?
4: Está bien.
2: ¿Y tu gato?
4: Bien, muy bien.
2: Esta es...
5: ¡Wow! Me encanta.
6: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
2: Bienvenida.
6: Century 21.
0: Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
7: A punt d'arribar a les 8 i 28, els esports amb en José Agustín Gómez. José, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta passada mitjanit es va tancar el mercat de fitxatges d'estiu. El Futbol Club Barcelona va cedir a darrera hora a Marc Casado al Deportivo de Coruña amb opció de compra pel conjunt gallec. Gabriel Jesús i Livakovic ja estan inscrits a la Lliga de Futbol Professional com a nous jugadors barcelonistes i també Brian Fariñas amb el dorsal número 4 del primer equip. L'Espanyol traspassa Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros més un 25% de futures plusvàlues. El conjunt blanc i blau tanca el mercat incorporant a la lateral dret cedit per l'Atlètic Club de Bilbao amb opció de compra a Andoni Gorosabel. El centre d'esport Sabadell fa tres incorporacions al darrer dia de mercat. El migcentre Josif Owusu, l'extrem Ángel Baena i el porter Marc Vidal. El Barça Bàsquet fa la seva 11a incorporació de la temporada. Es tracta de l'aler estadounidenc de 1,96 d'alça de 27 anys, Justin Minaya, qui signa per dues temporades.
7: En plana cultural parlem de teatre i és que Sílvia Munt, Víctor Borràs, Toni Gomila i la Calòrica i Oye Sherman són alguns dels noms destacats de la nova temporada del Teatre Texas. La sala barcelonina combinarà de matruja catalana contemporània la recuperació de títols de referència als musicals, la improvisació i la comèdia. I del teatre passem al teatre musical i és que el musical Cabaret arribarà a Barcelona el febrer de l'any vinent amb una ambiciosa producció dirigida per Federico Bellone. L'espectacle s'instal·larà al Teatre Coliseum, que es transformarà completament per recrear l'emblemàtic Kit Kat Club, on transcorre la història. Així acabem aquest informatiu, que ha comptat amb Dani Sánchez al control tècnic. Esperem que passin molt bon dia.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Este septiembre en Sol Glass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Sol Glass, Ton Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
0: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
5: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
6: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
0: Lideratges amb variat, Nabel. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
8: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
7: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
8: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
7: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el Present.
8: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
7: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
8: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrans.
9: Vaja, jo crec que Flix sent que la confiança que li ha donat a Frenkie, doncs, no ha acabat de ser retornada.

0: que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí, el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
1: Aquest setembre a Solglass t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglass, Ton Sidera 2, 973-267700 o a solglass.es.
2: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
3: Cuando un club, como es el Fútbol Club Barcelona, te pide a ti, jugador que te ilusiona jugar en el Fútbol Club Barcelona, oye, si tú durante el Mundial, compitiendo con tu selección, haces una declaración diciendo que te quieres ir, lo tenemos, lo hacemos. Ahora, ¿lo vas a dejar tirado? El Barça ha intentado comprarlo en 6 plazos, que es algo, sinceramente, ridículo, y encima haciendo toda la guerra que suele hacer el Barça en este tipo de fichajes.
4: Yo, Albert, creo que en este debate, todo el verano, por parte de todas las partes, aquí no excluyo a nadie, ni al Atlético de Madrid, ni al Barça, ni a Julián, ni a nosotros, los periodistas, hemos montado un debate extraordinariamente infantil. Mire, déjeme usted de sentimientos, déjeme de mi sueño, déjeme de yo no dejo tirar al jugador.
5: Usted, esto es muy sencillo. Tiene un contrato, este cúmplalo.
4: Tiene un contrato hasta 2030 y su cláusula son 500 millones. Y ustedes han negociado con él de una manera que a nosotros no nos ha gustado. Ergo, no se lo vamos a vender a ustedes. Pues adiós, muy buenas.
2: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
7: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
6: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
7: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
6: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
7: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
6: I acabem a la província de Lleida, al Segrià. El cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
7: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: Hay cosas que uno prefiere no escuchar, como, lo siento, no lo cubre la garantía. O, solo atendemos con cita previa. No nos queda en su talla. Para hoy estamos ya completos. Solo pago en efectivo. Uno no siempre escucha lo que quiere, ¿no? Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
2: La actualidad de Cataluña. Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició.
1: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits per diferents espais, combinant habaneres, flamenc, ritmes llatins i altres propostes amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jamel Stars.
0: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics.
1: El primer diumenge de cada mes, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco a diversos espais de la comarca.
0: I a Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
1: La mostra reuneix fins al 29 de setembre obres amb més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: i els que no havien tingut una ocupació anterior. Més coses, en plana de successos, sàpiguen que la justícia ha decretat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys, detingut per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove de 26 anys a Balaguer. La mesura s'ha adoptat a petició de la Fiscalia de Menors després que el detingut passés a disposició judicial. Recordem que els fets es remunten al 26 d'agost, quan es va localitzar el cos de la víctima a l'interior d'un vehicle accidentat al carrer Diagonal de la capital de la Noguera. La investigació va determinar que l'home presentava ferides d'arma blanca i signes de violència criminal previs al sinistre.
1: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
2: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: este teatro, como harán cada miércoles a esta misma hora de la mañana. Y gracias en este inicio de temporada a nuestro equipo técnico entre bastidores, que es el equipo que se encarga de sacar adelante también esta función. Y ahí está, pues, que le voy a contar yo, al equipo de sonido, que está encantado, que tenemos nuevos equipos de sonido, como ustedes están comprobando. Ha mejorado enormemente la sonoridad de este teatro, gracias a unas reformas que hemos hecho. También a todo nuestro, bueno, a los músicos, a la banda, bueno, banda, orquesta que dirige Encarnación, que están disgustados los músicos por lo de Sergio del Molino, porque no van a cobrar las horas extra de momento, pero ahora nos ocuparemos de ello. Y por supuesto a nuestro equipo de escritores, coordinado por la gran Adelaida Tomé. Sin ella no sería posible en radioficción. Adelaida Tomé, y por su sobrino, que también continúa con nosotros, ¿eh?, Alfredo Pastís, en esta nueva temporada. La próxima semana, 11 de la mañana, volveremos a levantar el telón del Teatro Luis del Olmo para ofrecerles muchas más aventuras. Así que hasta entonces, disfrútenlo. Y ahora continúa el programa.
1: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant. Ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
4: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
5: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
6: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Ton Sidera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
7: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
9: Arriba el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.
8: A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, que hi tenim?
9: La Festa de la Verema, amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local.
8: El 5 i 11 de setembre, a Banyoles.
9: El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
8: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa.
9: La tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
8: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
9: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimecres, 2 de setembre, dia en el que volem saber què en pensen els sindicats educatius després que el govern deixés clar ahir que ells doncs, ja han fet tot el que podien fer per arribar a un acord amb els mestres. Tot plegat, recordem, a les portes d'una nova trobada prevista per demà per intentar desencallar la situació abans de l'inici de curs dimarts vinent. De seguida en parlarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim el Daniel Sánchez del control tècnic i aquí al meu costat a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Esteu preparats?
3: No,
1: que no sé si fer-ho passar per aquí.
4: Quines ganes. Dale, dale.
1: Víctor Lozano, bon dia.
5: Oye, que em sento de bé, com quina rebuda. Honores de jefe de estado, com no podies fer d'una altra manera.
1: Fa dies que has tornat a la feina, però aquí no havies tornat encara.
5: No, és
1: veritat. Un parell de dies.
5: Vaig fer un partit del Barça per la tarda, que com és
3: tan divertit
5: i m'agrada,
3: que
5: per mi no és feina, és esbarjo.
1: Com han anat les vacances?
5: Bé, massa curteta.
1: Estàs molt moreno, eh?
5: Sí.
3: Molt bé, és un espectacle.
5: De Calella de Palafrugell.
1: Totalment.
4: Mira que bé.
5: Sí, molt bé. Però han passat molt ràpid, això no pot ser. Tot l'any esperant les vacances i resulta que això és visto i no visto, absolutament. Jo el que faria ara, i és una proposta que faig, és tots els festius que es fan durant l'hivern els anul·lem, jo no els vull. A mi ja fotes un alo de novembre ja pels morts i no sé què.
3: Escolta una cosa,
1: crec que acaba un dissabte o diumenge aquest any.
5: El 6 o 8 de desembre, que és una festa que ens col·loquen allà
1: per
5: gastar-nos pasta pel Nadal, vull dir que no serveix per res.
3: Tot acumulat a l'estiu,
5: tot a l'estiu, que ja jo s'atuden amb unes xancles, unes bermudetes i un xiringuito amb unes arreses.
1: Però 11 mesos treballant sense parar, no sé com
5: es diria. No, jo respecto el Nadal, el 25...
3: Perdó, Nadal ja ha començat. El Nadal és des d'ahir.
1: No es pot dir la paraula Nadal aquí.
5: Bueno, 26, quan nació el niño José,
4: com diuen. José.
3: Víctor, el Nadal comença...
1: Quina falta de respecte.
3: T'ho explico
5: perquè... No, t'ho explico perquè el del niño José. La meva filla...
1: Ah, sí?
5: Estàvem parlant l'altre dia de dir, escolta, sí, parlem, tu creus en Déu, jo sí, no sé què, jo sí, la meva fe, no sé què, i la meva filla, que estava parlant amb adults i no sé què, diu, ah, esto que habláis es aquello de lo del niño José, ¿no?
1: Hostia, mare de Déu, senyor.
3: El niño José. T'he d'informar que en aquest programa, com que entres ara en aquest tram, a partir d'ara, des de l'1 de setembre, és a dir, des d'ahir, és Nadal.
1: No, això no és així.
5: A mi em van dir que jo podia venir aquí
1: l'altre dia i gràcies.
3: Puc destacar una cosa de l'estiu del Víctor Lozano, que és el que m'ha quedat a mi de l'estiu en general, és una fotografia d'ell amb un margarita a la mà.
1: Però si ho vas dir l'altre dia ja.
3: Sí, però si puc destacar.
5: Ah, sí, aquesta fotografia.
3: No, la frase, diu, hacedme caso, hay un mandamiento en la vida que se cumple a rajatabla. Quien no tiene interés, busca excusas. Quien tiene interés, busca solucions.
1: Algo et va passar amb alguna xurrissa.
5: No, són reflexions, de veritat, sí que m'ha passat a vegades, però és una reflexió que faig perquè en aquell moment se'm va passar pel cap, no? Perquè hi ha molta gent que no, yo sí que no, es que no puedo, porque no sé qué, pero te quiero mucho. Qui realment vol quedar, quan t'interessa quedar amb algú, perquè aquella persona t'interessa, t'agrada, vols estar amb ella, sigui per amor, per sexe o simplement per companyia, tu... Ja et busques, dius, no, hòstia, m'he trec això, ja m'han demanat a la tarda.
1: Per cada,
5: quan ara l'altre són excuses, doncs és així.
3: Això
5: és
3: promet,
1: així.
3: El fitxatge del Víctor.
1: Ara no hem començat amb la cançó de
5: Víctor. La Montse porta tota l'estona agafada així al micro, mirant-me com digui, este tio, de d'on
1: de
5: coño? Este tio, de coño l'han sacat?
4: M'encanta escoltar-te, Víctor, m'encanta escoltar-te.
1: És veritat, vosaltres no havíeu coincidit.
4: No, en antena així.
5: Ella i jo tenim una relació molt maca, perquè ens parlem els diumenges, els dilluns al dematí, per mail, perquè li envio el matinal,
1: ja
5: el matinal i no sé què, i després la veig passar, em diu bon dia, i ja està, és la nostra relació.
3: Ja està, aquesta Montse, és una relació.
5: Víctor, molt maca, molt.
1: Vinga, Víctor, aquí comencem amb la cançó del dia que ens porta el Gerard.
3: Ja el feu la ràdio que et mereixes aquesta setmana.
1: Ja està, i no cal ni editar-la.
3: Ja està feta. Vinga, va, avui una miqueta de, que jo crec que ens agrada a tots, una miqueta de Pablo Alborán.
5: Bueno.
1: Ui, que mogut.
3: Sí, jo quan l'he tret dic, ostres, aquesta no la coneixia.

0: sé com lligaràs amb el tema,
1: aquí està la gràcia.
0: No sé com ho faràs.
1: Estem escoltant la cançó Volver a empezar de Pablo Alborán, i és que des d'avui i els pròxims 3 dies, és a dir, fins divendres, 9.004 estudiants passaran les PAU, la selectivitat, en la convocatòria extraordinària de setembre, la segona de l'any, per això de Volver a empezar. És l'última convocatòria extraordinària de les PAU que s'organitza al mes de setembre, ja que a partir del 2027 s'avançarà al mes de juliol per alinear-se amb el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats a l'Estat. Sigui com sigui, aquests 3 propers dies, aquests alumnes tornaran a examinar-se principalment per pujar nota o per aprovar una segona convocatòria després de suspendre la primera. La xifra de matriculats a les PAU de setembre d'enguany representa un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat, cosa que consolida una tendència a l'alça que també es produeix en la convocatòria ordinària de les PAU. Dels 9.004 estudiants, 7.659 són de batxillerat i 1.345 de cicles formatius de grau superior. A tots ells,
0: Molta sort. Molta merda, no?
1: Sí, exacte.
0: Com que no són actors ni actrius, doncs...
1: Tot i que de vegades les PAU són un espectacle, sí que podríem dir molta merda.
2: Com és una repesca, perquè deixa de ser una repesca, quan aproves, parles amb el professor i saps què li dius, no?
0: A veure, què li dius?
2: Estem en PAU. Posa la veu de Matías Prats, si vol.
1: Estem en PAU,
2: amigo.
0: Doncs fins aquí la col·laboració del Víctor Lozano aquesta temporada.
2: Me ha salido Florentino.
3: Sí.
2: Has nacido para jugar en el Real Madrid, chaval.
0: El primer xist de la temporada. Vinga, va, què preguntes a l'audiència avui, Robert?
3: Doncs mira, de seguida, d'aquí una estona, en aquest programa escoltarem música en català. I és que falta només hores, podríem dir, un dia concretament, perquè s'estreni al Teatre Coliseum de Barcelona un musical. És un musical que es diu Cop de Rock. No és una obra de nova creació, sinó que fa 15 anys que la va estrenar de goll de gom amb molt èxit a Catalunya, i ara una jove companyia osonenca ha decidit recuperar-la i retornar-la als escenaris amb una història d'amor i d'amistat, però que repassa les grans cançons de la història del rock català. T'he de dir que el director musical d'aquesta obra, sí, que els escoltarem després, i una de les seves actrius són del nou mil·lenni. Vull dir, no van sobreviure al rock català. Ja quan ells van néixer hi havia les brases de l'èxit del rock català. Per tant, avui escoltarem rock català, moltes cançons que ens sonen, que estan a la memòria col·lectiva de totes i tots, i volem preguntar a l'audiència per aquestes cançons en català, que ens emocionen sempre. No només de rock català, no parlo només de Bon dia dels Pets o de Corren de gossos o qualsevol de les embustes. No, no, cançons en català que ens emocionen sempre a totes i a tots.
4: Paraules d'amor senzilles i tendres.
3: Home, aquest Paraules d'amor d'en Serrat, que és meravellós i que a mi m'emociona sempre. Però el que ve ara, per mi, és la meva preferida.
2: A veure,
3: la meva preferida d'aquesta.

0: A mi m'encanta aquesta cançó.
1: Això és dels, sí, això que sí, escoltant ara, els 90, 90, sí, sí, sí. 90 llargs.
2: Què era, Juan Luis Guerra la catalana?
0: Ja, com?
1: Juan Luis Guerra feia bachata, bachata rosa.
2: Però se sentia com bachata de fons.
1: Home, la Núria Feliu, que mira,
0: però, portat, veure,
1: escolta'm, t'he portat aquí la Núria Feliu per un motiu.
0: Perquè t'encanta.
2: Perquè t'agrada.
1: No,
2: és com si jo pongo a Messi aquí.
1: Aquesta obra de teatre busca, amb aquestes cançons, a part de fer país i de congratular-nos de la música que s'ha fet aquí, contribuir encara avui a la normalització lingüística.
0: Però això no sona a l'espectacle.
1: No, t'estic dient, contribuir a la normalització lingüística és un dels objectius sí. d'aquesta obra de teatre a través de les cançons. Un objectiu que tenia també aquesta dona, Núria Feliu, que traduïa els grans estàndards mundials al català per contribuir a la normalització lingüística.
0: I què preguntes a l'audiència?
1: La pregunta és, quina és la seva cançó preferida en català de la música de tots els temps?
0: No cal que sigui rock, eh? No. Qualsevol...
1: Bueno, una cançó en català que a vostè l'emocioni, li agradi, la commogui, ja la faci vibrar.
0: Vinga, quina és, Víctor, la teva?
2: La moto de Pere Tàpies.
1: Molt bé.
2: Una cançó que m'arriba al cor, és molt profunda en la seva lletra, molt...
1: Escolta'm, Pere, escolta'm.
2: Molt trista.
1: Pere Tàpies, escolta'm, alerta, eh?
2: Què?
1: Alerta, alerta.
2: Jo dic, m'agrada la cançó, però...
0: Podem, ens podem prendre en sèrio respondre la pregunta.
3: Ha vingut aquí a riure's de l'equip de la ciutat.
2: Dit, a mi la Mina m'ha dit, vol que entri al principi, però que te'n fotis de tot.
0: Vull dir, ja m'estic empenant.
4: Una mica la nit i el dia, el Víctor.
0: Però jo no t'he dit això, és que no t'he dit

0: d'això. Això és seriós, eh? Aquesta tertúlia és seriosa.
1: Sí, sí, ja ho veig.
0: Vinga, la moto.
1: Vale. La moto de Pere Naranja, Joan, per mi, sense cap mena de dubte, i no admeto debat, i si és així, arribarem...
0: No, has dit la moto, ja. Ja et quedes amb aquesta.
1: Boig per tu de Sau.
0: No, ara ja no val, ara ja no val.
2: És massa típica, Víctor.
0: Ara ja és la moto de Pere Tapies.
3: Jo puc afegir una a la meva...
2: Versió Shakira.
3: Em puc dir dues?
1: Ah, no, la Shakira no, això no val.
3: A part del que tinguem sort de Lluís Llach, Festa Major de la Trinca.
0: Ai, m'encanta.
3: Meravellosa.
0: És Festa Major.
2: Jo sóc molt fan de les festes majors, ja ho sabeu, així que la compro.
0: Tu, sí, però saps quina és?
2: Home, i tant, major. Faig Festa Major de Sants.
0: Bueno, però teniu moltes cançons.
2: Tirem
0: però...
2: la traca i posem
0: és que aquesta és cançó veritat, de la Trinca. Qualsevol cançó de la Trinca, sí, sí. Em sembla...
2: I el faci bé.
0: Que això faixa, sí.
3: La faixa està de rebaixa.
0: Gerard, tu
4: mira, jo et diria que ara mateix és l'etapa de la meva vida que estic escoltant més, sí? Que, més música en català. M'agraden molt la Ludwig van, Pau Vallvé, Oques sí. Grasses, Manel, etc, etc. Però mira, ja que parlem de clàssics i tal, i em quedo un Sau també, El tren de mitjanit. El tren de mitjanit.
3: Meravellós, meravellós.
0: Que maca, que maca. Vinga, jo seré més actual. Olivia de Tallets.
2: Ah, molt bé.
4: Home, la moderna, eh?
0: No, perquè la meva filla m'agrada posar i dic, ai, que mona aquesta cançó. És molt xula i qualsevol de detallets, pels tiets.
2: Hòstia,
0: això ja...
4: Ni ells ho saben dir, perquè els hi vam preguntar.
2: Sí, van dir, com vulgueu.
0: Sí. Doncs de tiets.
4: De tiets.
3: Quants dies aquest estiu vam tenir un cantant d'orquestra.
0: No, ja trigaves a...
3: Vam tenir un cantant d'orquestra.
2: Però no era la meva, eh? I... He dit que compro la Festa Major com el Robert, però no era la meva.
3: I... Ah, perdó, perdó.
2: No digues.
3: No, i ens deia que per ell era molt avorrit cantar Boig per tu en el concert de la Festa Major perquè era una cançó que cantava tothom, tota l'estona, no el deixaven cantar i era com molt avorrit fer-ho sempre.
1: Bueno, una cançó, si tu escoltes al principi d'aquesta cançó i no sents alguna cosa, és que tens el cor de fusta.
0: Sí,
3: la versió de molta gent.
0: I quina sort parlar català per entendre.
2: Claro.
0: Tu, Montse,
2: doncs,
0: això és la moto?
1: No, és la moto, sí.
0: No ho sabies ni tu.
4: No el sap reconèixer.
1: És que a mi m'agrada quan fa... A moto, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: No l'he escoltat en ma vida. Montse.
1: Persona, perdona, és un dels grans clàssics de la música catalana. Pot
2: venir el Víctor Lozano al Felmes de Uno, també.
3: Aquesta setmana podem fer una ràdio que et mereixes, Víctor Lozano Edition, no?
4: Sí, sí.
0: Jo crec que aquesta temporada serà el Víctor que et mereixes.
4: Sí,
0: i ja està.
4: Sí, definitivament.
1: Montse. Tenia un programa...
0: Sí que ho havia escoltat, sí. Això sí que ho...
1: Bueno. Temazo, eh?
0: Temazo.
1: Avui li posaré les meves filles.
2: Ara canvio totalment de parer, perquè... Sí. Clar, jo
0: també
2: és
0: aquesta, no?
1: No és la lletra molt profunda, és,
0: sí.
1: És com movedora. Amb moto.
0: Deixa parlar de Montse, Víctor.
1: No t'arriba al cor, de veritat? No t'arriba al cor? Jo marxo.
0: Sisplau. Montse, bueno, digues.
2: Jo, clar, és que canvio ara totalment de sintonia, per dir manera, perquè jo anava a dir als Amics de les Arts, amb Louisiana o els Camps de Cotó, però és que em quedo amb la moto del Víctor.
0: No et sumis al seu carro, Montse.
1: És una Cadi Mobilete. Com
0: no
1: una,
0: li donem una males.
2: No, sí, dic Louisiana o els Camps de Cotó, dels Amics de les Arts, i si no, per destacar un altre musical, Maricel, No estàs sola,
0: també,
2: és
0: també
2: la meva cançó, No estàs sola.
3: Avui, com avui és protagonista, veig.
0: Preciós, preciós. Doncs vinga, i la vostra, quina és la vostra cançó en català preferida? Notes de veu al 676-76-09-08. Víctor, ara has d'estar callat, que repassem l'actualitat.
1: Sí, ara arriben coses importants, serioses.
0: Vinga, repassem l'actualitat amb la Montse.
2: Som-hi.
0: I comencem amb l'atur, que ha tornat a augmentar a Catalunya durant el mes d'agost, coincidint amb el final de molts contractes vinculats a la temporada d'estiu.
2: Sí, segons les dades publicades aquest matí pel Ministeri de Treball, el nombre de persones registrades a l'atur ha crescut en gairebé 15.000, un 4,6% més que el juliol, fins a situar-se en prop de 330.000 desocupats. Catalunya és la comunitat autònoma on més ha augmentat l'atur en termes absoluts, especialment al sector serveis, i també ha crescut la desocupació entre els joves menors de 25 anys. Un comportament, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, que és típic de l'època de l'any.
5: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació. I esperem que sigui de més qualitat, amb millors condicions i salaris més dignes.
2: Per la seva banda, els sindicats alerten que l'augment de l'atur registrat a l'agost torna a evidenciar la forta dependència de l'economia catalana amb els contractes estacionals i amb el sector serveis. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
6: És per això que hem de fer un canvi, estructural. Ha de ser un canvi en el qual augmenti la indústria, en el qual augmenta

0: Al vespre, unes 700 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per reclamar justícia. El consistori ha condemnat uns fets que qualifica de gravetat extrema i que han causat una profunda commoció a la ciutat.
1: I en plena crisi migratòria a Ceuta, aquest vespre s'han convocat concentracions davant de més de 250 ajuntaments de l'Estat per mostrar suport a la ciutat autònoma.
0: La iniciativa parteix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a Catalunya hi ha una desena de convocatòries previstes. La majoria es faran sense implicació directa del consistori. Històries, només els ajuntaments de Badalona i Castelldefels, tots dos del PP, s'hi han adherit formalment. A Barcelona o Cornellà també hi haurà concentracions, però els alcaldes han declinat donar-hi suport institucional. Mentrestant, des del govern català reiteren la disposició a acollir menors migrants sempre que l'Estat garanteixi els recursos necessaris per gestionar-ne l'arribada. Ferran Pedret, president del PSC al Parlament, en declaracions a la Brúixola.
2: Estem parlant de menors, doncs és veritat que això requereix un tractament específic i des d'aquí el Departament de Drets Socials ha dit que està disposada a estudiar les propostes que es situin. Distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
0: Insisteix que cal abordar la qüestió migratòria des de la responsabilitat i la cooperació institucional.
1: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé.
1: I ara repassem l'actualitat esportiva, començant explicant que es tanca el mercat de fitxatges.
3: Per fi, ja està, s'ha acabat. Estaven donant allà la matraca tot el dia, si ve aquest, si fitxa l'altre, si traspassem aquest, no sé què, pum, pum. S'ha acabat ja, ara ja, fins al gener que comença el d'hivern, podem estar tranquil·lets, perquè la jornada ahir va ser molt mogudeta. Bé, fins a 26 moviments l'últim dia, això és com els mals alumnes no fan els deures durant el curs i ho han de fer tot a última hora, malament, copiant, tatxant cosetes als papers, un desastre absolut. Però bé, el Barça al final va aconseguir un últim fitxatge, el de Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, brasiler,
1: molt creient,
3: davanter brasiler, molt creient, bueno, atletes de Cris, sí. Aquests brasilers tenen molta fe en Déu Nostre Senyor. Sí. Doncs bé, ve procedent de l'Arsenal, el Barça paga 10 milions d'euros fixos més 4 en variables, un fitxatge una miqueta de low cost.
1: Està bé, jugador, de preu, no? De milions,
3: perquè no està una miqueta en el declivi de la seva carrera, ja. Perquè no ha tingut protagonisme en l'últim any a l'Arsenal, va tenir una lesió greu,
1: es va trencar.
3: Pues això és com vas al súper, a l'esclat de Thor, i no hi ha el iogurt grec que tu vols, doncs te'n vas al Mercadona i te'n fites un hacendado d'aquells. Ai, és veritat, perdó. Bueno, ja ho saps. Bé, el cert és que aquest futbolista, que en seu moment era top, era un gran jugador, va ser davanter del Manchester City i era una referència. De fet, el Barça fa una dècada va estar a punt de fitxar-lo. Doncs bé, ara una miqueta doncs amb aquesta situació i a correcuita. Ell mateix admet que tot ha anat molt ràpid.
4: Me han hecho muy rápido las cosas, ¿sabes? Claro que todo ya me conoce, que he pasado un poco difícil los dos años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, a un míster y al presi por la confianza.
3: El Barça, Robert, ha fitxat a Gabriel Jesús.
5: Sí, sí, m'estic molt content.
3: Vale, ara només falta fitxar el Cordero Micael.
5: Molt bé.
3: Anem a mi.
1: Aquí?
3: El Cordero Micael.
6: Xu.
3: Caloiro. Oi, rei.
1: Aquí m'he perdut.
3: Mañana lloraré.
5: Radio Kling.
1: Sí, aquest sí, però no sabia que es deia així.
3: Sí, no? Es deia Carlos Jesús.
5: Carlos Jesús es deia, sí.
3: Mama, Miriam, venga, a les vacances, per favor.
1: Estic encara a la platja.
3: El Barça fitxa el Cordero Micael.
5: Ell tot el que sigui, l'any 2000 no ho visualitza.
3: El Cordero Micael, que veníem de Raticulide.
1: Soc supervintage, penso que no tant com tu.
3: Bé, d'un que marxa, Carlos Jesús, i un que arriba, és Carlos Jesús, el que marxa és Marc Casado, que se'n va...
1: Pena.
3: Sí, una pena, a mi em fa molta pena, és el fil que he volgut tenir sempre i no l'he pogut tenir. Marxa, s'ha dit al Deportivo de Coruña, una opció de compra, s'ha dit opció de compra de 30 milions d'euros. El futbolista ha marxat aquest matí, de fet, està a l'aeroport encara i l'hem caçat a l'aeroport i hem pogut fer algun parell de preguntetes.
7: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
8: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etcètera, o no?
7: No, ja

0: Ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
1: Doncs bé, se'n va... Sí, sí, se'n va. El cordero...
2: No me sigas con los corderos. Vale.
3: El silenci dels corderos. El silenci, no, de los corderos? Has de callar una mica.
2: Riu ell mateix amb les altres.
1: Sí, me río de les meves propies tonteries. Soy lo peor. El Barça, que ha inscrit el porter Livakovic i també el defensa Brian Fariñas, que portarà el dorsal número 4. Carlos Jesús girà el número... el cordero Micae. I també era el cordero Micae. I Robert, tu te'n recordes, també es transformava en Ahora soy Christopher.
3: Sí, Christopher, claro. Sí, sí.
2: Christopher, també tenim un Christopher.
1: Sí, era Christopher. No, encara no l'han fitxat. L'hem de fitxar ell i el cordero Micae. Bé, finalment no hi va haver sorpresa. El Barça es va quedar sense el seu fitxatge més desitjat, el del davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que haurà de quedar-se contra la seva pròpia voluntat al club matalasser. En la gala de l'AFE, Lamine Yamal va treure trascendència a aquest fet. També parlava de la bona situació de l'equip.
4: Parla mucho de siempre de todo lo que me pasa, pero estoy muy contento, estoy muy feliz y contento de estar aquí también. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Al final, marcar con el club de mi vida otra vez, pues me pone muy contento.
1: Per tant, el Barça s'ha gastat en aquest mercat de fitxatges 172 milions d'euros, és la temporada que més s'ha gastat amb Joan Laporta de president, però atenció, n'ha rebut 101 en traspassos i drets, no està malament.
2: Li ha sortit bé el negoci. Vinga, també moviments als altres equips catalans.
1: A l'Espanyol, amb la incorporació del defensa Andoni Gorosabel, bé s'ha dit fins a final de temporada per l'Atlètic Club de Bilbao, el club blanquiló es reserva una opció de compra, i per la seva banda Rubén Sánchez marxa traspassat a l'Elx. Pel que fa als equips catalans de segon, el Sabadell, fitxatges d'última hora de l'extrem colomenc Àngel Baena, procedent del Widget Lodge, i del porter Marc Vidal, que ve del Celta. Finalment, el club ballesà es queda amb el migcentre anglès Josif Owusu, que estava a prova després d'haver finalitzat contracte amb el Brighton. El Girona incorporarà avui Carles Pérez com a agent lliure, un cop hagi rescindit contracte amb el Celta, i no ha pogut donar sortida a Zedin Ounahi, que podria anar al Panatina. I cosa en total, apunta Míriam, apunta Robert, els clubs de la Lliga s'han gastat en aquest mercat de fitxatges d'estiu 750 milions d'euros. Mira que podíem fer coses amb aquests diners, eh?
3: Aquest estiu hem titulat aquesta secció d'aquests fitxatges, los ricos también lloran.
1: Lloran, pues sí. Pues,
2: vinga, i més apunts de l'actualitat esportiva.
1: Va, ràpid, que anem acabant. En futbol encara, el Barça-Madrid, el primer clàssic de la temporada ja té horari definit. Diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Aquesta tarda, no abans de 6:45, es reprendrà el partit entre Pau Lavadós i l'australiana Daria Karatskina, corresponent a la primera ronda de l'Open dels Estats Units. Es va suspendre ahir per la pluja, quan la tenista de Begur dominava 6-1 i 5-4 i havia desaprofitat fins a 3 pilotes de partit. Doncs va ploure i va haver de marxar cap a l'hotel, i avui es reprendrà aquest partit. A veure si pot rematar la feina la tenista catalana. Avui, final de la Copa Catalunya de futbol, 8:45 a la nova Creu Alta entre el Barça, l'Atlètic i el Sabadell. I avui, onzena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya.
5: Entre Cartagena y Lorca, de 153 kilómetros de recorrido, etapa llana, a priori tranquila, donde solo habrá un puerto de montaña, el Alto de Aledo, de tercera categoría. Recordamos que Enric Mas se mantiene como líder con 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre el segundo, el esloveno Primož Roglič.
2: Víctor Lozano, ja, si de cas ja parlem, ¿vale? Si tornes a entrar demà, ja,
1: sí,
2: ja,
1: no? Home,
2: deixa'm que ho pensi.
1: Tu has de repensar. Sí.
3: Al final robarà el programa, que robarà el programa serà ell.
1: Et dono 3 hores per prendre la decisió. Si no,
6: jo dimiteixo.
2: Pues mira, ja tens, aquí tens la porta.
6: Jo dimiteixo. Presentar la dimissió. El soci no se'l pot enganyar.
2: Víctor Lozano, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. I ja no sabeu. Hoy reí, mañana lloraré.
2: Això no pot ser així.
7: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
8: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Ens trobem en ple compte enrere de 6 dies perquè comenci el curs escolar, i enguany la tornada a l'escola per més d'un milió i mig d'alumnes ve acompanyada d'incertesa. I és que, coincidint amb el dia d'inici de curs, el proper dimarts, dia 8, els docents tenen previst fer una nova vaga per seguir reclamant una millora en les seves condicions.
3: La disputa del sector amb el govern de la Generalitat ve de lluny. L'administració ha aplicat algunes mesures, però el cos docent diu que són insuficients. Hores d'ara, a una setmana de l'inici del curs, es treballa a contrarrellotge per aconseguir un inici amb normalitat. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque,

0: defensa els passos endavant que ha fet l'executiu amb la incorporació de 1.800 professionals i la inversió de 2.600 milions d'euros.
1: El que es vol explicar als sindicats, a la societat en general i a la comunitat educativa és que aquest curs comença amb molts més recursos que el curs passat i que, per tant, des del punt de vista del govern anem en la direcció adequada i obrim una etapa que va en la direcció adequada per assolir l'objectiu final, que és la millora del sistema educatiu i dels resultats i de l'excel·lència educativa a Catalunya, tal i com havíem tingut en el passat.
0: Anem en la direcció adequada, diu Paneque, que diu també que el govern no pot oferir més del que ja ha ofert.
1: És evident, de ben segur, que hi haurà qui pensi que es podria fer més, però amb els recursos que tenim és allò màxim que en aquest curs hem pogut integrar i pensem molt sincerament que va en la direcció adequada. I aquest és el diàleg que volem tenir amb tota la comunitat i amb els representants sindicals en particular.
0: La portaveu del govern interpel·la directament els sindicats i els diu que els impossibles compliquen aquestes negociacions.
1: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació.
2: Yolanda Segura, portaveu del sindicat Usted que estés. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Què us semblen les declaracions de la consellera?
3: Mira, a mi m'agrada perquè aquest govern es contradiu, no? Cada persona que surt a premsa o, no? O mediàticament, perquè el president Illa va sortir ara fa poc en declaracions i va dir que l'educació necessita una reflexió de fons i necessita recursos, i després també va afirmar que hi havia prou diguéssim recursos o prou pressupost per poder doncs abordar-los. Llavors nosaltres evidentment hem de seguir pressionant perquè celebrem doncs els passos fets endavant, no perquè sigui una cosa que vingui de la voluntat d'aquest govern, sinó perquè ens els hem guanyat les persones treballadores amb tota la pressió i tota la mobilització que vam dur a terme aquest curs passat. Per tant, són els nostres guanys i, per tant, els posem en valor. Però això no resol tota la diguéssim, el cúmul de mancances que tenim en el sistema educatiu i, per tant, hem de continuar treballant i hem de continuar fent passes endavant. La vaga del dia 8 d'aquest primer dia de curs, del dia 8 de setembre, escenifica molt clarament que el conflicte no s'ha acabat i que el malestar de les persones treballadores persisteix.
0: Clar, escoltem amb la consellera portaveu ara, dient d'alguna manera, no tensin vostès tant la corda que els impossibles no es poden aconseguir. I han fet una passa endavant important, dues, tres, però ja més no es pot aconseguir. No sé, perquè la gent ho entengui, què és el que reclama ara mateix des del cos docent, des dels professionals, i com de lluny està aquesta situació de solucionar-se?
3: Doncs mira, en primer lloc, el poder tenir una escola inclusiva real, això és ara mateix doncs la gran prioritat, no? I aquí hi caben les necessitats de tenir molt més recursos, i això el mateix president ell ho va dir, els recursos que ara doncs s'han acordat és un pas endavant, però no són suficients, encara en faltaran molts més, i per tant caldria accelerar la implementació d'aquests recursos, caldria posar sobre la taula el mapa de necessitats que hi ha a tots els centres, anar prioritzant i, diguéssim, aquestes dotacions anar-les incrementant perquè en pocs anys tots els centres tinguin aquests recursos, perquè l'alumnat no necessita. Però no només això, sinó que aquests recursos han de tenir les tasques molt ben definides, perquè això ara mateix no està passant, i també han de poder treballar de forma coordinada, per tant, tenir els espais i el temps suficient per poder fer aquesta coordinació. Si no, la feina serà molt poc efectiva, no? I necessitem doncs poder planificar bé l'atenció a l'alumnat, tenint en compte doncs totes les seves circumstàncies. Això per una banda, i després les ràtios. Les ràtios hem fet un avenç tímid, però a Catalunya un 40% de l'alumnat té necessitats específiques de suport educatiu. És el percentatge més alt de tot l'estat. Per tant, aquí el tema de les ràtios ha de ser molt més ambiciós, no per caprici, sinó perquè realment la situació de les aules, la complexitat de les aules així ho requereix. Hem de parlar d'infraestructures, hem de parlar del català, que cada vegada donem un cop de peu amb una pedra, ens apareix una sentència sobre el 25% que diguéssim que ataca directament el model d'escola catalana i la immersió lingüística. Això, doncs, aquí hi ha d'haver un lideratge molt clar i s'ha de blindar, doncs, la vehicularitat del català i s'ha de blindar, doncs, aquests programes d'immersió lingüística, perquè és un benefici per l'alumnat, és cohesió social i és igualtat d'oportunitats. I tenim, bueno, doncs, moltes qüestions a tractar. Aquí el que es tracta és de reobrir la negociació i fer propostes que vagin més enllà dels marges de l'acord del mes de maig i que puguem caminar per blindar l'escola pública i cobrir totes les necessitats que tenim a sobre la taula.
2: D'entrada, demà heu acceptat la reunió amb la consellera. Potser un últim intent per intentar desencallar aquesta situació abans de l'inici de curs, però no sé si en sou gaire optimistes i com plantegeu aquesta trobada.
3: Nosaltres la trobada la plantegem una mica, anirem a veure què ens dirà, perquè evidentment ens ha convocat ella, a veure ella doncs, quines aportacions ens fa, no? Què ens trasllada, i nosaltres evidentment doncs, li traslladarem el mateix que acabo de dir, que si ha convocat una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt i per tant s'ha d'abordar aquesta qüestió. I per altra banda, doncs, nosaltres li demanarem doncs, la necessitat de reobrir les negociacions. Això no s'acaba amb l'acord del mes de maig. De fet, mira, l'USTEC no vam signar perquè el col·lectiu, tot i que vam signar el preacord, després no vam signar l'acord perquè el col·lectiu va dir que no. El col·lectiu va expressar doncs, que encara no li semblava suficient i que continuava doncs, amb molt de malestar. Mira, jo aquest estiu, que m'he trobat molta gent, no? Que evidentment molta gent que em coneix i doncs, m'ha volgut traslladar doncs, el seu punt de vista, i tots et diuen la seva, no? El seu punt de vista, que pot diferir, però hi ha una qüestió comuna, no? M'he fixat doncs, que hi ha hagut una qüestió comuna, i és que tothom et diu que la realitat a la seva aula aquest curs que ve no canviarà, i que treballen amb unes dificultats extremes, i que, per tant, això li genera molt malestar, i això segurament, doncs, totes aquestes passes, doncs, com que no, de moment no les veuran reflectides a les aules, els consideren insuficients. Què podem fer per canviar aquesta sensació, no? Doncs, està molt clar, seguir treballant i accelerar, doncs, tota aquesta implementació.
0: Iolanda, anem a això que comentaves de la gent que se t'atansa i t'ofereix la seva opinió, no?, sobre el que està passant. Fins ara heu comptat amb el suport de molts pares, de moltes mares, en aquestes demandes que teníeu, fins i tot han entès que hi havia dies que havien de fer sacrificis per la vaga que heu portat a terme, els dies de vaga que heu portat a terme, i en fareu un mes, que és el d'aquest inici del curs. No sé si aquest tensat en la corda podria fer que perdéssiu suports per aquesta part.
3: A veure, en principi les famílies, les que, diguéssim, no, entenen que en principi doncs, que aquesta lluita es fa perquè el que volem és el millor pels seus fills i filles. De moment el suport hi és. Està en mans de l'administració intentar evitar que el conflicte continuï, que més enllà d'aquesta vegada del dia 8 es puguin evitar la resta. I nosaltres, evidentment, farem tota la pressió possible per poder fer aquestes passes endavant i evitar tenir un curs com el que vam tenir l'any passat, però aquí també l'administració ha de posar la seva part, no només és cosa nostra, no? Evidentment entenem la preocupació de famílies que ens puguin traslladar, ostres, no? Però és que el que sí que està molt clar i crec que és un consens, i això es veu en declaracions tant de grups polítics com de les associacions de famílies, és que l'educació necessita canvis estructurals. Tal com va dir el president Illa, aquí hi ha d'haver una reflexió de fons molt gran, i això s'ha de posar en marxa, i tots els agents educatius, la comunitat educativa, en ple hem de poder decidir on poder aportar en la construcció de l'escola que necessita, no? De l'educació que necessita el nostre territori, i això és així. Tenim una llei educativa del 2009, i estem al 2026.
0: Mira, anava aquí, aquesta llei educativa. Jo me'n recordo quan es negociava la LEC, ara fa 20 anys, el 2006, en època d'Ernest Maragall, al capdavant del departament, d'aquest departament que després ha canviat de nomenclatura, però vaja, del Departament d'Educació. Després va venir Irene Rigau, després Meritxell Ruiz, Clara Ponsatí, Josep Bargalló, Josep González Cambrai, Anna Simó i ara Esther Niubó. Des de Maragall fins a Niubó, quan hi ha hagut el problema més important perquè aquesta llei ara tingui tants problemes?
3: Primer, la llei ja no va ser de consens, és a dir, va ser una llei absolutament rebutjada per la comunitat educativa. Es van fer unes vagues molt importants, molt participatives, de rebuig a aquesta llei. Aquesta llei va ser una llei imposada, i per tant, el desplegament d'aquesta llei tampoc ha estat mai, doncs, diguéssim, des de el consens amb la comunitat educativa, ha estat sempre des del desacord. Per nosaltres, on més mal ha fet aquesta llei és en el desplegament dels decrets de plantilles i els decrets de direcció, el decret d'autonomia de centres. Per nosaltres aquí s'ha perdut tota democràcia en els centres, però és que a més, diguéssim, el decret d'inclusió, per exemple, que és un decret que té molt bones intencions, anava acompanyat d'una memòria econòmica. Aquesta memòria econòmica s'ha perdut, diguéssim, en algun calaix, i ningú sap ni on és, o sigui, ni la recorda, no s'ha implementat mai. Per tant, s'ha desplegat un decret que requeria d'una gran inversió, no?, i progressiva a mida, doncs, que es anava, doncs, desplegant, i no ha estat així. Per tant, estem sostenint un sistema no, amb una situació, amb un alumnat absolutament complex, i no ha anat acompanyat, diguéssim, d'aquests recursos i aquesta, o sigui, la inversió necessària per implementar els recursos necessaris per abordar aquesta complexitat. I per això arriba un moment en què la cosa implosiona com ha passat ara. Més aquest, diguéssim, funcionament neoliberal, no?, que té aquesta llei, que doncs és això, amb una, diguéssim, òptica molt gerencial, molt privatitzadora, no?, amb funcionament més propi de l'empresa privada. Això també ha estat molt lesiu, ha generat unes dinàmiques molt dolentes de funcionament en els centres. Tots els canvis que hem anat patint, que de lleis també estatals, que també ens desestabilitzen, perquè si una cosa necessita l'educació és una certa estabilitat, no? Uh-huh. Evolucionar sí, però no canviar radicalment cada 2x3. Tot això fa, doncs, que ara mateix hi hagi un desequilibri molt gran. Per tant, necessitem tornar a seure i tornar a repensar quin és el model d'escola catalana que volem.
2: Doncs esperem que la situació pugui solucionar-se el més aviat possible. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC ESTES, moltíssimes gràcies i bon inici de curs.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Com cada dia abans del butlletí de la una, volem saber què ens tenen preparats els companys de Tarragona i Lleida. Ja sabeu que la Núria Mora encara està de vacances, així que saludem el Pablo Alcaraz. Pablo, què tal? Bon dia.
5: Hola Míriam, què tal? Bon dia.
2: Quin és el menú d'avui?
5: Mira, t'explico el plat principal i després ja per les postres, que els oients de Tarragona s'aquedin i ja ho aniran veient segons es vagi desenvolupant el menú. Parlarem de turisme, parlarem de dades turístiques a Costa Daurada i a Terres de l'Ebre i parlarem també de canvi de tendències en els visitants que han estat protagonistes aquests mesos de juliol i agost. Ho farem amb el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, que és Xavier Guardià.
2: Doncs aquest és el plat principal de la ciutat de Tarragona i ja sabeu, si voleu saber quines són les postres, doncs haureu d'estar atents al programa que d'aquí uns minuts començarà el Pablo Alcaraz. Pablo, que vagi molt bé el programa, t'escolto demà.
5: Una abraçada.
2: Doncs arriba el butlletí de la una, arriba la informació, nosaltres tornem de seguida amb molts més continguts aquí a la ciutat. Recordem que avui us estem preguntant per la vostra cançó preferida en català. Fins ara.
6: És la una, mediodia en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. En Ceuta sigue hasta ahora el acto institucional con motivo del Día de la Ciudad Autónoma, un acto marcado por el asalto a la frontera que ha provocado una crisis de seguridad en la ciudad y en el que está presente también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En unos minutos está previsto que el presidente ceutí pronuncie un discurso centrado en la situación crítica que vive la Ciudad Autónoma. Juan Jesús Vivas pedirá unidad a los vecinos y contundencia al gobierno central. En el Teatro Auditorio Rebellín de Ceuta está Vicente Martínez.
9: Vivas va a exigir una respuesta inmediata para que la ciudad vuelva a la normalidad de manera urgente porque ya no pueden más. En este sentido propone como única vía el retorno a Marruecos de todos los que han llegado de manera ilegal y masiva desde el 30 de julio, hoy, un mes después.

0: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat, encetarem aquesta segona hora anant al cinema. Ja tenim preparat aquí a l'estudi el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, que avui ens portarà fins a Ítaca per parlar de l'Odissea, la darrera pel·lícula de Christopher Nolan. I del cinema al teatre, fins allà ens hi portarà el Robert Calvo per emocionar-nos amb el musical més roquer de Catalunya. Acabarem aquest programa de ràdio recuperant un vell costum que ens encanta i és fullejar les revistes del cor de la manera més divertida possible, com no pot ser d'una altra manera, de la mà del gran David Cervelló. Tot plegat des d'ara i fins les dues.
0: La ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Míriam.
1: Com han provat les vacances?
2: Les vacances sempre sí. Van bé.
1: Sempre, sempre. Qui digui que no, és que passa. No sé si avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
2: Gairebé 3 hores.
1: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan, d'aquest any, encara està als cinemes, la podeu veure. La resumim una mica? Doncs ens situem al 1200 abans de Crist, aproximadament, just després de la conquesta i la destrucció de Troia per part dels grecs. Ja sabeu, 10 anys de setge, que és una descripció que es pot llegir a la Ilíada d'Homer del segle VIII abans de Crist. En aquesta història, Odisseu, Matt Damon retorna a Ítaca, on l'esperen la seva dona Penélope i el seu fill Telèmac. El viatge dura 10 anys i es convertirà en tota una odissea.
3: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
4: Recuerdo una esposa. Un hijo. El hogar.
1: L'Odissea, un poema original de 24 cants, traslladat al cinema, encara la podeu veure. Comencem, si et sembla, mirant les estrelles, amb un encert i una errada astronòmica, a veure.
2: Doncs sí, a veure, en aquesta anàlisi de la pel·lícula ens fixarem, no com han fet altres investigadors, historiadors sobretot, que han analitzat una mica el contingut històric de la posta en escena, d'un mite, els mites que cada cop que s'adapten, el qui els adapta els posa a l'entorn, si han anat evolucionant. Però l'essència és la mateixa. Aquí ens dedicarem a mirar algunes de les coses científiques que apareixen a la pel·lícula i que estan, podríem dir, en general, bastant ben tractades, tot i que hi ha alguna errada de calaix, podem dir.
1: Bueno, clar, és el Nolan, vull dir, que pot fer la interpretació una mica, no?
2: Bueno, a mi el primer que em va sobtar és una frase que diuen al principi l'Odisseu, quan ja se'n van de Troia, embarca amb 12 vaixells, amb aproximadament uns 600 dels seus soldats, que ja han conquerit Troia, ja són els que governen, diguem, han vençut en aquella guerra, i torna, ell vol tornar a la seva pàtria, que on és el rei, que és a Ítaca, on l'espera la seva reina, la Penélope, i el seu fill del Telèmac. No? I els diu una frase, a mi em va sorprendre, diu: mantingueu l'ossa major a la dreta. I em vaig quedar així, ostres, l'ossa major, estem a l'època grega, a la dreta, és realment aquesta la direcció que ha de prendre, perquè recordem que Troia no s'ha trobat ben bé, però els historiadors tampoc tenen consens d'on està, però diuen, el consens així més aproximat és que està a l'actual Turquia, que era una zona que els grecs en aquella època dominaven, no? I ell parteix de Troia i se'n va cap a Ítaca, que és un lloc de Grècia, per tant viatja de l'est, no es parla el sol, cap a l'oest. Sí. Vale? Per tant, si tu vas d'est cap a oest, i tu estàs mirant cap a l'oest, cap a l'Ita, cap on vas, el pol nord, diguem, el que és el nord del cel, et queda a la dreta. Això és com si anem de,

0: perquè ens entenguem, de Barcelona a Madrid, no? Barcelona sí. està a l'est, Madrid està a l'oest. Tot i que no estan en el mateix paral·lel, Madrid està una mica més al sud que Barcelona, però bueno, és igual. Si anem en aquesta direcció, tenim França i els països centre-Europa i els països nòrdics al nord, i tenim Andalusia, Àfrica, al sud. Per tant, tenim a la dreta, al nord i al nord, és on hi ha aquesta constel·lació que es diu la Ossa Major, que els grecs coneixien. Jo també em vaig pensar, dic, ostres, jo que sóc astrònom, els grecs sí, ja l'anomenaven així. Vale? L'anomenaven l'ossa. Tenia altres noms, però l'ossa és com el mateix Homer, quan descriu això, ho explica, es diu la Ossa Major. No? I per tant, si vas de Madrid, de Troia cap a Ítaca, o de Barcelona cap a Madrid, a la dreta tens el nord. Per tant, has de navegar mantenint sempre aquesta constel·lació que està en el cel i que es veu sempre, és una constel·lació que es diu circumpolar. Vol dir que sempre està girant, no es pot mai, de fet el mateix Homer ho diu, és l'única constel·lació, bueno, n'hi ha més, però en aquella època l'Homer cita el coneixement que es tenia en aquest moment, és una constel·lació que gira al voltant de lo que seria el Pol Nord, i el Pol Nord és el punt del cel on indica l'eix de rotació de la Terra. Doncs bé, quan aquesta constel·lació gira, no es pon mai en el mar. Per tant, sempre està donant voltes, i per tant, si tu la mantens a la dreta, i com la veus sempre al cel, més amunt o més avall, perquè com fa voltes al llarg del dia al voltant de l'estel polar, doncs sempre la veuràs amunt avall. Per tant, si vas cap a la dreta, segur que vas en la direcció que toca. Dius, ostres, bueno, que bé, no? L'encerta, no?
1: Li fa cas a Homer, no?
0: Està ben explicat. Però després hi ha una altra frase, això a la pel·lícula no surt, sí. però a l'Odissea, l'Homer cita, diu que la ninfa Calipso, que el manté allà, després la Calipso, que és la Charlize Theron, que el manté allà com presoner, és un presoner sexual, s'ha de dir, li diu que si vol tornar cap a casa seva, perquè ella, en aquesta illa la ninfa aquesta el reté 7 anys. Dels 10 anys que torna que triga el viatge de Troia a Ítaca, 7 se'ls passa a la illa aquesta amb la ninfa aquesta, no? I li diu, si vols tornar cap a les teves terres, has de navegar mantenint l'ossa major a l'esquerra. Tu dius, ostres, però no havíem dit. Però és que la illa aquesta, on viu la ninfa, està encara més cap a l'oest, està més cap allà d'Ítaca. Per tant, si tu estàs més cap a l'oest, o sigui, s'havia passat de volta, diguem, en la illa aquesta,
1: ja havia
0: passat d'Ítaca. No?
1: Hauria pogut arribar abans.
0: Sí, hagués fet el camí, però com no tenien GPS ni ningú que l'informés, doncs el pobre home va poder fer el que va poder fer. Doncs d'aquesta illa, la ninfa aquesta, la Calipso, li diu, has d'anar mantenint l'ossa major cap a l'esquerra. Correctament, o sigui, si vas cap a l'est, veuràs el Pol Nord a la teva esquerra i, per tant, és la direcció que has de trobar. Per tant, una bona decisió. El que no està bé és una escena que també passa cap al principi de la pel·lícula, que és bueno, els marins, que la pel·lícula està filmada per veure's amb IMAX, no? Amb una qualitat de... Jo l'he vist en cinema normal, no? Però si algú la pot veure en IMAX, que hi vagi, perquè jo vaig gaudir...
1: Impacta, no? Són aquestes pel·lícules que has de veure.
0: Sí, s'ha de veure amb la millor qualitat possible. Doncs, bueno, està filmada amb IMAX. Llavors hi ha una escena en la qual l'Odisseu, que recordem, Odisseu és el futur Ulisses, que li diran els romans. O sigui, Odisseu i Ulisses és el mateix personatge, no?, de la història. Doncs estan els seus mariners mirant el cel amb un cel clar, a IMAX es veu perfecte, no? I estan tots mirant cap a l'estel polar. L'estel polar, que és l'estel polar que tenim ara, que és l'estella que marca el Pol Nord celest, és a dir, l'eix de rotació de la Terra apunta ara en aquesta estella. Però
1: i què hi ha de
0: està malament.
1: Per què?
0: Això va passar 1.200 abans de Crist, 2.000 que portem d'aquesta era, són 3.000 anys abans de la nostra era. Ara tenim, ja des de fa un temps, l'ossa menor hi ha l'estel polar, que ens indica el nord.
1: Sí.
0: Però, degut a aquest moviment que té la nostra esfera celeste, la Terra no gira de manera homogènia, no és tot tan uniforme com ens ho pensem. La Terra gira com si fos una baldufa que gira una mica així, que ja se li està acabant començant a fer...
1: Està a punt de caure, ja.
0: Està a punt de caure, no, és veritat, però bueno, la imatge és aquesta. Llavors, aquest eix de rotació de la Terra ha anat variant al llarg de la història. I, per tant, cada 26.000 anys fa una volta sencera. Per tant, el que ara és... L'ossa, l'estel polar, fa 3.000 anys no era aquesta estrella. Hi ha una estrella que es diu Duban, que és menys brillant, menys espectacular, que està a la constel·lació, una constel·lació que està una mica per sota de l'ossa major, que s'anomena la constel·lació del Drac.
1: Ostres.
0: Per tant, el Pol Nord, si volies... A veure, una cosa és tenir la constel·lació, però si vols un punt ja de referència has de buscar el nord. Tu vols anar cap al nord... Buscar l'estrella polar, que és fàcil a més d'identificar, i aniràs cap al nord. Però llavors, aquests marines estan mirant una estrella polar, una estrella que és l'estrella polar, ara,

0: però que no és la de fa 3.000 anys. Per tant, aquí hi ha una incorrecció que no els hi costava res haver-ho fet una mica bé, però no passa res, eh? I tampoc, no és, una llicència, tampoc és una llicència, és una llicència perquè la pel·lícula... No, no, és una errada, jo suposo que no el van assessorar bé, tot i que el Nolan ha tingut sempre assessors molt competents.
1: Ah, Oppenheimer, el van deixar molt bé.
0: L'Interestel·lar, sí, amb el Kip Thorne, etcètera. Per tant, ha tingut científics molt competents, però en aquesta...
1: Volia treballar sol.
0: Volia treballar sol. Llavors, aquí va ficar la carta. Per tant, una de bé, si vols anar de Troia cap a Ítaca, has de mantenir l'ossa major a la teva dreta, sí. Però l'estel polar no és l'estel polar que tenim ara, era una altra estrella. No? Per,
1: bueno, li perdonem.
0: Li perdonem, home, evidentment. Si li...
1: Escolta, a mi m'ha agradat molt lo de les armadures que porten.
0: Sí, bueno, això... A veure,
1: són molt
0: sí que,
1: xules.
0: Aquí sí que és una concessió, diguem, com hem dit, sempre que s'adapta un mite, un clàssic, l'autor, el director, l'escriptor que ho fa, ho adapta una mica als temps que corren, no?
1: Sí.
0: Llavors aquí han tirat pel dret. O sigui, aquelles armadures que són espectaculars,
1: home,
0: són espectaculars. Primer són de color fosc, cosa que no... O sigui, recorden més, els que han analitzat a fons la pel·lícula, diuen que recorden tota la tecnologia que té el Batman, en Gotham City, el cavaller de la nit, sí. El que va sempre de negre i té... Recorda una mica, de fet, Agamenón, que és un altre dels reis que també lluita per conquerir Troia i és molt amic de l'Odisseu, apareix, quan el veus a la pantalla ja t'impressiona, un senyor de negre, quasi un Batman, que no diu cap paraula, apenes, no parla, però tu quan el veus ja et fa por. Però és un senyor amb unes armadures i un cas d'aquestes característiques, queda molt bé cinematogràficament parlant, per tant una concessió cinematogràfica, però des del punt de vista de l'època no és veritat. En aquella època era la del bronze, anaven, després parlàvem de les espases, però anaven amb unes armadures que estaven fetes de trossos de bronze. La del bronze, doncs, estaven fets d'aquest aliatge, no? I semblaven més com si fossin uns tancs, o sigui, com cilindres metal·litzats,
1: sí.
0: que no tan estilitzats, ni apretats, ni guapos.
1: No anaven marcant dominals,
0: sí.
1: No?
0: I a més, els cascs, resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar,
1: sí.
0: Doncs el casc feia referència al teu
1: estatus,
0: no? I estaven fets en fiel amb pell, amb teixit,
1: sí.
0: On havien cosit ullals de port senglars.
1: Ostres.
0: Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estatus. Per tant, es creu que l'Odisseu, que ho descriu així, l'Homero ho descriu així, portava un cas fet d'ullals d'uns 50, aproximadament 50 ports senglars caçats, salvatges caçats, havien tret els ullals, els havien tallat a la mida i havien fet aquest cas que realment no seria, podríem dir que és com un barret d'aquest de mexicà. No és veritat.
1: Però impacta,
0: i a més els protegia dels cops d'espasa que es donava. No? Per tant, els cascos no són d'aquella manera, però bueno, la concessió cinematogràfica porta això. I el que sí que no està bé, això és una errada bastant greu, és el tema de les espases.
1: Uh-huh.
0: Clar, per fer les batalles, que són, bueno, ja no espectaculars, lo siguiente. Espases que semblen d'acer. L'acer va ser un gran avanç en temes militars, disposar d'un aliatge...
1: Sí.
0: Que estava fet amb ferro i carboni, que era l'acer, que clar, és un material superresistent, de fet, dels materials més resistents que tenim, que no es trenca quan li dones un cop, etcètera. I van poder fer espases molt més estilitzades, que no es trenca, es mallaven, es feien malbé i s'havien d'afilar, mm-hmm. Però l'espasa mantenia recta. Però una espasa d'aquelles dimensions de coure, primer pesaria molt, no diria que l'aixequés, i després no podien ser tan llargues. Les espases en aquella època eren curtetes,
1: sí.
0: Curtetes i amples. Mm. Perquè la cosa no era lluitar a espases, era clavar-li directament al teu enemic.
1: Sense miraments.
0: Sí, sense que hi haguessin acrobàcies, cops d'espasa ni res. Per tant, això no té cap sentit, perquè les espases de coure, a més, si tinguessin aquelles dimensions, primer pesarien molt, i després donar un cop d'una espasa que està en una altra, el coure és molt menys resistent que l'acer.
1: Mm-hmm.
0: I gairebé es desvalgaria. Seria com lluitar amb espases de i guinyogui de plàstic o de goma, no? Per tant, no està ben fet el tema de l'espasa, el que passa que dona molt de joc a l'hora de fer les numeroses batalles i enfrontaments que hi ha. Per tant, les espases havien de ser de córrer, curtetes, i els cascs d'ullars de porcelana. Imagineu la imatge del Matt Damon. De fet, algú s'ha entretingut, algun d'aquests friquis s'ha entretingut, sí. En dibuixar-les. Hi ha un vídeo, em sembla, que corre per internet, on ha posat, per contra dels cascos tan espectaculars que porten, que seran cascos que utilitzaran 500 anys després, eh? Tampoc és una cosa que diguis, sí. Imaginat, no, 500 anys després, quan ja descobreixen l'acer i utilitzen el ferro, etc., els cascos ja seran d'aquella excel·lència. Però algú s'ha entretingut en dibuixar

0: les fotogrames, i clar, fa una mica de riure actualment. A l'època era una arma, vamos, defensiva i també atacant, si en el cas de les espases, bastant impressionant.
1: Potser s'ha apropat més a Gladiator que a
0: l'època de... Sí, exactament. Gladiator estava a l'època romana, ja dominem el ferro, dominem l'acer i tot això, i clar, és una errada bastant greu. Amb coure no podíem fer espases d'aquell
1: tipus. No podíem fer gaire cosa, pobres. Escolta, i els vaixells, que els han interpretat bé?
0: Una altra concepció legal. Tu ves el vaixell i dius, ostres, diu, que espectacular, que estilitzat.
1: Sí.
0: Diu, és que clar, com estem amb el cap, amb els vaixells vikings, sí. és un disseny d'un pur dracar, els vaixells que van utilitzar els vikings per dominar 800 anys després,
1: o sigui,
0: 1200, 800, 2000 anys després de la guerra de Troia, els vikings van desenvolupar uns vaixells que eren impressionants i que la història, els historiadors creuen que amb algun d'aquests vaixells podien haver arribat a Amèrica abans de Colón, no? Bueno, doncs aquests vaixells és estètica, superestilitzats, superllargs, capaços d'anar de vèncer les tormentes que poden haver als mars, amples, per tant, no és això el que era un vaixell d'aquella època. Els vaixells d'aquella època com eren? Allargassats, això sí, anaven amb remés, o sigui, la tracció... Tenien un pal i una vela, això és correcte, però no tenien les dimensions ni les característiques dels vaixells de l'Ulisses, de l'Odisseu, d'aquest Odisseu, d'aquesta Odissea, no? De fet, se sap que... s'ha fet una recreació el 2008, es va construir, seguint una mica els textos històrics i les fonts històriques, es va construir un dels vaixells que també va fer un recorregut similar, que és Jasón i los Argonautas, que també és un heroi mític també, anterior a totes aquestes aventures que li passen a l'Odisseu, i es va construir amb les descripcions que tenia un vaixell amb aquelles condicions, aquelles característiques. I va surt cap al mar i no va tenir cap problema. O sigui que hi anava amb remés i estava bé. Per tant, aquest vaixell estava fet. Jo no sé per què el Nolan es va entretendre en construir o en dissenyar vaixells tipus viking per associar-los a una època que el precedia amb 2.000 anys. No? Per tant, agafa aquest vaixell, lloga'l, compra'l, compra'l, posa la pel·lícula. Clar que necessitaves 12 vaixells, com a mínim. Però és igual, el replica ràpidament i ja ho tens. Aquí se li va escapar. Jo crec que el disseny dels vaixells està bastant... De fet, eren vaixells, a més, que tenien poc calat i els podien arrossegar i portar-los a la platja, perquè els grecs no navegaven sense referències, navegaven amb el que es diu cabotatge. Cabotatge és veure sempre les costes, les illes, i no allunyar-se a marxa, perquè com no tenien ni GPS, no podien trucar, no tenien telèfon, no tenien ni cartes de navegació, doncs aventurar-se al mar sense saber el cap on estava el nord o el sud, per quatre estrelles que hi havia al cel, era una mica arriesgat. Per tant, no viatjàvem gairebé de nit, a no ser que fos una cosa imprescindible. Per tant, el que feien era, anaven vorejant les costes i quan els arribava la nit, agafaven el vaixell, el portaven a la costa, que com era molt fàcil d'arrossegar, el posaven allà a la platja, baixaven allà, dormien i el dia següent reprenien el viatge. Cosa que a la pel·lícula, bueno, no, us deixen una mica...
1: Perquè la imatge és molt maca.
0: Les imatges són precioses, no? Però no era ben bé com els grecs navegaven. No?
1: Va, parlem d'algun dels personatges de Calipso. Comencem per Calipso.
0: La ninfa Calipso, que és la Charlize Theron. A la pel·lícula surt molt poquet i és una de les parts importants del viatge. El viatge dura 7 anys i es passa allà 7 anys amb la ninfa, que el té com dominat, no? Dominat mentalment. No el deixa que se'n vagi d'allà. Fins i tot li ofereix la immortalitat. Li diu, tu seràs immortal si et quedes amb mi. I ja estava com enamorat d'ell i ell, evidentment, sempre pensant en la seva dona, però estava allà, es va passar 7 anys, eh? O sigui, el té com un esclau realment sexual. I, de fet, Homero explica que la ninfa aquella se n'aprofitava sexualment d'ell, perquè era un tio fornit i tal, sí. I, bueno, el tenia allà per ella sola i ja està, no? I a la pel·lícula no passa de ser una terapeuta d'aquestes que el consola i tal, i molt casta, perquè no li fa ni un petó, perquè la gent no pensi que el pobre Odisseu està posant-li les banyes a la seva Penélope que l'està esperant. Per tant, això queda una mica com diluït, però, bueno, són impressions cinematogràfiques que, bueno, ajuden a explicar la història de manera ràpida. Però aquí es passa una bona temporada. Després hi ha el tema del Cíclop, que a mi em va agradar moltíssim, perquè jo el recordava del Kirk Douglas, ostres, el Kirk Douglas que li clava un tronc afilat a l'ull del Cíclop. El Cíclop era un gegant també que tenia només un ull, no? Però era com un ermità, de fet és un ermità que viu en una illa i té cabres, i ell es dedica a fer formatges. No, clar, quan entren a la cova, perquè ells estan morts de gana i ja no tenen per menjar el seu vaixell i baixen a buscar a menjar, no? I entren a la cova del Cíclop i allà veus com tenen uns sacs penjats, diu l'Odisseu, diu, això és per fer formatge, que té cabres, fa formatge. I tu dius, ostres, el ciclo fa més de 10 metres, i hem parlat aquí dels problemes que tenen els gegants, però això els deixarem. Però té uns dits bastant grossos. Fer uns nusos tan fins per fer uns sacs, per posar la llet i fermentar-la i fer el procés del formatge, em sembla que no quadra. Això,
1: la psicomotricitat fina sí, no
0: quadra. I després hi ha una cosa que es van... que l'Odisseu està explicat, que a mi em sembla encantat. És un joc de paraules, sí. Un dels primers jocs de paraules d'aquests espectaculars, que quan l'Odisseu... Això a la pel·lícula no surt, eh? Però a la història de l'Homer sí. Diu, l'Odisseu es presenta al ciclo i diu, em dic... me llamo nadie, dic ningú. Uh-huh. Vale? I llavors, a l'escena final, quan ja li han... Bueno, això es pot dir, perquè
1: sí,
0: se sap, bueno, li claven
1: un... Des de fa molts anys, això,
0: un palau i el pobre d'allò queda encegat, i surt corrents, escridassant, dient, ningú m'ha encegat. Mm-hmm. I clar, els seus... era un ermità, però tenia més gent que vivia per allà. Ningú l'ajuda, perquè diu, si ningú t'ha fet, per què crides, no? O sigui, és un joc de paraules d'aquest, és una cosa bona que podien haver presentat a la pel·lícula. No hagués costat res de posar aquesta escena i hagués quedat... Dius, ostres, realment estaven ben utilitzat el guió de l'audició.
1: Ja que dura 3 hores, gairebé, doncs podien posar una cosa també.
0: Ho deixen amb la...
1: Vinga, seguim amb més paraules desafortunades. En aquest cas, una frase que és molt graciosa. Quina és?
0: Bueno, graciosa és que tu, ja cap a la part final de la pel·lícula, en una
1: esbatossada... Que és una altra errada, clar.
0: Sí, no direm què passa, però una d'allò que ja està tot destruït i tot... gent morta per tot arreu. Sí. Un dels personatges diu, sentiu això? Diu, és la nostra edat del bronze que s'està enfonsant. I tu dius...
1: Com?
0: Com? L'edat del bronze és el nom que li van posar els historiadors al segle XIX per classificar aquestes diferents períodes dels diferents imperis, no? I l'edat del bronze justament agafa des del 3000 abans de Crist fins a la batalla de la guerra de Troia, fins al 1200. És l'edat del bronze perquè va ser el mineral que van saber, l'element que van saber, o l'aliatge que van saber treballar els humans i que va constituir un gran avenç tecnològic i militar, evidentment, no? Perquè clar, tu no pots dir que estàs a l'edat de bronze. És com si un de l'edat mitjana s'aixeca un dia i diu estic a l'edat mitjana, a veure com entra el renaixement perquè estic fart de l'edat mitjana. Home, tu no ho saps l'edat
1: no
0: que
1: sabia,
0: està.
1: No sabien.
0: I és, bueno, suposo que és per recordar a la gent que estem en una època llunyana, estem a l'edat del bronze, no? Estem molt lluny, 1200 abans de Crist, no? Per tant, però és una ficada, és el que diu un anacronisme, no? una frase fora de lloc, seria com posat. De fet, el Peter Sellers, en una escena d'aquestes, d'una de les seves pel·lícules, mostra, ell fa d'extra en una pel·lícula i hi ha una lluita, una pel·lícula d'aquestes de romans, no? I apareix un romà amb un rellotge a la mà, no? Això és un anacronisme, sí. O sigui, un element tecnològic que no correspon a l'època. Però això és un anacronisme literari, perquè estàs anomenant l'època històrica, que la classifiquem d'aquesta manera avui en dia, a un moment en què aquella gent ni sabien on estava, sabien que hi havia que el món s'estava, bueno, hi havia un gran trasbals, estava canviant, i però no sabien si allò era l'edat del bronze o quina edat era, no? Per tant, va ser una ficada a pota bastant considerable, no?
1: Vinga, quina és la conclusió? Què treus d'aquesta pel·lícula?
0: Bueno, pues que és un espectacle visual increïble, que s'ha d'anar, evidentment, s'ha de veure al cinema, que hem de tirar... O sigui, aquí no és un superheroi aquest el que...
1: No,
0: és un personatge amb bastants conflictes, que és el que els mites grecs tenen, no? Els personatges són, siguin déus, deeses, nimfes, semideus, el que sigui, tenen tota una sèrie de personatges. Aquest home fa un viatge per tornar a casa seva, però amb un sentiment de culpa brutal, perquè al final, bueno, ho podem dir, només arriba ell.
1: Sí, sí.
0: Dels 12 vaixells, només arriba ell, que tant té un sentiment de culpa de no pogut haver fet res més per salvar els seus homes. Ostres, que això és molt dur, no? I també és una mostra de que les civilitzacions dels imperis sorgeixen i s'enfonsen. Mm-hmm. Sempre, al llarg de la història, sempre ha estat així, no? I per tant, esperem que aquests imperis que dominen actualment algun dia acabin... Que no esperem massa perquè acabin amb altres imperis, amb altres històries, amb altres maneres de governar-nos que siguin menys dolentes que les que tenim, no? Per tant, és una pel·lícula que fins i tot el mite envelleix molt bé, la història aquesta. A part dels personatges, a part de les nimfes, els cíclops, les deeses i totes les històries que passen, és una reflexió sobre, bueno, la condició humana i cap a que sempre queda algú de bona fe i de gent que farà l'imprescindible perquè les coses funcionin una mica millor per tothom, que és el que hauríem de buscar. Per tant, és una pel·lícula imprescindible.
1: Què actuals són els

0: Clàssics a vegades.
1: Exactament.
0: Doctor Manuel Moreno Lupiáñez, un plaer tenir-te una temporada més aquí a la ciutat. Ja veig que ha començat amb força, amb una pel·lícula.
1: Esperem que el cinema ens depari coses com aquestes.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
0: Avui us estem preguntant per les vostres cançons en català preferides i això és el que més us agrada.
4: Pues no sé cómo se titula, pero esa que es una sardana dels Jets, que es Poti Poti o algo así. Uh-huh. Me agrada molt, desde que salió me encanta
0: Coti.
4: Esa canción.
5: Intento no creuar-te la mirada. Mira. No crec històries inventades.
0: És molt xula aquesta cançó. A veure què més li agrada a la nostra audiència. Va.
6: Hola, macos, perdoneu-me. Primer demano perdó, però tinc que dir tres. Paraules d'amor, boig per tu i Mediterrani.
7: Adéu. Però que no és en català Mediterrani, eh? Mediterrani no és en català. No hi ha versió en català de Mediterrani.
0: Doncs aquí la cantem,
7: aquí la cantem en català, clar que sí.
0: Perquè jo vaig néixer al Mediterrani.
7: Ara que ens ha parlat aquesta oient d'aquesta sardana que es va fer tan famosa... I ara li passaré al Gerard per si després la vol posar en algun moment al Dani, si la volem posar. Hi ha una sardana meravellosa que és del 2009 que va concursar el concurs de sardanes de Prada de Conflent, que es diu Prada Ripoll, que és una sardana deliciosa, meravellosa, espectacular, que a mi m'encanta i que és moderna, vull dir, és una sardana del 2009, vull dir, que té menys de 20 anys i que cada cop que l'escolto m'emociona. És una...
0: És que la sardana...
7: Com que no és una sardana tradicional, perquè té un so, fins i tot pop, en algun moment, m'encanta.
0: Escoltem més cançons de l'audiència, va.
8: Hola.
0: Hola.
8: M'agraden totes les del Serrat, totes. Català, castellà...
0: Molt bé.
8: Em dóna igual. Després m'agrada molt La mare del Diango. I les cançons que fa el Sergio Dalma en català.
0: Ai, que maques, també.
7: Deixa'm oblidar-te així, sense paraules, amb el silenci, no deixant la calma.
0: Sergio Dalma,
7: aquesta cançó és preciosa.
0: Sí, és molt...
7: Deixa'm oblidar-te,
0: mira.
5: Som estàtues gelades, passades les hores.
7: Que et canta en italià, et canta en català, canta en castellà i és meravellós.
0: Canta
7: sempre.
0: Tot. Doncs vinga.
7: Mira.
0: Mira. És que l'Anna Sardana...
7: Escolta això.
0: Posa't.
7: Escolta, Prada Ripoll.
0: Doncs ja sabeu que si ens voleu explicar quina és la vostra cançó en català preferida, notes de veu al 676-760908. De seguida escoltarem més. I avui a l'avançament de continguts d'aquest programa us prometíem emocions amb la visita que farem tot seguit al teatre. I és que el Coliseum de Barcelona ja és tot a punt perquè un equip d'artistes molt joves interpreti un musical que és històric a Catalunya. Es tracta d'una obra que ja fa 15 anys va ser un èxit de la mà de Goll de Gom i que ara torna a les taules per explicar-nos una història d'amistat. Bé, d'amistat, però també d'amor. D'amor a unes notes, a unes melodies, a unes cançons que ja formen part de la memòria sentimental de tots els catalans.

0: Hores abans de l'estrena de l'obra, en Robert Calvo ha pogut parlar amb dos dels seus protagonistes que estan excitats davant d'un repte prou important. Han d'interpretar unes cançons que quan ells van néixer ja no petaven.
1: No petaven, però Míriam, quan han deixat de petar-ho les cançons del rock català? Vull dir, quan ha passat de moda el rock català?
0: Mai.
1: És vigent. Hi ha tota una generació, que és aquesta que ballem entre els 40 i els 50, m'atreveixo a dir entre els 45-55, potser, que encara seguim cantant a ple pulmó aquell boig per tu de Sau, que en Pep Sala i en Carles Sabater segueixen cantant avui als escenaris, l'un sobre l'escenari i l'altre de manera virtual, perquè malauradament ja no hi és, però ens ho va explicar aquí fa un parell de mesos el propi Sala. No només ell segueix defensant les lletres i les melodies de la formació, també ho fan els Pets, l'Exambusto o Gossos,

0: cicles que reivindiquen en abstracte, no?, el patrimoni cultural del país. De fet, jo personalment jo sóc músic clàssic, per dir-ho així, jo sóc director d'orquestra, eh? I per tant, ostres, clar, jo estic acostumat a treballar amb un repertori antic, diríem, no? Per tant, el rock català no em queda tan lluny, però forma part també d'aquesta reivindicació de patrimoni que, de la mateixa manera que es pot reivindicar, doncs, jo què sé, Eduard Toldrà o Juli Garreta, compositors històrics de casa nostra, també es pot fer amb els Pets, amb el Sopa, amb el Sau, no?
1: Diu en Jofre que el rock català no li queda tan lluny perquè ell és dels més grans d'aquest repartiment. Va néixer el 1999, fregant el travesser, però ell no va viure el moment daurat del rock català, podríem dir, d'aquestes cançons que ara ell ha de dirigir en un espectacle que li va arribar a les seves mans de casualitat, per recomanació d'un familiar.
0: Un parent meu que va veure el cop d'arc original i em va dir: hòstia, Jofre, hauríem de muntar aquest espectacle. Jo no el coneixia, jo d'entrada vaig pensar: està sonat, això és una bogeria. Però mira, ho vam intentar, vam parlar amb Degoll de Gom, amb ells els hi va semblar correcte, no? I a partir d'aquí la cosa, doncs, va començar a agafar cos, i ho vam fer a l'Atlàntida de Vic. Vam fer 6 funcions que van anar esplèndidament bé, de públic i de tot. Tant és així que ho vam veure en Bots o a la Cisquella i ens van dir: escolta, endavant, si voleu que la cosa pugui anar més, compteu amb el vostre vistiplau, no?
1: Per tant, en Jofre i tota la tropa d'aquesta jove companyia osonenca, La Barca, han estat ungits pels creadors originals de Cop de Rock, que són els capspensants i visibles de Degoll de Gom, Joan Lluís Bozzo i Anna Rosa Cisquella.
2: Doncs ara aquesta obra, que fa 15 anys va ser un gran èxit, torna al teatre per emocionar diferents generacions de catalans i catalanes.

0: Aquesta és la versió que sona en aquest musical, la versió musical d'aquest Bon Dia dels Pets, que és un dels grans temes del rock català. 15 anys després de la seva estrena original, l'essència del rock català dels anys 90 torna a bategar amb força als escenaris. Des de demà i fins al dia 6, el Teatre Coliseum de Barcelona acull aquest musical que recupera el muntatge adaptat als nous temps. M'ho explicava la Júlia Cervera, que forma part del repartiment.
1: Tornem a fer aquest musical perquè segueix sent vigent avui en dia, no només totes les cançons, sinó també tot el que passa en escena. I evidentment hi ha una responsabilitat molt gran, però sabem que contem amb el suport de Goll de Gom, no? Vull dir, en Joan Lluís Bozzo hi ha sigut sempre, ens va acompanyar de fet a la roda de premsa, per tant vull dir que estem molt ben acompanyats en aquest sentit, i la por que pugui sorgir o que hi pugui haver es transforma ben aviat en il·lusió també.
0: Ara el millor, Míriam, que és que en una obra de teatre on hi ha molta música també hi ha d'haver una mica de salsa d'amor, de trama, no? L'obra ressegueix la història d'un grup de joves que somien triomfar amb la seva banda. Anys després, una situació límit els obliga a retrobar-se, posant-se a prova, velles ferides, amistat i segones oportunitats. Tot plegat articulat amb els grans èxits de formacions emblemàtiques com ara Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o L'Exambusto. Míriam, la Júlia és nascuda el 2002. Per tant, el moment d'eclosió del rock català ni el van sumar a ella. Encara que als anys 2000 encara hi havia moltes brases dels èxits dels 90. I és que, com diu en Jofre, aquesta obra teatral permet traspassar i emocionar diferents generacions.
2: Evidentment que la generació coneix doncs, el Bon Dia dels Pets, coneix el Boig per tu de Sau, coneix l'Empordà del Sopa, però totes segurament no. Llavors es produeix aquest fet de que venen, els coneixen alguna cançó, però de sobte descobreixen un univers sonor i que per nosaltres, la gent que en formem part de Cop de Rock, tu diràs, ja és també la banda sonora de la nostra vida i qualsevol cançó d'aquestes ja ens toca l'ànima, no? I també passa això, que d'alguna manera fem de canal cap a la nostra generació, perquè més enllà de conèixer els grups d'avui en dia, doncs també sapiguem tots plegats d'on venim. Corren, corren pels carrers, corren,
0: paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Hi ha autèntics himnes del rock català, com aquest Corren de Gossos, o també el Bon Dia dels Pets que escoltàvem, o el Tren de Mitjanit, que ens deia abans en Gerard Sanz, que també sona en aquest musical Cop de Rock, que té un repartiment encapçalat pel mateix Jofre Verdolet, és a dir, ell és director musical i actor de la pròpia obra, es dirigeix a si mateix, i també per Elisabet Molet, en els papers, en aquest cas, de Rocky de Lluna, acompanyats d'un elenc coral que ja va exaurir entrades el 2024 a l'Atlàntida de Vic, amb més de 4.200 espectadors, i que ara espera l'èxit aquí a Barcelona, per fer també país a través de la música. Júlia Cervera i Jofre Verdolet.
1: És important que donem veu en els musicals i obres de teatre en català, i com més plena en sigui la cartellera

0: de Barcelona i de molts més pobles i ciutats, doncs millor.
1: A més, Cop de Rock és un musical molt especial, en el bon sentit, és a dir, és una obra que t'entra per tot arreu, és que pels ulls, per les orelles, i és rock català, vull dir, ostres, tothom que ha vingut a veure-la surt emocionat i és així, eh? Tenim molta gent que ens diu, és que m'he passat l'estona plorant, és un viatge emocional molt intens i molt bonic.
2: Doncs una cosa intensa, bonica, que ens fa pensar en moments de la nostra vida. La música ens connecta amb els moments especials de la nostra vida, les cançons marquen la nostra vida, per tant és una cita indispensable per als nostàlgics i per les noves generacions també, que es vulguin assabentar de què passava aquí a Catalunya amb el rock català allà pels anys 90. I he de dir una cosa, Míriam, que és que se suma una nova funció d'aquestes que ja estaven previstes, d'aquest 6 de setembre, serà dissabte, el 5 de setembre a les 21 hores. Per tant, nova sessió per dissabte.
3: Doncs una obra que no us podeu deixar perdre i que segur que totes les cançons que hi apareixen us agradaran, però potser us agraden d'altres. Escoltem quines cançons en català agraden a la nostra audiència.
4: Un dia, pues a mi me gusta, hay muchas canciones en catalán que me gustan mucho, las de charango, o sea, son cosas más modernitas, ¿eh? Porque las que escuchaban mis hijos y entonces las he escuchado yo y me gustaban muchísimo. Pero hay una de Miki Núñez, no sé si lo pronunciaré bien,
2: sí,
4: en catalán ya sabéis que no es muy perfecto, se llama Escriurem. Pues es súper bonita, a mí me encanta, no sé, tendrá unos 5 o 6 años, la canción no es muy vieja, pero es súper bonita escucharla y verás. Y a mí me gustan mucho aquellas que son tipo rumberas y así, de estas de rock catalán. Hasta luego.
2: Adeu.
5: Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
3: Que m'agrada aquesta cançó.
2: Doncs sí, perquè és evocadora de la nostàlgia, però a la vegada mirant el futur amb esperança, no?
3: Va, escoltem una altra nota de veu.
6: Hola, guapíssim.
2: Hola, guapa.
6: Hola, família. Bon dia. Per mi la cançó, per mi la més maca treure'n el Mediterrani del nostre gran Serrat és Boig per tu de Sau. Cada vegada que l'escolto, les primeres notes ja se'm posa la pell de gallina.
2: Mira, em fa molta gràcia això que està passant avui. Quantes vegades han dit Mediterrània de Serrat que no està en català? És meravellós, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè l'associem a un cantant que
3: és català,
2: que és català
3: i
2: que és
3: molt
2: sí, sí,
3: de terra, amb la qual cosa...
2: Bueno. Vaja, ara m'he tirat jo a la piscina i potser va fer una versió algun dia en català de Mediterrània, però crec que no, vaig a buscar-ho.
3: Pregunta-li a la teva
2: amiga.
3: Va, escoltem una última nota.
7: Hola, em dic Anna.
3: Hola, Anna.
7: I sóc de Constantí, així que fa que escombro cap a casa meva.
3: Ben fet.
7: Una de les cançons que em van emocionar molt, que és molt curteta i me va encantar, va ser la dels Pets, de Bona nit.
3: Ai, que maca.
7: Gràcies.
5: Sé que estàs cansada, els ulls se't fan
3: pell de gallina.
2: Que bé que ens escoltin des de tot Catalunya.
3: Sí, clar que sí.
2: Una salutació que ens escolta des de Constantí i totes les poblacions de Tarragona a través del 95.3 de l'FM.
3: Vinga, ara sí, l'últim, que encara en tenim.
8: Bon dia, nois.
3: Bon dia.
8: Doncs a mi m'agrada molt el Sergio Dalma, tant en català com en castellà, i la en català, per exemple, la d'En dones força, aunque totes sí. Són que són molt maques, són molt romàntiques. El vaig anar a veure i és que em va entusiasmar. Vaig sortir tan pletòrica d'escoltar-lo que és super...
3: Amb aquestes cançons que ens heu dit tots vosaltres podríem fer un concert que, vamos,
2: absolutament.
3: Valoria a mi, Ho passaríem d'allò més bé. Si voleu seguir dient-nos quina és la vostra cançó preferida en català, notes de veu al 676-76-0908. I ara sí, arriba un dels moments que més ens agrada en aquest programa, que és repassar les revistes del cor amb en David Cervelló. David, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia, com esteu?
3: Molt bé, i tu?
9: Mira, feliç.
3: Ja has aterrat?
9: Sí.
3: De les vacances?
9: I ja, sense allò de que ja et vas incorporant a tot, i és, va molt bé, perquè, escolta, al final, això, quan ens agrada el que fem, la nostra professió...
3: Això és
9: doncs,
3: important,
9: Sí,
2: i el medallero com ha quedat, David, al final?
9: Bueno, vam tornar amb individual, vaig fer un vuitè i un desè lloc, i per equips vam fer una medalla d'or.
3: Molt bé. Digues que sí.
9: Sí, home,
2: a veure, la gent ara potser hi ha algú que no sap que el David Cervelló fa marxa.
3: Sí.
2: I ha estat a Corea.
9: Atlètica. Sí, el campionat del món.

0: màster, dels que ja tenim una edat. Sí, sí, sí. I mira, i molt picant, tot allà. Jo molt picant, sí, del menjar picant, sí.
1: Has anat al lavabo?
0: Ja tenia ganes de menjar, sí, sí.
2: No bueno, preguntis clar, això.
1: Meu... A veure, quan menges picant, vas una mica al lavabo d'aquella manera.
2: Ara aprofita el pa amb tomàquet, tu.
1: Sí.
2: Això no és picant.
0: Sí, sí, sí, totalment. Desconnexió. Bueno, i tornar al que dèiem a la rutina, com serà el cas de Leonor, ens ho diuen a pronto, Leonor,
1: a veure,
0: un
1: no
0: any
1: rigueu.
0: De grandes canvis.
2: Si ha rigut del primer...
1: Sí. No, sí. Perquè...
2: Ai, què li passarà?
0: Un any de muchos cambios, eh?
2: Ui,
0: bueno,
2: què?
1: Home, sí. Complirà un any més.
2: Ara ja no ha de fer ja cap cosa més de l'exèrcit.
1: Farà un any més, ja en farà 20. 20?
2: Més?
1: 20?
0: Sí, sí, sí.
2: Crec que és més gran, no?
1: No, home, no, si va fer 18 fa un...
3: No, fa, sí, sobre els 20, no?
2: Sí, 20?
0: Sí. Sobre els 20, sí.
1: A veure...
2: Doncs ha d'estudiar, no?
1: ¿En qué año nació Leonor de Borbón?
2: No va ser el 2004?
1: 2005.
2: Doncs 21 farà.
3: Té 20 anys.
1: 20 anys.
2: Farà 21, doncs estarà estudiant, no?
1: Entenc, sí,
2: no?
1: Bueno, ja ha acabat de la...
2: Els la formació 3 anys, de
1: l'exèrcit. Ja acabat, sí,
2: ara
1: sí,
2: ja
1: sí.
2: Li toca la carrera, no?
1: Ara ha de fer les polítiques aquestes que havia
2: ciències
1: fet la...
2: Ciències polítiques farà?
1: Crec que era ciències polítiques, no?
2: Molt bé.
1: Què va estudiar Leonor? Què va estudiar Leonor de Borbón?
2: Si tens el David aquí, que segur que ho sap, que està posat al dia de...
0: No creguis
1: que... Ciències polítiques, efectivament.
3: Ciències polítiques.
0: Ciències polítiques, doncs pues ja està. Doncs ja ens va bé, que es posa una mica en política. També a pronto ens parlen d'una cosa que jo us vull matitzar, perquè diu les fòbies més curioses de los famosos. I veiem a la Rosalía, a la Penélope, a la Mònica Naranjo... Jo dic una cosa... A veure, quan tu tens pasta, vull dir, com tenen aquesta gent, vull dir, tu les fòbies te les pots... les pots
1: fabricar.
0: Saps què vull dir? Sí, també. És a dir, que com que tens un tren de vida, que vull dir, si ha, és que no m'agraden les serps. Bueno, doncs pots viatjar a qualsevol país. Clar, els que anem una mica més així, més justets, hi ha fòbies que... que t'afecten més en el teu dia a dia. Vull dir que, jo que sé, per exemple, a netejar els lavabos, bueno, els has de netejar.
2: No, no, no, les cookies i vas admetre, doncs és el
1: no crec que Penélope Cruz fregui cap lavabo.
0: Per això t'ho dic, que vull dir que jo crec que et canvien, t'apareixen
2: no
0: unes de noves,
2: lavabo.
0: No? Fòbies, exacte, fòbies de ricos, Bueno, pues això. Bueno, també a pronto tenim Daniel Sancho, su madre rompe la relació con él.
3: Ostres,
1: no sé, la notícia fa dos estius,
3: Em perdo l'oportunitat de posar su madre corta la relació,
0: sí.
3: No?
0: Hòstia. Que fi.
2: Que l'humor més negre, Gerard.
1: Està bé, està bé, l'humor negre de tant en tant
0: està bé. M'encanta. M'encanta. Però... Anava a dir que ha posat màgia a la portada, però no, la portada, desgraciadament, i és molt trist, sí. Juan Tamariz, ens parlen a pronto, diu, todo sobre la guerra entre su viuda i sus hijos.
3: Sempre han d'aparèixer aquests temes,
2: Sempre, sempre.
0: Sí.
1: Quan hi ha diners per mig...
0: Sí,
1: tenien un as
0: debajo de la manga. Sí, en aquest cas, doncs, clar, aquí hi havia gat amagat, o conill amagat. Bueno, és igual, no ho entra en detalls. Va, anem amb Semana, tu. Semana, totes les fotos, madre exclusiva, mia. Exòtica luna de miel de Macoque i Gonzalo.
1: Però per fer una foto de portada s'adequa al titular, David.
3: Sí. Sí, per alegria de David Cervelló.
1: I per alegria meva, tu.
3: Sí. I teva també.
0: Sí, sí. Se li veu tots els macoques, diguem,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: això, sí. Diu, la pareja eligió Vietnam i Camboya, no fem rimes, com a destino de su viaje de novios. I se'ls veu, doncs, això.
2: Estupendos,
0: tu. Se'ls veu estupendos, que s'estan gaudint l'un de l'altre i això és preciós.
1: Estan els dos boníssims,
2: Sí, sí.
0: Ja, home. Escolta, es mantenen molt bé i doncs mira que s'ho passin.
1: Vull dir, ella, atenció, una cosa, Macoque era hostessa del Telecupón quan l'època de la Carmen Sevilla, vull dir, no té 30 anys, ni 40 ni 50.
2: Està a punt dels 60 si no els ha fet ja.
1: Si no els ha fet ja, sí, sí.
0: Eren pessetes
1: el que
0: et podia tocar.
2: Bueno. Què més tenim a la setmana?
0: Home, ja m'imagino, perquè... Què li posem a la nena? Posa-li Macoque.
2: Bueno, noms més raros es posen.
1: Mira, a la Macoque, que es diu Maria José Giaver, és del 1969, té 56 anys. Segons diu la seva biografia.
0: Doncs escolta...
2: Escrita per ella.
1: Escrita per ella mateixa.
0: Exacte, mis memòries, por Macoque. Bueno, doncs qui haurem de llegir les seves memòries és Harald de Noruega, diu muere Harald de Noruega, el rei que lo arriesgó todo por amor.
2: Sí, quina història més maca, la seva.
3: Pel·lícula Disney.
2: Sí, sí, sí. Bueno, una mica com el seu fill, no?
1: Sí, el Hakon.
2: Clar. Que no li podia dir res, clar. Sí, ell va fer el mateix.
0: Em sembla...

0: sembla bonic això de deixar la fotografia així amb
1: blanc i negre,
0: saps? Sí, perquè té un toc que està molt bé. També tenim notícies una mica així de la salut d'Edmundo Rocet, Bigote Rocet, bueno, pues que està, diguem que s'ha fet uns chequeos i sí, no han sortit molt bé la cosa, i diu: "Assumo que estoy en la recta final de mi vida."
2: Bueno, bueno, a veure, ja per edat, vull dir, 15 anys té aquest home?
3: Doncs no, tenia com 70 llargs,
2: 108. Molts, no? A punt de
0: 70 llargs, bueno,
2: doncs, evidentment, per molt que et quedi, estàs a la recta final de la teva vida.
1: Sí.
0: I gaudir aquests moments en llibertat, cosa que no poden fer l'altra exclusiva, Verónica Hidalgo, su marido lleva 4 meses en la cárcel, no?
2: Vaja.
0: Bueno, sí, devien estar jugant
3: aquesta al Monopoli. Aquesta senyora va ser Miss Espanya allà pels 2000, 2005, 2000. 76 anys té Edmundo Rocet. Bueno, Piticlin, Piticlin.
2: No,
3: com és, David, el Piticlin?
0: Piticlin, Piticlin!
2: Pensava que més gran, pensava que...
3: Sí, jo també ho pensava. Però recordem que va estar Maria Teresa Campos, que ara n'hagués fet 80 algun. No?
2: Més? No.
3: Maria Teresa Campos, si estigués viva, ara ja en faria 80 llargs.
2: Ara
3: en tindria 80 llargs.
2: Anava a tenir dels 90.
3: Sí, sí.
0: Eren de quan todo esto era en Campos, saps?
3: Sí.
0: Bueno, anem amb lectures, perquè a lectures tenim los 20 nombres con más poder en la moda, la música y el cine. I que no posen a la portada nombres. Per sort, veiem en imatges pues Leonardo DiCaprio, la Shakira, diu, los más ricos e influyentes del mundo.
3: La filla de l'Amancio, la Marta Ortega.
0: Exactament, l'Ortega.
1: Això sempre ven, doncs,
2: mira,
1: les fortunes,
2: català,
1: los más influyentes.
2: Shakira. Sí.
4: Com et puc estimar?
2: Atrevir-te a fer aquesta cançó...
3: Jo em quedo amb la versió de Luz Casal, sens dubte. No.
0: És que et anava a dir, mira, l'altre dia li vaig
2: escoltar el
3: text. Clar, sí, de les versions.
0: Al text li preguntaven, no? Quines les versions que t'han agradat? La de Shakira diu... No és clar. Aquesta. Diu, en tot cas, la de la Luz i alguna
1: no més. No està malament, per això, la de Shakira.
2: Sí,
1: no?
2: Però és una cançó tan mítica, bueno, que no
1: ja,
2: haurien d'existir.
1: No, trepitjar-la d'aquesta manera, sí.
2: Sí. Vinga, anem a...
0: Els que fan goig de veure és Roberto Leal.
3: M'encanta.
0: I su mujer, que sembla que su mujer sigui un nom. Podem posar els noms, sisplau? Perquè és,
3: sí,
0: és,
3: sí.
0: També, és també coneguda i també és,
1: no
0: dir,
1: tenen
0: també
1: nom.
3: És periodista, és coneguda, no, vull dir que...
0: Clar,
2: el Roberto Leal em recorda a un company d'aquesta casa.
3: El Víctor, Gerard Sanz?
2: No, el Víctor Herranz, bueno, el Gerard Sanz també.
1: El Víctor Herranz?
2: Sí.
3: I tu també, té una irada amb tu.
1: Vols dir?
2: Potser...
0: Roberto Leal. Gerard i... Sí.
3: Roberto Leal és un home que...
0: Podria ser un company, sí.
3: Com que treballa,
0: bueno,
3: a la tele.
0: Perdó,
3: digues, David.
0: No, dic que l'àlbum de sus vacaciones en Cancún, vull dir que...
2: Quina sort.
0: S'han anat a Cancún.
3: Com que treballa a la tele, evidentment, sap que s'ha de cuidar i la seva imatge és el primordial, però que ha millorat moltíssim amb els anys, s'ha sabut assessorar molt bé, ha fet molt d'exercici físic i molta, diguéssim, consolidació física, no? I ara està canyon.
0: M'agrada consolidació física.
1: Consolidació física,
3: sí,
1: mai havia
3: tenia l'orcita i ara no té l'orcita. Està fibrat.
2: No estem consolidats.
1: No estem consolidats nosaltres.
0: Jo faria un màster, màster en
3: consolidació física.
0: Sí. Per la... sí. Bueno, també a lectures, doncs, El hijo condenado de Metemari, en el adiós a Harald.
3: He de dir
0: que
3: els nanos s'assemblen més a la Metemari que al Hakone, Els nanos,
2: sí,
3: els fills.
2: El que va darrere del Hakone és igual que ell.
3: Igual... Sí,
2: no?
3: sí, és veritat, és
0: home,
3: veritat. Sí.
2: Clar, l'altre és que no sé...
0: D'ell tenen, o d'ella, d'ell tenen un posat... A veure, sí, estan encara de circumstàncies, però anem a dir que no crec que siguin l'alegria de la web.
3: No, el Hakone és guapo,
1: No.
3: Vull dir, el Hakone, quan el veus així...
0: El Hakone, home, sí, guapo, sí. Clar,
2: però, sí.
1: És la portada d'una sèrie, una mica.
0: Sí.
2: Los herederos.
1: Sí.
0: Sí.
2: Vinga,
0: bueno,
2: seguim.
0: També tenim a Messi, que abre un restaurant en Barcelona.
2: Molt bé.
3: Abre, però no va treballar en la vida, no? Supongo,
2: no,
3: eh?
1: Un negoci, home. Sí, imagina't, cuinant milaneses, sí. No? Ara que s'ha retirat de la selecció, fent una...
0: Sí,
1: de què va querer la
3: milanesa? Arrebossant...
0: Me'l veig, però a més, me'l veig a dins a la cuina. Sense voler parlar amb ningú. Bueno, anem amb 10 minuts. Marc Flores i Terelu, Abuelas felices por separado.
2: Bueno, com tantes altres, no? Mentre siguin felices,
0: sí. Ya conocen a Tessa, la hija de Alejandro y Carlo.
2: La segona, no?
0: Alejandro y Carlo, Sí, sí, bueno.
2: Molt bé.
0: Però s'eviten, S'eviten. S'eviten, però... Bueno, també tenim a Sara Carbonero.
3: Tessa diu que va sortir la filla de la Terelu dient que Tessa és una barreja de Teresa i Elsa, que és l'altra iaia.
1: Molt bé, tu.
0: Doncs pues hagués pogut dir Telsla i hagués pogut...
1: Tesla,
3: Tesla, sí.

0: Sara Carbonero supera su año más difícil. No podemos estar más contentos.
1: Cada escarción a mi
0: Jacón octavo o Jacón ocho, que te nombre de peli, los retos del nuevo rey noruego.
2: Bueno, una cosa. Abans el rei no és com els papes, no? Que es poden posar noms que no és el seu, no?
1: No, és el seu, sí, sí. Vinga, anem a Mola, que ens quedem sense temps.
0: Bueno, històrica y emotiva despedida, el rey Harald comienza el reinado de Hakon VIII, o Hakon VIII, el despertar, y Metemari entre los desafíos y la esperanza.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, ja els veiem aquí acompanyant el fèretre,
1: Sí. I l'extra de Mia, que sempre ara t'ha donat per portar la revista.
0: Sí, per
3: ha arribat per quedar-se.
1: Sí.
0: Sí, Mia diu, borra los excesos del verano en 14 días. M'ha agradat això.
2: Sí, sí, està bé. Escolta'm, Laura Sánchez està estupenda, t'he de dir.
0: Molt bé.
2: M'encanta
1: ella. M'encanta les canes que s'ha deixat, està guapíssima.
0: Sí, sí, està
2: per què poses, Dani?
1: Perquè això és el que hem menjat durant aquest estiu. Quiero comer chocolate y bizcocho
2: y pastel de borracho de pollo. Què coneixia aquesta? Què és això?
0: M'encanta.
1: Sí, home, comer, comer, és un placer o algo així, no?
2: Ah, val, sí, sí, sí. Sí.
1: Ara ja no hem de créixer.
2: Escolta'm, el Manuel Moreno Llupiáñez ha estat a Noruega, però just quan ha mort el Hakon, el pare del Hakon no hi era.
1: Ha marxat, sí, sí, per poder estar aquí amb nosaltres.
2: Mala pata.
1: Ai, David Cervelló, gràcies per estar una temporada més amb nosaltres. T'escolto al Nits de Ràdio.
0: Fantàstic, doncs aquí estarem.
1: Una
0: abraçada. I de zero a l'infinit, ja posat a fer cunya sempre.
1: Els diumenges
0: de... Abans de les mans.
1: De 6 a 7. Que vagi molt bé.
0: I després amb bones mans. Una abraçada ben forta.
1: Adéu. Vinga, nois, amb quina paraula podem resumir el programa? Ha estat una odissea?
2: Sí.
1: No, però ha anat...
2: Una epopeia.
3: Home, hi ha hagut molt d'educació, no? Perquè entre, bueno, entre el paraula de cançó i l'entrevista de...
1: La paraula de cançó del dia.
3: La cançó del dia i...
2: Mira, Catalunya.
1: Catalunya.
2: Catalunya.
1: Vinga, va, ens quedem. Anem cap a Ítaca.
2: Sí, sí, no, clar. Assassins. No, ara de bo, que tinguem sort. No, que la paraula sigui Catalunya i llavors el lema sigui que tinguem sort. Aquesta temporada acaba de començar, que tinguem sort.
1: Sí, ja ens farà falta.
3: Ens farà gran
1: falta.
3: Imitació de Lluís Llach.
1: Sí. Això ho hauríem de consensuar abans, no?
2: Sí, sí. Perquè avui no consensuar la paraula.
1: No hem tingut
2: però
1: temps.
2: Catalunya és maca com a paraula.
1: Sí, sí, sí, i tant. Rock català, també podria ser.
2: Sí, però ja són dues paraules.
1: Bueno, pot ser una frase, una reflexió.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Estem volint una mica això ja, eh?
1: És que si no...
2: Jo?
3: Quedem sense paraules.
2: Em reitero en Catalunya. No, doncs no tindrem l'oportunitat en tota la temporada de dir Catalunya cap altre cop.
3: Sí, home,
1: sí,
3: i
1: tant.
2: Bueno,
1: si no malament rai,
2: saps
1: tu.
2: Quina paraula comença a haver-hi d'aquí dos dies?
1: Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Ja em va dir ahir, m'he oblidat de dir que ja comença el Nadal. Ja
2: és que l'1 de setembre ja ha començat Nadal.
1: I em va dir sí, i dic no... Bueno, nosaltres ho deixem aquí amb aquest resum, Catalunya. Tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
4: Son la una en Canarias, pues no sé qué es más grave, no sé qué es peor. Si que Marruecos instigase una invasión bajo la tapadera de una crisis migratoria, si que los gendarmes guiasen la entrada masiva planificada al milímetro bajo las órdenes de agentes del régimen marroquí de paisano y jóvenes equipados con neopreno y aletas, o si que Marlaska se enterara anoche cuando supo del informe policial que ya tiene en su mesa la jueza María Tardón, el informe de la operación ejecutada por Marruecos para colapsar el control fronterizo y anular cualquier capacidad de respuesta de nuestro país. No sé qué es más grave, si la certeza de que Marruecos ha puesto en jaque nuestra soberanía territorial, que reclama para sí, certeza que ya teníamos todos, menos el presidente y sus ministros, que están en la conspiranoica rusa e israelí, o si que el ministro del Interior, que es el responsable de la policía, siga siendo ministro del Interior a estas horas de la mañana. ¿Qué es más grave? ¿Que el presidente Sánchez considere a un Estado agresor un socio fiable y exculpe al invasor Mohamed VI, o que su ministro pidiera anoche explicaciones muy molesto y enfadado a su policía porque se enteró por la prensa del informe? Si estaba en Babia, mal. Y si se ha hecho el sorprendido y ofendido, fatal. No sé qué es peor. Si la invasión y las evidencias de la invasión, que hoy ya sabemos que no fue una crisis migratoria, o si que el presidente, hasta antes de ayer mismo, se obstinara en lo indefendible. ¿Y ahora qué hacemos, presidente? ¿Cómo cambiamos de versión mañana sin rayar en el ridículo? ¿Se ha quedado el gobierno con una mano delante y una detrás, desbaratado el relato inverosímil sobre la

0: Com dèiem, el mes d'agost ha estat pitjor del que s'esperava. El possible efecte negatiu de la regularització cal sumar-hi, com és habitual, la contractació temporal habitual de l'estiu. Sindicats i patronal han reclamat mesures per reduir les feines estacionals. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Tant el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, com el secretari de Política Sindical de la UGT de

0: Catalunya, Òscar Riu defensen un compromís per fer feines estables i de qualitat.
1: A repensar les polítiques d'ocupació per poder fer que en el nostre país les persones transitin des del no treball al treball.
2: És per això que hem de fer un canvi, estructural. Ha de ser un canvi en el qual augmenti la indústria, en el qual augmenti el sector turístic de qualitat.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors econòmics i especialment en el col·lectiu de persones que no tenien feina anteriorment. Tot i ser sectors més estables, tant la indústria com la construcció també han perdut pistonada aquest agost.
3: Minut de silenci a Manresa per la mort a ganivetades d'un home de 45 anys, Ricard Jiménez. Bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. La policia ha arrestat dos menors d'edat vinculats al crim. L'alcalde del municipi, Marc Aloy, ha reclamat actuar amb contundència contra els seus responsables.
5: Reclamem també justícia. Aquests fets no poden quedar impunes. La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables.
4: Aloy també ha reclamat als partits unitat per afrontar una situació com aquesta i no instrumentalitzar-la políticament.
3: USTEC confirma que demà assistirà a la reunió amb el Departament d'Educació, tot i que el govern ja ha reconegut que hi ha poc marge de negociació.
0: Sobre la taula, la convocatòria de vaga per al proper 8 de setembre, coincidint amb l'inici de curs, n'ha parlat a la ciutat d'Onda Cero la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
6: Nosaltres la trobada la plantegem una mica a veure ella doncs, quines aportacions ens fa, no?, que ens trasllada i nosaltres, evidentment, doncs, li traslladarem. Si hi ha convocada una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt i, per tant, s'ha d'abordar aquesta qüestió.
0: Segura insisteix que els nous recursos aprovats pel Departament d'Educació són, diu, insuficients per afrontar tots els reptes que hi ha a les aules i reclama garantir més professionals per als propers anys.
3: I la Setmana del Llibre en Català abraça l'àmbit digital en la seva 44a edició.
0: Sí, cada tarda es farà un podcast en viu i una conversa amb un prescriptor literari digital. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, ha assegurat que el certamen vol fer una defensa positiva de la llengua en un moment de caiguda en l'ús social.
7: Com una mostra innegable d'optimisme, com una mostra de la fortalesa, amb totes les facilitats i matisos que calgui, però de la innegable fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: La Setmana del Llibre en Català se celebrarà del 18 al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys. Els organitzadors confien superar els 100.000 visitants de l'any passat.
3: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, ben tornat.
8: Gràcies, bona tarda. El mercat de fitxatges es tanca amb un total de 26 moviments en l'últim dia, entre ells el de Gabriel Jesús pel Barça, el davanter brasiler procedent de l'Arsenal, i el club blaugrana paga per ell 10 milions d'euros fixos més 4 en variables. Per la seva banda, Marc Casado marxa cedit al Deportivo de la Corunya amb una opció de compra de 30 milions per part del club gallec. L'Espanyol tanca la incorporació del defensa Andoni Gorosabel, que ve cedit fins a final de temporada per l'Atlètic Club de Bilbao, mentre que Rubén Sánchez ha estat traspassat a l'Elx.
3: I la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i continuaran pujant fins divendres. Avui s'esperen màximes elevades, especialment a zones de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu de Girona. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. Demà dijous temperatures més altes i també més calor. 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Temps estable, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia, alguns núvols baixos al litoral de Tarragona. Les temperatures mínimes seran de 25 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. Passen gairebé 6 minuts a 2:45 de la tarda. El control tècnic, Vicenç Armero. El mercat laboral català nota la fi de l'estiu. Us ho dèiem en portada. Catalunya tanca el mes d'agost amb prop de 15.000 persones més a l'atur respecte al mes de juliol i gairebé 60.000 menys d'afiliats a la Seguretat Social, un descens que ens deixa menys de 4 milions d'afiliats. Una situació esperable tenint en compte que la fi de l'estiu sempre ve acompanyada amb la finalització dels contractes vinculats a l'oci i al lleure. Des del govern asseguren que treballen per garantir feines més estables i avançant que també estudiaran quin paper ha jugat el procés de regularització en les xifres. D'altra banda, Ferran, des de sindicats i patronals, demanen un canvi estructural.
0: Així és, tradicionalment l'agost indica sempre la fi de l'estiu, per tant la finalització de les feines vinculades a la temporada vacacional, unes feines que solen ser estacionals i sovint precàries, com l'hostaleria, el turisme i el sector serveis. Pel que fa a l'atur, estem parlant d'una

0: situació més contundent respecte a la resta de l'Estat i que no s'esperava tenint en compte el procés de regularització. Aquest ha evitat una caiguda superior en aquest sentit, però obre la porta que hagi fet augmentar les xifres de l'atur. Escoltem el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
1: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. La regularització sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació i, per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, pues això, i haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
0: Des dels sindicats van més enllà, critiquen la dependència que Catalunya té amb les feines estacionals, el sector serveis i el turístic. Apunten que s'ha de fer un canvi estructural real per convertir aquests en sectors de més qualitat. Escoltem Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
2: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat.
0: I pel que fa a Pimec, la petita i mitjana empresa consideren que la situació és preocupant, apunten que Catalunya no està en cap situació de crisi ni recessió, però això no es pot permetre aquestes xifres de fi de cada estiu. Destaquen també que no només ha estat un factor que ve de l'estacionalitat, sinó que altres sectors com la construcció o la indústria també han notat un descens.
3: Consternació a Manresa, on avui s'ha fet un minut de silenci després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys.
4: Reiterar el nostre més sentit condol a la família que ens acompanya, a les amistats del Carles Vilajosana, una persona coneguda i estimada a la ciutat i a la comarca.
3: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular en la causa. De moment, s'han detingut dos menors d'edat relacionats amb el crim que es va produir, Ricard, en el marc d'una baralla entre dos grups.
5: Al minut de silenci també hi han participat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i representants municipals. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha reconegut que hi ha un problema greu amb les armes blanques i amb els multireincidents, ja que no és el primer cop que els presumptes autors del crim delinquien.
6: Però també és imprescindible que totes les administracions estiguem fent pinya per situacions que avui han passat a Manresa, però que poden passar a qualsevol lloc del país. Estem parlant de joves que han utilitzat una violència extrema, de joves de 16 anys que anaven amb una navalla en una nit de festa major.
5: Els comuns han reclamat que s'apliqui la llei, però consideren inacceptable que alguns partits aprofitin aquests fets per avançar, diuen, en la seva agenda racista i ultra.
3: Doncs tot això està relacionat, lògicament, amb el que ha passat a Manresa, uns fets que, com ara explicava el Ricard, tenen una derivada política al voltant de l'origen de dos dels arrestats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que tots dos han nascut a Catalunya i que un d'ells té pares catalans i l'altre pares immigrants. També ha avisat que, a més d'eines policials, cal actuar en l'àmbit de l'educació i de la família per evitar episodis com aquest.
5: Sí, Parlon ha sortit així al pas dels missatges difosos a les xarxes socials pels líders de Vox i d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols i Ignacio Garriga, respectivament, en què vinculaven el crim amb la crisi migratòria. També ho ha fet la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
7: Des del govern de la Generalitat de Catalunya, com deia, serem totalment contundents amb aquells que intenten fomentar l'odi en un moment tan dolorós com és aquest.
3: I en aquesta plana també us hem d'explicar, malauradament, que la justícia ha decretat l'internament en règim tancat també per al menor de 17 anys, detingut per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove de 26 anys a Balaguer.
0: La mesura s'ha adoptat a petició de la Fiscalia de Menors després que el detingut passés a disposició judicial. Els fets es remunten al 26 d'agost, quan es va localitzar el cos de la víctima a l'interior d'un vehicle accidentat al carrer Diagonal de la capital de la Noguera. La investigació va determinar que l'home presentava ferides d'arma blanca i signes també de violència criminal personal previs al sinistre. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i dilluns van practicar la detenció del menor. El cas continuarà sota secret i la policia treballa per esclarir les circumstàncies dels fets.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que s'ha produït aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat i que, afortunadament, no ha causat ferits.
0: Els fets han passat poc abans de la una de la matinada al carrer Sant Carles. Diverses patrulles policials s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han comprovat que hi havia impactes de bala

0: en un edifici de la zona, fet que confirmava l'ús d'armes de foc. Poc després, els agents han localitzat un vehicle que podria estar relacionat amb els fets i han detingut les dues persones que hi viatjaven. Ara la policia treballa per determinar si els arrestats estaven directament vinculats amb el tiroteig i per aclarir així les circumstàncies d'aquest incident.
1: I tanquem aquesta plana negra explicant-vos també que una persona ha resultat ferida per arma blanca aquest dimarts a la tarda a Arenys de Mar, al Maresme.
0: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar al lloc dels fets, els serveis d'emergència van atendre la víctima, que presentava ferides compatibles amb una arma blanca, i la van traslladar a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. De moment, però, no consta cap persona detinguda en relació amb aquesta agressió.
1: Obrim plana política en el marc de la crisi que es viu a Ceuta. Avui s'han convocat diferents mobilitzacions a les portes de més de 250 ajuntaments d'arreu de l'Estat. Unes concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i promogudes per PP i Vox per mostrar la solidaritat amb la ciutat autònoma. A Catalunya se n'han convocat una desena.
0: Així és, a diferents municipis del territori català que hagin estat promogudes però pel mateix consistori, pel mateix ajuntament, només han estat Badalona i Castelldefels, dos ajuntaments governats pel Partit Popular. D'altres ciutats com Barcelona o Cornellà també tenen convocada aquesta concentració a les 8 del vespre, però sense una crida explícita del consistori després que els alcaldes s'hi hagin negat. Una mobilització que es defineix com a apolítica i que només busca, segons la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, mostrar la seva solidaritat amb Ceuta, però que també defensa l'espanyolitat del territori. Com diem, una concentració que comptarà amb la presència del PP, Vox i també Núcleo Nacional. El popular Alejandro Fernández s'aproparà a l'Ajuntament de Tarragona, mentre que Vox ha escollit la plaça Sant Jaume de Barcelona. Precisament en aquesta mateixa plaça de la capital catalana també s'ha convocat una contramobilització per part de moviments antiracistes i antifeixistes. Serà una hora abans, a les 7 del vespre, per mostrar el seu rebuig davant, diuen, els discursos d'odi.
1: Unes concentracions en les que cap líder socialista, almenys aquí a Catalunya, ha confirmat la seva assistència. Des del govern reiteren que Catalunya estarà oberta i està oberta a acollir a menors migrants sempre que vingui acompanyat d'ajudes per poder gestionar-ho.
0: Reiteren des del govern que seran responsables amb la situació i no duraran l'esquena, i demanen a l'extrema dreta i a la dreta que deixin d'utilitzar un drama humà per fer joc polític. En aquest sentit, Ferran Pedret, president del PSC al Parlament de Catalunya, assegura que Catalunya pot fer front al repartiment d'una desena de menors migrants. Són declaracions a La Brúixola.
2: Estem parlant de menors, doncs és veritat que això requereix un tractament específic, i des d'aquí el Departament de Drets Socials ha dit que està disposada a estudiar les propostes que es situïn. Distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
0: I deixa caure Pedret una possible vinculació de l'arribada massiva de migrants del passat juliol amb un moviment resposta de les relacions d'Espanya en matèries sensibles en polítiques internacionals.
1: Una polèmica que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està vivint des de la distància. Avui ha iniciat un viatge a Ucraïna per reafirmar el suport de Catalunya al govern i al poble ucraïnès davant la invasió de Rússia. Segons la Generalitat, és el primer cop que un president autonòmic viatja a Ucraïna.
0: La previsió és que aterri aquest dimecres a Varsovia, a Polònia, on es reunirà amb el president del Consell per a la cooperació de Polònia amb Ucraïna, Pavel Kowal. Des d'allà es traslladarà en tren a Kiev, on arribarà demà. Acompanyat del conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, el cap de l'executiu, buscarà establir contactes institucionals i polítics amb el govern de Volodymyr Zelensky, així com amb els governs de diferents regions del país i amb diferents autoritats nacionals i també locals. A la capital ucraïnesa hi coincidirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que a principis de setmana va iniciar un viatge per Bòsnia i Herzegovina, a Polònia i també Ucraïna.
1: I encara tenim algunes notícies més en aquest àmbit polític. Junts per Catalunya ja prepara l'inici d'aquest curs amb el possible retorn de Carles Puigdemont a Espanya abans que acabi l'any. Si finalment es produeix, el líder de Junts tornaria sense cap ordre de detenció després de 9 anys, Ricard, fugint de la justícia espanyola.
3: Sí, Puigdemont ha reunit avui la cúpula de Junts i demà serà el torn de les bases territorials. Segons avançava aquest matí Nació Digital, sobre la taula hi haurà com podran abordar el debat de política general, però també el desenllaç de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ja ha anunciat que el 22 de setembre començaran a deliberar els recursos dels condemnats per l'1 d'octubre i que es podrien resoldre abans d'acabar l'any. Això pot obrir la porta al retorn de Puigdemont, un escenari que

0: condicionaria el futur de Junts i podria tornar a sacsejar el tauler polític català a les portes d'un nou cicle electoral que començarà amb les eleccions municipals el maig vinent.
1: I encara estem parlant del cost de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El govern de la Generalitat hi va destinar 3,3 milions d'euros, un milió més del que s'havia previst inicialment.
2: Per això els comuns han demanat la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per tal que informi i detalli totes les partides. Concretament, volen més informació sobre el dispositiu de seguretat. S'havia planificat una partida de 49.500 euros, però aquesta encara continua oberta, atès que falten comptar encara les hores extres dels Mossos d'Esquadra que van participar en aquest operatiu.
1: I els grups parlamentaris d'Esquerra, Comuns i CUP han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament pel conflicte laboral amb els bombers. L'escola d'aquest cos ha aturat les activitats formatives i això pot endarrerir les promocions internes i també l'arribada de més efectius al parc de bombers. Passen 3 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda. A 6 dies de l'arrencada del nou curs escolar, els docents mantenen convocada una vaga per al proper dimarts 8 de setembre. Així, per tant, continua la tensió entre treballadors i govern que va marcar el final del curs passat. Una tensió que l'executiu espera rebaixar demà en una reunió amb els sindicats convocants. De moment, però, aquests segueixen reivindicant avenços i millores si és que es vol aturar la vaga. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, el curs escolar comença amb un ambient una mica tens i és que des del govern defensen que aquest curs arrenca amb més recursos gràcies a la incorporació de 1.800 professionals i una inversió de 2.600 milions d'euros. Però tot i això, asseguren que l'executiu no pot anar més enllà de les mesures ja plantejades. Una explicació que de moment no convenç el sindicat USTEC, que considera que els avenços són insuficients i reclama més recursos per a l'escola inclusiva, una reducció de ràtios, millores en infraestructures i un reforç de la immersió lingüística. Yolanda Segura és portaveu del sindicat, també declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
4: Els recursos que ara s'han acordat és un pas endavant, però no són suficients, encara en faltaran molts més i, per tant, caldria accelerar la implementació d'aquests recursos, caldria posar sobre la taula el mapa de necessitats que hi ha a tots els centres i aquestes dotacions anar-les incrementant perquè en pocs anys tots els centres tinguin aquests recursos, perquè l'alumne no necessita.
3: Des d'USTEC insisteixen que la convocatòria de vaga demostra que el conflicte, diuen, continua obert i reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació.
1: Sàpiguen, per cert, que més de 9.000 alumnes s'enfronten a partir d'avui a la prova d'accés de la universitat. La convocatòria extraordinària de setembre suposa un increment de 770 estudiants respecte de les proves de 2025.
2: Aquesta pujada en el nombre d'alumnes es correspon amb l'increment de matrícules a la convocatòria del mes de juny, que va suposar tot un rècord. La prova acabarà divendres i els resultats es podran conèixer a partir del 16 de setembre. És l'última convocatòria extraordinària de les proves PAU que s'organitza en mes de setembre, ja que a partir del 2027 s'avançarà el mes de juliol per alinear-se així amb el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats de l'Estat.
1: I el futur campus de l'Hospital Clínic dona les primeres passes per estar operatiu de cara a l'any 2035. Aquest ampliarà la seva superfície, tindrà un miler d'habitatges i tres grans espais verds.
2: I situarà la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament de la ciutat amb previsió d'entrar en servei al setembre del 2032. El document preliminar aprovat avui amplia el campus de salut de 10 a 12,7 hectàrees. Preveu també transformar l'accés a Barcelona i reserva sòl per edificar 1.125 habitatges, la meitat d'aquests que seran protegits. Es tractarà d'un hub projectat entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i també Esplugues.
1: I un parell de punts més de l'actualitat. L'empresa italiana Lottomatica absorbirà la catalana Cirsa per crear un nou gegant mundial del joc i les apostes.
2: En una combinació íntegra d'accions que donarà lloc a una de les principals grups mundials del sector del joc i de les apostes esportives, així ho ha anunciat la multinacional a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'operació es planteja mitjançant una fusió transfronterera per absorció i està subjecta ara a l'aprovació de la Junta d'Accionistes i també les autoritzacions reguladores.
1: I Transports Metropolitans de Barcelona ha acabat les obres d'anivellament de les andanes de les estacions de Sants de l'L5 i de Torrassa de l'L1 del metro.
2: L'objectiu principal d'aquests treballs és reduir el desnivell i la separació entre l'andana i el tren, eliminant els grans alts i els espais buits excessius. En un comunicat, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat que es beneficia directament les persones amb mobilitat reduïda, però també s'ajuda a persones que porten maletes o cotxets de nadons. TMB destina 900.000 euros anuals en les obres que permet fer front al recrescut de dues estacions a l'any.

0: A 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Doncs amb aquesta sintonia i amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva. Primera notícia, es tanca el mercat de fitxatges.
3: I ho fa amb un total de 26 moviments en l'últim dia, entre ells el de Gabriel Jesús pel Barça. El davanter brasiler ve procedent de l'Arsenal i el club blaugrana paga per ell 10 milions d'euros fixos més 4 en variables. Gabriel Jesús admet que tot ha anat molt ràpid.
4: Me han dicho muy rápido las cosas, ¿sabes? Claro que todo ya me conoce, que he pasado un poco difícil los dos años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster y al presi por la confianza.
3: I d'un jugador que va entrar a última hora a un altre que també va sortir en l'últim instant. Es tracta de Marc Casador, que marxa cedit al Deportivo de la Corunya amb una opció de compra de 30 milions d'euros per part del club gallec. El migcampista de Sant Pere de Vilamajor s'ha acomiadat aquest matí des del mateix aeroport del Prat.
5: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
6: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etcètera, o no?
5: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: El Barça ha inscrit el porter Livakovic i també el defensa Brian Fariñas, que portarà el dorsal 4. Gabriel Jesús lluirà el número 9. Finalment no hi va haver sorpresa i el Barça es va quedar sense el seu fitxatge més desitjat, el del davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que haurà de continuar contra la seva voluntat al club matalasser. En total, en aquest mercat, el Barça s'ha gastat 172 milions d'euros en fitxatges i ha rebut 101 en traspassos i drets.
2: I també s'han produït moviments als altres equips catalans.
3: A l'Espanyol, per exemple, amb la incorporació del defensa Andoni Gorosabel, que ha cedit fins a final de temporada per l'Atlètic de Bilbao. El club blanquiblau es reserva una opció de compra. Gorosabel arriba a l'Espanyol amb la intenció de donar-ho tot.
7: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
3: Per la seva banda, Rubén Sánchez ha estat traspassat a l'Elx. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, el Sabadell va fitxar última hora l'extrem colomenc Àngel Baena, procedent del Widget Lodge, i el porter Marc Vidal, que ve del Celta. Finalment, el club ballesà es queda amb el mig centre anglès Youssef Owusu, que estava a prova després d'haver finalitzat contracte amb el Brighton. El Girona incorporarà avui Carles Pérez com a agent lliure un cop hagi rescindit contracte amb el Celta i no ha pogut donar sortida a Zedine Ounahi, que podria anar al Panathinaikos. En total, els clubs de la Lliga s'han gastat en aquest mercat de fitxatges d'estiu 750 milions d'euros. Més a punts de l'actualitat esportiva, encara en futbol, el primer clàssic de la temporada ja té horari definit. El Barça-Real Madrid es disputarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Aquesta tarda, a partir de 9:15, es disputa a la Nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya entre el Centre d'Esport Sabadell i el Barça Atlètic. També aquesta tarda, no abans de 7:15, es reprendrà el partit entre Paula Badosa i l'australiana Daria Kasatkina, corresponent a la primera ronda de l'Open dels Estats Units i que es va suspendre ahir per la pluja, quan la tenista de Begur dominava per 6-1 i 5-4 i havia desaprofitat fins a 3 pilotes de partit. En bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de Dominikas Stenionis, que signa un contracte temporal i que arriba procedent del Valmiera Glass de Letònia. I en marxa ja l'onzena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya entre Cartagena i Lorca, de 153 quilòmetres de recorregut. Etapa plana, a priori.

0: victòria tranquil·la amb només un port de muntanya, l'Alto de l'Edo de tercera categoria. Enric Mas es manté de líder amb un minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon, l'eslové Primož Roglič.
1: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I en plana cultural us expliquem que la Setmana del Llibre en Català ja escalfa motors per celebrar la seva edició número 44, que tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Montse.
2: L'esdeveniment reunirà uns 330 expositors, prop de 300 segells editorials i més de 350 activitats repartides en uns espais. Durant 10 dies, els visitants podran participar en presentacions de llibres, converses amb autors, signatures, recitals, homenatges i també lliuraments de premis en una de les principals cites anuals del sector editorial en català. Entre les novetats d'enguany, la setmana incorporarà una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català per fomentar l'ús de la llengua a internet. També estrenarà un espai d'entrevistes. Cristina Domènech és la directora de la cita.
3: A l'espai de lectura Caixa de Guissona el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries, seran d'una hora de durada i aquí sí que entrarem en temes de forma de fons i de treball dels autors.
2: A més, cada tarda s'hi organitzaran converses amb creadors de continguts i prescriptors literaris digitals, així com diverses activitats relacionades amb els nous formats de comunicació i els podcasts.
1: I avui Tarragona dona el tret de sortida a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona amb 16 propostes escèniques en diversos espais de la ciutat i del territori.
4: El director artístic del certamen, Joan Negrier, destaca que aquesta edició té un caràcter especial perquè recupera companyies i artistes que el públic va descobrir en anteriors edicions. Són declaracions a la brúixola.
5: Crec que era important que després de 13 edicions portéssim també aquelles companyies que van descobrir aquí a Tarragona i que per tant era important que el públic pogués veure i seguir a com han continuat desenvolupant el seu talent i les seves produccions. I aquest ha sigut com a lema d'enguany, no? El talent torna a casa.
4: Segons Negrier, l'objectiu és crear comunitat i facilitar que el públic continuï seguint la trajectòria dels creadors més enllà del festival.
1: I acabem amb música, i és que el duet de l'Empordà Calavento ha anunciat 4 concerts a Barcelona. Tindran lloc a la Sala La Nau els dies 19, 20, 21 i 22 de gener de 2027. Així arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
6: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día, sin respuesta a esta hora del ministro del Interior, Grande Marlaska, al informe policial sobre Ceuta que confirma la participación de Marruecos, que ejecutó una operación planificada y orquestada con agentes de paisano y gendarmes guiando a miles de personas para colapsar la frontera. El ministro del Interior no se ha pronunciado aún. Lo que sí ha hecho de madrugada es enviar una carta al director de la policía para pedirle explicaciones. Sánchez comparece mañana en el Parlamento. El titular de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho que se están analizando los detalles de ese informe y que no se van a pronunciar sobre el papel de Marruecos hasta que no concluya ese análisis. Dice Bolaños que el gobierno no miente a los españoles si pide cautela.
8: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió y en conocer todo lo que aquellos días 30 y 31 de julio aconteció en la ciudad autónoma de Ceuta y en nuestra frontera terrestre.
6: Informe que contradice la versión que ha venido manteniendo hasta ahora el gobierno. Desde Ceuta, el líder del PP, Núñez Feijóo, arropando al presidente Vivas hoy en este día de la ciudad, acusa al gobierno, lo sabía todo, sostiene, exige que convoque con urgencia a la embajadora para reclamarle explicaciones y se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar para escurrir el bulto.
9: Basta de señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables. ¿En qué cabeza cabe que el ministro del Interior se dirija a sus subordinados por carta? ¿En qué cabeza cabe desacreditar a la policía y al CNI?
6: El mensaje de Feijóo, que ha acompañado a Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma y concentraciones esta tarde, convocadas por la Federación de Municipios y Provincias en toda España, también en Ceuta, esta tarde, su presidente, en el acto institucional, esta mañana, emocionado.
10: Quiero empezar por deciros que me siento muy orgulloso de vosotros. Que me siento muy orgulloso de ser de Ceuta y muy orgulloso de ser español. Y que de corazón os digo que comprometo

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

Des del dia 30 de juliol, que dia sí, dia també tenim els ulls dirigits cap a Ceuta. L'arribada de milers de migrants procedents del Marroc ha generat una crisi que manté en alerta la població ceutí, primer de tot, i també les formacions polítiques del país. Uns motius que avui surten als carrers a les veus d'aquells que critiquen la gestió que està fent el govern espanyol d'aquesta crisi, o bé també altres veus que aprofiten l'ocasió per aixecar la bandera contra el racisme. Sigui com sigui, avui serem al carrer per saber com s'estan vivint aquestes dues cares de la moneda, uns fets que analitzarem també a la brúixola d'avui amb els socis d'investidura de Salvador Illa, Esquerra i Comuns. Tindrem amb nosaltres la portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, i el seu homòleg als Comuns, David Cid. Amb ells continuarem valorant els reptes que cada partit considera que cal afrontar en aquest curs polític que tot just comença.

0: I més enllà dels carrers de la capital catalana, amb motiu del que està passant a Ceuta, cap a on assenyalaran les agulles de la brúixola d'avui? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Doncs, lamentablement, dia marcat per la crònica negra. El d'avui, d'una banda, els Mossos han descobert el cos d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic a la mina. D'altra banda, els mateixos agents continuen buscant un bebè a Santa Bàrbara, al Montsià, després que la Policia Nacional hagi detingut a València els seus pares pel presumpte homicidi de la petita.
0: Tot això el mateix dia que Manresa està de dol per la mort a ganivetades d'un home de 45 anys. Deixant de banda aquesta plana de successos que abordarem en una estona, avui també tenim notícies que ens indiquen que l'estat de salut de l'economia a casa nostra, economia laboral, empitjora després que Catalunya tanqui amb més aturats i menys afiliats a la Seguretat Social. Farem un cop d'ull a les noves dades de l'atur i què més tindrem?
1: Doncs anem deixant l'estiu enrere, però la calor no marxa, així que volem parlar de la tasca que fan des de suport al bany per ajudar les persones que tenen dificultats per gaudir del mar. I en plana internacional parlarem de l'ajuda humanitària que està fent Intermón Oxfam després de les inundacions al Nepal, que han deixat més de 1.000 víctimes mortals.
0: Tancarem el programa amb cultura de la mà de Curiós, el nou espectacle del Cirque du Soleil. Brúixola al Nord i ens hi posem. PP i Vox se sumen a la concentració de Barcelona en suport a Ceuta, una de les moltes que la Federació de Municipios Españoles ha convocat arreu de l'Estat.

0: Coincidint amb el dia de la comunitat autònoma de Ceuta i respectant la memòria de les víctimes, les formacions fan una crida a sortir als carrers per mostrar el seu escalf als ceutins. Estem parlant de les formacions de Partit Popular i Vox.
1: Al seu entendre, la gestió que està fent el govern de Pedro Sánchez d'aquesta crisi social ha provocat que els veïns visquin amb inseguretat i por generades pels milers de migrants que encara viuen assentats als carrers i platges de la ciutat. A més, el líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, troba indigne que cap partit de l'esquerra s'assumi a la concentració, a diferència de la implicació que tenen amb conflictes bèl·lics i humans com el de Gaza o Ucraïna.
2: La izquierda, que organiza manifestaciones, proclamas y flotillas, cuando le interesa, no ha fletado ninguna flotilla hacia Ceuta. La izquierda, en Barcelona, en Cataluña y en España, se ha ido de vacaciones todo el verano.
1: Cirera creu que tant l'Ajuntament com la Generalitat, governats per socialistes, s'han absentat per no descontentar a Pedro Sánchez.
0: Tenim, per tant, diem, dues concentracions. D'una banda, la que ha començat a partir de les 7 de la tarda, una que el que fa és denunciar, diuen, el racisme i l'extrema dreta, el seu discurs. D'altra banda, a partir de les 8 de la tarda, a plaça Sant Jaume, també tenim una altra en solidaritat en Ceuta. En uns minuts ens hi traslladarem. Ara farem una petita pausa, continuarem revisant altres notícies de la jornada i anem a aquestes zones de la capital catalana per veure com s'està vivint aquesta situació als carrers.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita

0: En aquests últims dies de rebaixes, els descomptes de fins al 60% a les millors marques. Troba la teva botiga més propera a veig.es.
1: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hazte mutuera.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Vinga, passant 6 minuts de les 7 de la tarda, ara sí, anem cap a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha convocada una concentració per la unitat contra el feixisme i el racisme. És una concentració que compta amb el suport de comuns o sindicats com Comissions Obreres. Marxem cap allà per conèixer quin ambient s'hi respira amb el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda, explica'ns.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, a hores d'ara comença a arrencar una petita concentració, una marxa lenta des de la plaça de l'Àngel aquí a Barcelona en direcció a plaça Sant Jaume, on donarà inici a aquesta concentració que han convocat la unitat racista, la unitat contra el racisme i antifeixistes. Per cert, hem d'explicar que a hores d'ara hi ha hagut un petit incident, un petit moment d'atenció perquè hi ha hagut un dels manifestants que en aquest cas estan anant cap a l'altra concentració que hi ha convocada en suport a Ceuta, però en aquest cas d'unitats espanyolistes. Hi ha hagut una petita treva aquí, un petit problema que han pogut resoldre la Guàrdia Urbana. Ja és important explicar per què avui a plaça Sant Jaume hi ha dues manifestacions en contra i totes dues, això sí, estan convocades per donar suport a Ceuta. I és que principalment, en aquest cas en la que estem nosaltres a hores d'ara, diuen que hi ha partits de la dreta i l'extrema dreta que estan instrumentalitzant aquesta crisi sanitària per treure en rèdit polític, per aconseguir vots. I ells el que diuen és que, òbviament, denuncien la violència i la por, la inseguretat amb la que viuen alguns veïns de Ceuta, però també denuncien la violència que han patit els migrants i també el tracte que estan rebent per part d'alguns grups o alguns partits. En aquest cas, hem pogut parlar amb algun dels portaveus d'aquesta unitat antiracista i antifeixista, en David, que ens parlava que ells no hi veuen colors de pell, sinó que simplement veuen drets humans i que no tracten les persones com a il·legals, sinó com a persones i res més.
5: I realment, com a UCFR, sempre hem dit cap persona és il·legal, drets humans per tothom, sense importar l'origen, religió, color de la pell, perquè en aquest planeta tots i totes som sers humans i ens mereixem un respecte que no s'està donant a aquestes persones que estan encara, després d'un mes, malvivint als carrers de Ceuta.
4: Doncs, com escoltàveu, aquest és un dels portaveus de la unitat d'aquesta entitat que ha convocat aquesta manifestació, que a hores d'ara podem comptabilitzar més d'un centenar, prop de 200 persones que ja estan en marxa cap a la plaça Sant Jaume. Una plaça Sant Jaume, per cert, on hi ha una forta presència policial. Hem comptat més d'una desena de furgones dels Mossos d'Esquadra que separen les dues concentracions. En aquesta hi ha membres de Comissions Obreres i també membres, per exemple, d'altres sindicats o dels comuns, mentre a l'altra banda de la plaça Sant Jaume es troben membres del PP i de Vox.
3: Gràcies, Ricard. Al voltant de les 8 tornarem a connectar amb tu. Com dèiem, aquesta és una de les concentracions que s'està produint en diversos municipis de tota Espanya i a les 8 tindrem aquesta concentració Vox Partit Popular per la crisi migratòria de Ceuta avui, que és dia 2 de setembre, dia d'aquesta comunitat autònoma. Tornarem després cap a la plaça Sant Jaume. Ara seguim repassant notícies aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola. Ara toca parlar d'una crònica, podríem dir, veritablement terrorífica, ho dèiem a l'inici del programa. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa d'un nadó mort a la mina a Sant Adrià del Besòs. L'han trobat dins d'una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri. Han rebut l'avís de la terrible troballa al migdia i quan hi han arribat els agents dels Mossos han activat el Servei d'Emergències Mèdiques i la comitiva judicial. La policia catalana continua investigant per tal de poder esclarir els fets, però és que

0: Joan, no deixem de banda les males notícies.
1: Doncs no, perquè la Policia Nacional ha detingut a València uns pares com a presumptes autors de l'homicidi de la seva filla, una bebè. Una bebè desapareguda que per ara no han trobat el cos, que els Mossos d'Esquadra segueixen buscant a la localitat de Santa Bàrbara, al Montsià, concretament en un habitatge on es van trobar una trentena de gossos, alguns morts i d'altres malnodrits. Aquesta investigació va començar el darrer cap de setmana quan l'avi de la menor va denunciar la desaparició de la petita. Arran d'aquesta denúncia han detingut la parella per descobrir quina relació tenen amb la suposada desaparició de la seva filla.
0: I consternació a Manresa, on avui s'ha fet un minut de silenci després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys. L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular en la causa. De moment s'han detingut dos menors d'edat relacionats amb el crim que es va produir en el marc d'una baralla entre dos grups.
1: A minut de silenci també hi han participat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i representants municipals. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha reconegut que hi ha un problema greu amb les armes blanques i amb els multireincidents, ja que no és el primer cop que els presumptes autors del crim delinquien.
2: Però també és imprescindible que totes les administracions estiguem fent pinya per situacions que avui han passat a Manresa, però que poden passar a qualsevol lloc del país. Estem parlant de joves que han utilitzat una violència extrema, de joves de 16 anys que anaven amb una navalla en una nit de festa major.
1: En aquest sentit, Eloi ha assegurat que Manresa està bolcada per evitar que es repeteixin fets com aquests i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a fer una condemna unànime, rotunda i sense fissures davant aquests fets tan greus que han colpejat la ciutat.
0: Uns fets que, per cert, tenen també una derivada política al voltant de l'origen dels dos arrestats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que tots dos han nascut a Catalunya i que un d'ells té pares catalans i l'altre pares immigrants. També ha avisat que, a més d'eines policials, cal actuar en l'àmbit de l'educació i de la família per evitar episodis com aquest.
1: Parlon ha respost així als missatges difosos a les xarxes socials pels líders de Vox i d'Aliança Catalana, Sílvia Urrols i Ignacio Garriga, respectivament, en què vinculaven el crim amb la crisi migratòria. També ho ha fet la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
3: Des del govern de la Generalitat de Catalunya, com deia, serem totalment contundents amb aquells que intenten fomentar l'odi en un moment tan dolorós com és aquest.
1: Els comuns han reclamat que s'apliqui la llei, però consideren inacceptable que alguns partits aprofitin aquests fets per avançar, diuen, en la seva agenda racista i ultra.
0: I acabem explicant-los que la justícia ha decretat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys, detingut per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove de 26 anys a Balaguer.
1: La mesura s'ha adoptat a petició de la Fiscalia de Menors després que el detingut passés a disposició judicial. Els fets es remunten al 26 d'agost, quan es va localitzar el cos de la víctima a l'interior d'un vehicle accidentat al carrer Diagonal de la capital de la Noguera. La investigació va determinar que l'home presentava ferides d'arma blanca i signes de violència criminal previs al sinistre. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i dilluns van practicar la detenció del menor. El cas continua sota secret i la policia treballa per esclarir les circumstàncies dels fets.
0: Doncs quan passen 14 minuts de les 7 de la tarda, moment de fer una petita pausa per la publicitat, i ahir ja començàvem iniciant aquest curs polític. Avui ho farem conversant amb la presidenta del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Esther Capella, i a continuació també amb el seu homòleg dels comuns, David Cid. Petita pausa i ens hi posem primer de tot amb Esquerra Republicana.
4: La brúixola, t'explica. Expliquem les claus de l'actualitat. Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
0: Tenim els motors engegats d'aquesta nova temporada i també han engegat els motors al nou curs polític. Aquests dies estem repassant en diverses formacions els reptes d'aquest curs i valorant també, evidentment, l'actualitat. Avui ho farem amb els socis del govern català. Començarem saludant a Esther Capella, portaveu d'Esquerra al Parlament. Senyora Capella, què tal? Bona tarda.
5: Molt bona tarda i ben tornats, doncs, d'aquest petit recés a l'estiu.
0: Igualment, segur que tots hem agafat

0: agafat forces. A veure, a aquesta hora s'està produint diverses concentracions al territori català amb motiu del dia de Ceuta. Algunes protestes en contra de la gestió que està fent el govern espanyol i d'altres en solidaritat. Amb Ceuta, quin posicionament adopta Esquerra Republicana en les protestes d'avui?
1: Bé, aviam, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, deixem que comenci plantejant la necessitat de entendre també el drama humà, que és el fet de que la gent hagi de marxar de casa seva per tenir una vida digna. I aquest tema és un tema que no el podem oblidar. Després, recordar també les persones que hi han deixat la vida en aquesta volguda arribada a Europa, la gent que hi deixa la vida. I també, com no pots d'una altra manera, també pensar en els menors, en els nois i noies que no són majors d'edat i que en aquests moments requereixen tota l'atenció i la garantia dels seus drets, i en aquest cas que és una responsabilitat de l'Estat espanyol. Que cal una solució immediata al que ha passat a Ceuta és una evidència. És una entrada massiva de persones i pel que sigui, l'Estat espanyol no ha estat a l'alçada, que és una qüestió europea, que afecta també a la Unió Europea, que en definitiva no deixa de ser la frontera sud de la Unió Europea i que s'ha de resoldre de forma urgent. I com deia, posem les que són diverses qüestions alhora, que no hem de perdre de vista. I a més també, en aquest cas també entendre a la ciutadania de Ceuta que viu això de la manera que que ho està vivint, perquè és evident que hi ha moltíssima més gent de la que hi hauria de ser i que això també té una afectació sobre el funcionament normal d'una ciutat i, per tant, també sobre els seus serveis públics, etc. I és evident que l'Estat espanyol hi té una obligació i que ho ha de resoldre de forma urgent i immediata. I que no han estat a l'alçada? No han estat a l'alçada.
0: Per què?
1: I que, per tant, perquè no en portem 25 dies amb aquest tema i no acaben de resoldre les qüestions. Sabem també la complexitat, perquè hi ha moltes d'aquestes persones que han demanat asil, que hi ha menors també, que cal fer tots els processos que s'han de fer, però que hi han d'abocar tots els recursos que siguin necessaris.
0: Quina opinió li mereix el fet que el president Pedro Sánchez desvinculi aquesta arribada massiva d'immigrants del govern del Marroc?
1: Bé, ell sabrà per què ho fa, però en tot cas és evident que aquí hi ha diverses responsabilitats i a ningú se li escape. Des de no haver detectat que això podia passar, o si ho han detectat no haver-ho previst en condicions, dos, qui té el control d'aquesta frontera i per la que Europa també hi pague, és evident també que alguna responsabilitat hi té el Marroc. I en tot cas, responsabilitat, perquè a més, no és un estat democràtic com ho és l'Estat espanyol o els estats de la Unió Europea. I que a més, tenen un control de la seva població que a ningú se li escapa.
0: Hem parlat d'aquesta qüestió, una de les que ha marcat a l'estiu l'actualitat i ara també continua, sobretot avui, també dia de Ceuta, però amb un altre ordre de qüestions, queda menys d'una setmana per donar el tret de sortir del curs escolar. La prèvia d'aquest inici ha començat amb la destitució de la secretària general d'Educació i amb l'obertura de 3 expedients. Això és suficient?
1: Miri, haurà de comparèixer el president de la Generalitat aquest mes de setembre i això ja és una evidència. Cal saber què diu l'informe que estava tramitant i que, per tant, un expedient que va obrir el Departament d'Educació per saber què és el que ha fallat en PISA. En tot cas, el cessament de la secretària general, efectivament, calia, però nosaltres creiem també que és més de maquillatge que d'una altra cosa, perquè, com deia, el govern ha d'afrontar també les explicacions necessàries en relació a què és el que ha passat realment I en aquest sentit, doncs Esquerra Republicana, ja saben vostès que nosaltres hem posat sobre la taula un gran acord per l'educació, estable en el temps, de llarga durada, que superi les legislatures, implicant-hi a tothom. És una aposta també per una governança compartida, per donar estabilitat al sistema educatiu. En fi, nosaltres ja direm el que toqui dir a la compareixença del president i farem el que toqui, doncs, i assenyalarem si les explicacions i també demanarem responsabilitats en el cas de que les explicacions no siguin suficients, però ser propositius.
0: Senyora Capella, amb tot això que comenta sobre la taula, tenint en compte també el final de curs trepidant en matèria de vagues que vam tenir i també un inici que, si res no canvia, tot apunta que el dia 8 començarà l'escola també amb vagues per part de sindicats majoritaris, Esquerra Republicana encara confia en la consellera Esther Niubó?
1: Nosaltres ja vam fer una aposta amb pressupost també per l'educació i perquè el Departament i el Govern de la Generalitat tingués les eines per resoldre el conflicte que hi havia. Doncs continuen tenen les eines, la seva obligació, l'obligació del govern ha de ser resoldre. I, escolti'm, que hi posin tota la intel·ligència, que hi posin totes les mans que tenen al seu abast i que busquin la manera de solucionar i de satisfer també doncs, les necessitats que té el sistema educatiu, però bàsicament també un acord en aquest cas, amb la comunitat educativa.
0: A un parell de qüestions abans d'acabar. Aquest divendres el Ministeri d'Hisenda ha convocat les comunitats autònomes a un Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament. Creu que el govern espanyol està realment compromès a desplegar l'acord amb què van arribar PSC i Esquerra o hi ha risc que quedi diluït durant la negociació multilateral?
1: Miri, nosaltres exigim al PSOE doncs, que hi posi també tota la intel·ligència i totes les seves mans per garantir que el nou model de finançament per Catalunya sigui una realitat. Nosaltres acordem en benefici del país. I en aquest sentit, nosaltres exigim amb qui acordem que compleixi. I és evident que a Catalunya li cal un model de finançament nou. Però és que el govern del Partit Socialista Obrer Espanyol i de Sumar doncs, té més obligacions sobre la taula. Té la necessitat d'acordar un nou model de finançament. Doncs, hi ha d'haver l'aprovació i la condonació parcial del FLA i obrir la porta a noves condonacions, però també cal garantir fins a 8.000 milions d'euros pel Pla de Rodalies 2030, que també és una obligació i és un acord tancat doncs, amb el PSC i amb el PSOE. Per tant, tenim moltes coses damunt de la taula perquè bueno, que és aquest nou model de finançament que ha de permetre més recursos pels serveis públics a Catalunya, que no són una altra cosa que la garantia dels drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
0: Per acabar, li volia preguntar pels reptes d'aquest 2026-2027. Ahir ens comentava aquí a la brúixola el president dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, que la llei de l'amnistia era un d'aquests objectius. Confien que aquest perdó arribarà finalment aquest any?
1: Posar el comptador de la repressió a zero vol dir que la llei d'amnistia s'apliqui i que vol dir que fem política amb igualtat de condicions, perquè sense l'amnistia, doncs saben vostès que hi ha una part de la societat catalana que no pot doncs, negociar amb igualtat de condicions, i quan parlo d'això doncs estic parlant d'organitzacions polítiques i de dirigents polítics que, en aquest cas, com el president d'Esquerra Republicana, però també en Raül Romeva, la Dolors Bassa, el president Puigdemont, i per tant la repressió impedeix que el país pugui fer política amb igualtat de condicions. L'amnistia és també part d'aquests acords polítics amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, però també amb el PSC, però, com li deia, no? Quines són les prioritats per a Esquerra Republicana? Doncs a la llei d'amnistia, la seva aplicació, establir els mecanismes i les bases perquè un dia Catalunya pugui decidir el seu futur, els més recursos pels serveis públics, que, com li apuntava, doncs la peça gran és el model de finançament per Catalunya, la llengua, la millora de la mobilitat i assumir més capacitat de gestió, el traspàs de Rodalies i, per tant, fer-lo efectiu, el gran acord, com li deia, per l'educació, l'habitatge, la gestió forestal i la prevenció dels incendis. Diria que són els reptes que tenim com a país, que Esquerra Republicana els posa a l'agenda política, i, òbviament, continuar exigint el compliment dels acords d'investidura tant el president

0: Sánchez com a president Illa.
1: Molta feina, per tant, per endavant. Esther Capella, portaveu d'Esquerra al Parlament, gràcies per atendre'ns a la brúixola aquesta tarda. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vostè.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
1: Passant en punt 26 minuts de les 7 de la tarda, hem dit que parlaríem amb els dos socis d'investidura, per tant, el següent, els comuns. David Cid, portaveu parlamentari de la formació, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Començo també preguntant, com feia ara a la senyora Capella, sobre les concentracions que s'estan fent en motiu de la crisi migratòria a Ceuta. Quin és el posicionament que han pres els comuns en aquestes marxes que s'estan produint arreu de l'estat espanyol i concretament a casa nostra?
3: Bé, de fet, ara jo mateix estic a la concentració que hi ha a plaça d'en Jaume per denunciar la utilització clarament política i racista tant del Partit Popular i Vox del que està succeint a Ceuta, quan a dia d'avui qui està posant més pals a les rodes perquè hi hagi una solució pels veïns i veïnes de Ceuta és el Partit Popular i Vox intentant impedir que, per exemple, doncs, les nenes i els nens que estan en aquests moments a Ceuta puguin ser traslladats a la península o aquelles persones que tenen dret a asil, no? Per tant, jo crec que clarament hi ha una orientació en aquestes concentracions que el PP i Vox intenten utilitzar-ho per generar conflicte a nivell de, no? A nivell també de Catalunya, evidentment.
1: Clar, on també hi ha conflicte arran de tot plegat és a Ceuta, i també li volíem preguntar per aquest repartiment de menors que està estudiant el govern espanyol. Fins quin punt Catalunya pot assumir aquesta responsabilitat en cas que es decideixi fer aquesta distribució?
3: Clar, jo crec que la responsabilitat ha de ser del conjunt de totes les comunitats autònomes i, evidentment, no es pot acceptar la posició insolidària de les comunitats del PP i de Vox, però és evident que avui, per exemple, aquestes 400 nenes que estan a Ceuta estarien molt millor, i estem parlant, insisteixo, no només de persones, sinó que estem parlant d'infants, en molts casos menors de 13 anys. De fet, la mateixa fiscalia denunciava que hi ha hagut 23 agressions sexuals a Ceuta. Per tant, és evident que no, la llei i la llei espanyola el que ens obliga és, evidentment, a protegir els menors. Estem parlant, insisteixo, de nens i nenes, i jo crec que el conjunt de comunitats autònomes el que han de fer doncs, és això, sí, acollir aquests menors, i que, a més, insisteixo, crec que la posició del PP i de Vox és profundament insolidària, són patriotes de postal, perquè, en definitiva, el que estan fent és que els veïns i veïnes de Ceuta no puguin tenir una solució per en el seu dia a dia doncs, intentar retornar a la normalitat, que evidentment és complexa, però que, no, que també no, s'ha d'avançar en aquesta direcció, i això passa perquè una part, aquells que hi tenen dret, penso especialment no, en els menors i en els, no, i en qui té dret a asil, doncs la solidaritat no només l'hagin de fer els veïns i veïnes de Ceuta, sinó el conjunt dels ciutadans de tot l'estat, que estem parlant, evidentment, de 50 milions de persones, no?
1: Aquesta crisi migratòria a Ceuta, evidentment, doncs, està afectant no? de manera directa a tot el que és l'actualitat, tant mediàtica com política, però més enllà d'això hi ha altres qüestions que voldríem abordar amb vostè, en aquest cas pel que fa a l'educació aquí a Catalunya. Avui vostè donava per fet que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament abans del debat de política general per donar explicacions al voltant de tot el que ha passat amb les proves PISA. Per què creu que actuarà així el president?
3: Bé, perquè jo crec que és imprescindible, és a dir, no són suficients les explicacions, evidentment, que va donar, en aquest cas, no, la consellera Niubó. Crec que aquí també no, es necessita, evidentment, que el president de la Generalitat doni explicacions. Estem davant d'un govern que viu en una crisi permanent, ho vam veure aquesta setmana doncs, amb el cessament de la número 2 del Departament amb la Secretaria General del Departament d'Educació. Per tant, és un govern que sembla que viu en una crisi permanent i jo crec que, evidentment, a les portes del que sembla un inici de curs convuls amb una vaga convocada, en aquest cas, pels docents i després del que va passar no, pel que fa referència a les proves PISA, crec que no, mereix aquesta explicació. I, sobretot, com pensa intentar el govern de la Generalitat resoldre la crisi que viu l'educació pública en el nostre país? Per tant, crec que això és un dels deures pendents que té el govern en aquest inici de curs. Crec que no ha fet la feina durant l'estiu. Ara, aquesta setmana estem veient que, finalment, sembla que hi tornen a haver-hi reunions amb el representant dels mestres, però el que no entenem és no, perquè s'ha deixat passar pràcticament tot el mes de juliol i tot el mes d'agost sense intentar abordar una solució que per nosaltres passa per un acord de país que inclogui el conjunt de la comunitat educativa, que no, evidentment

0: els mestres, però també les associacions de pares i mares, experts, també, evidentment, els grups parlamentaris, en els quals acordem conjuntament quines han de ser les prioritats no, pel que fa a l'educació, o sigui, ha de ser, per exemple, la reducció de ràtios a les aules, i per tant que hi hagi menys nens per aula, la climatització de les escoles, que també ha estat una de les demandes, no, d'aquest estiu per les altes temperatures que hi ha a les aules, per exemple, evidentment, també no tot el que té a veure amb les necessitats especials d'una part de l'alumnat i, per tant, que hi hagi professorat de reforç o les aules d'acollides. Això s'ha d'acordar. No, no, jo crec que ara mateix el govern no té cap no credibilitat per anar fent anuncis de manera unilateral si això, evidentment, no és acceptat pel conjunt de, no, de la comunitat educativa.
1: Creu que una manera de solucionar el problema seria destituint la consellera d'Educació, Esther Niubó? Ara deia vostè, no són suficients les explicacions que ha donat la consellera. Des dels comuns, continuen confiant en la figura de la consellera Niubó?
0: Bé, nosaltres, ja ho va dir la nostra presidenta, la Jessica Albià, que si la consellera, no, en aquest inici de curs, i especialment doncs, durant aquest mes de setembre i d'octubre, no és capaç de redreçar el conflicte, no és capaç, no, de rellençar el Departament d'Educació. Veurem ara amb aquests nous canvis que s'han produït a la conselleria, és evident que arribarà el moment de demanar responsabilitats també de la consellera d'Educació. Per tant, jo crec que el govern té feina per fer, veurem si és capaç o no de, no, de tancar aquesta crisi amb els docents, però evidentment a nosaltres el que ens preocupa també són de com, no, com es milloren d'una vegada per totes els resultats d'aquest cas dels alumnes de Catalunya. I per tant, nosaltres seguim tenint, no, aquesta exigència de responsabilitat damunt de la taula si finalment la consellera no és capaç de resoldre la situació.
1: Així comença el curs polític, però un parell de qüestions més per fer front a la compra especulativa, ja que els comuns, doncs, gran part, no, de la seva força, també, doncs, com a soci d'investidura, passa per les polítiques en matèria d'habitatge. Fer front a la compra especulativa és un dels reptes durant aquest curs. Ja han iniciat el diàleg amb el govern, amb Esquerra i amb la CUP per reformar la llei. Quins terminis es plantegen perquè el nou redactat pugui arribar al Parlament?
0: Bé, nosaltres és veritat que hem començat a parlar amb el govern. La nostra idea segueix sent la mateixa, doncs, que durant aquest mes de setembre puguem intentar, doncs, millorar aquells aspectes de la llei que compartim, que es poden millorar, però evidentment nosaltres pensem que la política d'habitatge a Catalunya ha tingut dues potes fonamentals. Una, evidentment, és augmentar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya, que durant pràcticament durant 10 anys no se n'ha fet, perquè la gent també ho sàpiga. Durant pràcticament entre 10 i 12 anys la Generalitat només va construir 550 pisos de protecció oficial a Catalunya. Per tant, se necessiten moltíssims, això és una part, però l'altra, evidentment, és regular el mercat i és impedir que avui l'habitatge es converteixi en un actiu financer. És a dir, aquí, avui, al nostre país, les classes mitjanes, la gent treballadora, no pot accedir a la propietat privada, no pot comprar una casa perquè hi ha qui competeix directament pagant fins i tot el comptat, és a dir, el 60% de les transaccions d'habitatge que es produeixen al nostre país es produeix sense hipoteca. Qualsevol persona que ens estigui escoltant sap perfectament que una persona treballadora, una persona, evidentment, no de classe mitjana, no pot comprar-se un pis avui al nostre país al comptat. Per tant, cal posar límits a qui està acumulant vivenda simplement per, no, per utilitzar-ho com una acció de borsa o com qui inverteix en bord, i això no pot passar. Per tant, aquestes dues potes per nosaltres són fonamentals, és a dir, construir habitatge el més ràpidament possible, augmentar el parc d'habitatge protegit, però a la vegada també, doncs, regular el mercat, perquè això no pot ser, no, la llei de la selva o el campi qui pugui.
1: David Cid, portaveu parlamentari dels Comuns, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Un plaer.
2: Posem rumb a l'actualitat a La Brúixola amb Lola Sorribas.
3: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable.

0: Cuidable, anúnciate en radio.
1: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
2: A les 7:35, moment de repassar altres coordenades de la brúixola del dia d'avui, 2 de setembre. El mercat laboral català nota la fi de l'estiu. Catalunya tanca el mes d'agost amb prop de 15.000 persones més a l'atur respecte al passat mes de juliol i gairebé 60.000 menys d'afiliats a la Seguretat Social. Això és un descens que ens deixa menys de 4 milions d'afiliats. Una situació esperable, tenint en compte que la fi de l'estiu sempre ve acompanyada de la finalització dels contractes vinculats a l'oci i el lleure. Des del govern asseguren que treballen per garantir feines més estables i que avancen que estudiaran quin paper ha jugat el procés de regularització en les xifres. D'altra banda, des de sindicats i patronals demanen un canvi estructural. Ferran Cuixart, explica'ns. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, tradicionalment l'agost indica sempre la fi de l'estiu, per tant la finalització de les feines vinculades a la temporada vacacional, unes feines que solen ser estacionals i sovint també precàries, com l'hostaleria, el turisme i el sector serveis. Pel que fa a l'atur, estem parlant d'un augment del 4,63% respecte al mes de juliol i consten registrades com a parades 329.468 persones. Es tracta de la comunitat autònoma on més ha pujat l'atur. Per demarcacions, Barcelona és qui més en registra, però percentualment la pujada semblant a totes les províncies i per sectors s'ha notat sobretot amb el col·lectiu de persones que no tenien feina anteriorment i també a serveis i turisme. I si parlem de les afiliacions a la Seguretat Social, Catalunya registra un descens de prop de 60.000 persones quedant-se per sota dels 4 milions d'afiliats, una situació més contundent respecte a la resta de l'Estat i que no s'esperava tenint en compte el procés de regularització. Aquest ha evitat una caiguda superior en aquest sentit, però obre la porta també a que hagi fet augmentar les xifres d'atur. Escoltem el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
4: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. La regulació sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació. Per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, per això hi haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
3: Des dels sindicats van més enllà, critiquen la dependència que Catalunya té amb les feines estacionals al sector serveis i el turístic. Apunten que s'ha de fer un canvi estructural real per convertir aquest en sectors de més qualitat. Escoltem Òscar Riu, secretari de Política Sindical de l'UGT.
5: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat.
3: I pel que fa a Pimec, la petita i mitjana empresa consideren que la situació és preocupant, apunten que Catalunya no està en cap situació de crisi ni tampoc de recessió, per això no es pot permetre aquestes xifres cada estiu. Escoltem Josep Ginesta, secretari general.
6: A revisar, a repensar les polítiques d'ocupació per poder fer que en el nostre país les persones transitin des del no treball al treball, transitin des de l'atur registrat a llocs de treball que les empreses del nostre país segueixen ofertant.
3: I destaca també que no només ha estat un factor que ve de l'estacionalitat, sinó que sectors com la construcció o la indústria també han notat un descens.
2: Gràcies, Ferran. Més coses. El futur campus de l'Hospital Clínic dona les primeres passes per estar operatiu de cara al 2035. Aquest ampliarà la seva superfície, tindrà 1 miler d'habitatges i 3 grans espais verds, Joan.
7: I situarà la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'alcalde del municipi, Eduard Sanz, aplaudeix l'arribada de la facultat.
8: L'arribada d'aquesta facultat significa completar també un ecosistema necessari en la part de recerca, en la part de docència, necessari pel seu desenvolupament conjunt. És a dir, un nou motor d'oportunitats per a la nostra ciutat.
7: L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament en previsió d'entrar en servei al setembre del 2032, encara queden uns anys. El document preliminar aprovat avui amplia el campus de salut de 10 a gairebé 13 hectàrees, preveu transformar l'accés a Barcelona i també reserva sòl per edificar 1.125 habitatges, la meitat d'aquests protegits i es tractarà d'un hub projectat entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues.
2: I la Setmana del Llibre en Català ja escalfa motors per celebrar la seva edició número 44, que tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, a Montse Valls.
9: L'esdeveniment reunirà uns 330 expositors, prop de 300 segells editorials i més de 350 activitats repartides en uns espais. Durant 10 dies, els visitants podran participar en presentacions de llibres, converses amb autors, signatures, recitals, homenatges i també lliuraments de premis en una de les principals cites

0: tarda s'hi organitzaran converses amb creadors de continguts i prescriptors literaris digitals, així com diverses activitats relacionades amb els nous formats de comunicació i els podcasts.
1: La brúixola, el so de la tarda a Onda Cero Catalunya.
2: Moment ara de treure el cap per la nostra finestra al món per repassar alguns dels temes que avui marquen l'actualitat internacional, i avui no acabarà aquí el nostre viatge informatiu per arreu. En una estona, de la mà d'Intermón Oxfam, coneixerem la situació humanitària al Nepal quan fa una setmana de l'allau de gel i de roca que ha deixat més de 1.000 morts. Abans, però, repàs d'altres notícies internacionals, Joan.
3: Sí, va, ens hi posem perquè ja tec avui sobre la taula. Fa tot just unes setmanes Alemanya va acusar frontalment Rússia d'haver intentat atacar amb un dron carregat d'explosius l'aeroport de Leipzig, que és una infraestructura clau per la logística militar alemanya i de l'OTAN. L'aparell va ser localitzat, això sí, a prop d'un avió de càrrega ucraïnès abans que pogués explotar, i Berlín ho considera un acte de sabotatge rus en territori alemany.
2: Ara la investigació ha fet un pas més. La policia alemanya assegura haver identificat dos sospitosos vinculats a l'operació gràcies a restes d'ADN trobades en el dron i en el material explosiu. Tots dos tenen passaport rus, segons diversos mitjans alemanys.
3: I la resposta política també ha anat en augment i ha escalfat l'ambient. Alemanya ha anunciat represàlies diplomàtiques contra Moscou, mentre que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha advertit que aquest cas representa una nova escalada dins de la Unió Europea. Amb aquestes mateixes paraules s'hi ha referit. Per Brussel·les ja no es tracta només de la guerra d'Ucraïna. La preocupació és que les anomenades operacions híbrides russes, des d'atacs informàtics fins a sabotatges o drons, hagin passat de les fronteres a l'est a actuar directament dins del territori europeu, una acusació que Moscou rebutja completament.
2: Destaquem també una altra notícia que ahir ja els avançàvem, de fet es va produir durant aquesta secció i ha crescut en les últimes hores. La tensió entre els Estats Units i l'Iran ha fet un nou salt a això, en les últimes hores.
3: Ahir, Washington va bombardejar objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana en resposta al bloqueig que hi ha actualment a l'estret d'Hormuz, i els dèiem que la notícia ha escalat perquè Teheran ha contestat de matinada atacant instal·lacions vinculades als Estats Units en diversos punts de la regió. Aquest dimecres, Washington assegura haver llançat una nova ronda d'atacs contra objectius militars iranians. Per tant, tot apunta a un augment del conflicte un cop més.
2: La preocupació, però, va molt més enllà de l'àmbit militar.
3: Sí, el focus torna a estar a l'estret d'Hormuz, on una de les rutes marítimes més importants del planeta per al transport de petroli. L'Iran adverteix que si no pot exportar el seu propi cru, tampoc ho podran fer la resta de països del Golf, una amenaça que ja està fent pujar els preus de l'energia.
2: I l'última notícia internacional que copsem en aquest repàs de titulars, intentem que sigui una mica més amable que les anteriors. Si es pot, avui ho hem aconseguit.
3: Sí, perquè una associació de consumidors britànica ha aconseguit publicar a Booking un anunci fals oferint allotjament al número 10 de Downing Street.
2: Una adreça que a alguns els pot sonar familiar.
3: Ja ho pots ben dir, perquè és la residència oficial del primer ministre del Regne Unit. Per només 64 euros la nit, qualsevol turista podia reservar una habitació a tocar del Parlament Britànic. L'objectiu era posar a prova els sistemes antifrau de la plataforma, que presumeix d'utilitzar intel·ligència artificial per detectar anuncis fraudulents. Doncs bé, la realitat és que l'anunci va superar tots els filtres i fins i tot va arribar a rebre peticions de reserva. Els responsables de l'experiment van anar encara un pas més enllà, van publicar una ressenya falsa destacant l'amabilitat del Larry, el famós gat que viu a Downing Street. Per sort, cap turista ha acabat compartint pis amb el primer ministre britànic ni amb el gat.
2: Seria interessant de veure. En punt, 7:45 del vespre, als esports. Com sempre, amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda, Lola.
2: A veure, què tenim avui?
4: El tancament del mercat d'estiu.
2: Vinga.
4: Pels fitxatges, amb un Barça que no va incorporar ningú més. Ja tenia inscrits a la Lliga de Futbol Professional a Gabriel Jesús i Livakovic, darreres incorporacions. Però sí que va tancar una operació de sortida, la de Marc Casado, que jugarà la present temporada al Deportivo de la Coruña, cedit amb opció de compra. El migcampista ha parlat avui abans de viatjar cap a Terres Galegues.
5: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
6: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc, o no?
5: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: Finalment, com ja era conegut, Julián Álvarez continuarà vestint la samarreta de l'Atlético de Madrid. Uh-huh. Avui ha parlat el barcelonista Dani Olmo en un homenatge que li han fet a Terrassa com a campió del món aquest estiu sobre la situació viscuda

0: duda para el davante argentino.
1: Bueno, Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo sin duda, pero así es el fútbol, al final algunas cosas pasan, otras no, la vida continúa, la vida sigue, al final yo creo que, como he comentado antes, el club ha hecho un trabajo magnífico, ha reforzado la plantilla de una manera espectacular y tenemos equipo para ir a por todo.
2: Entender, no lo entiendo, al final todos tenemos nuestros sueños, yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto, él luchó evidentemente por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va tancar el mercat amb la sortida de Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx, i el fitxatge del lateral dret, Andoni Gorosabel, feliç per la seva arribada al club blanquiblau.
3: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
0: A segona divisió, el Centre Esport Sabadell va incorporar el porter Marc Vidal, el migcampista Yusif Ubusu i a l'extrem Àngel Baena. El Girona no va tancar ahir cap operació ni de sortida ni de entrada, almenys operacions importants, però pot fer totes dues coses a les properes hores. Per un costat, Ounahi està molt a prop de sortir cap a Panathinaikos i Carles Pérez podria arribar amb la carta de llibertat després de desvincular-se del Celta. Per últim, Pau Labadosa es fica a la segona ronda de l'Open d'Estats Units després de superar a les darreres hores a l'australiana Daria Kasatkina per 6-1 i 6-4. Coco Gauff serà la seva següent rival.
4: Doncs informació que s'ampliarà a partir de 9:15 a la brúixola del Radio Estadio. José Agustín Gómez, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
4: I si els pregunto què han fet aquest estiu, de ben segur que algú, molts, la majoria, em diran anar a la platja. Doncs com hi van i com ho viuen les persones que tenen alguna afectació física i que se'ls impedeix en aquest sentit doncs poder gaudir del mar com ho fa una altra persona. Petita pausa per la publicitat i ho descobrim.
5: La brúixola. Al nord de cada tarda.
6: Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar.
7: ¡Hombre, por fin! Ahora sí.
8: La mesa con Cristina Pardo. Esta noche a las 11 estreno en Antena 3.
9: Soy Marc Márquez.
10: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
11: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
4: Per a molts, l'estiu és sinònim de platja, de sorra als peus, de salnitre a la pell, de banyar-se al mar sense pensar-hi gaire, però hi ha persones per a qui arribar fins a l'aigua, capbussar-se i gaudir d'una estona de bany no és tan senzill. En aquest escenari és on entren en joc serveis com el de suport al bany, que fan possible que una cosa que per a molts és de la vida quotidiana, per d'altres també pugui ser-ho. Ara que l'estiu ja va quedant enrere, que les platges podríem dir que es van buidant, malgrat que encara hi ha sol i calor, però això sí, comencem a recuperar la rutina, potser és un bon moment per posar el focus en una realitat que tot s'ha de dir no és estacional, perquè les necessitats d'accessibilitat no marxen quan s'acaba l'estiu i tampoc ho fa, evidentment, el fet de gaudir del mar. Per això ara volem parlar amb la Sandra Cartena, ella és la coordinadora del Servei de Suport al Bany a les Platges de Barcelona. Fa uns 10 anys que acompanya persones en aquest moment d'entrada i sortida al mar. Sandra, què tal? Molt bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda.
4: A veure, per posar-nos en situació, què significa per una persona que té una limitació poder entrar i sortir al mar?
12: Bueno, al final el que nosaltres fem és trencar barreres arquitectòniques que hi ha a tots els jocs i gaudir com un mes a la platja, que la platja és per tot.
4: Quan parlem de suport al bany, exactament què és el que feu? Com és l'acompanyament des que una persona arriba a la platja fins que després doncs, ha de sortir de l'aigua?

0: Bueno, l'acompanyament que fem és molt variat i depenent de la patologia que tingui i les necessitats que tingui cada usuari. La veritat és que nosaltres pues, arriben aquí al nostre mòdul, fem el nom o els inscrivim si és el primer cop que venen. La nostra zona està adaptada. Tenim passeres que arriben fins l'aigua, tenim pèrgoles amb zona d'ombra, tenim mòduls adaptats al canviador, tenim cadires de plàstic, tombones, llavors ells venen i depenent de cadascú la necessitat que tingui, doncs nosaltres li fem una cosa o fem una altra cosa. Llavors fem transferències de la teva cadira a la cadira amfíbia per anar cap al mar a banyar-nos o també doncs, acompanyem caminant amb muletes o el que la persona necessiti.
1: De quin tipus de problemàtiques estem parlant que presenten aquestes persones? Perquè ens en fem una idea.
0: Quasi totes les patologies que puguem dir ara mateix, totes, la gent ve aquí i pot dir. Al final és que, si no està el nostre servei, ells no podrien ni acostar-se a la platja. Llavors, bueno, hi ha patologies que són menys greus i hi ha patologies que són molt més greus i que necessiten doncs, molta més suport i bueno, això, i necessitats.
1: Que entenc que això se us ha d'avisar abans amb temps o sou un servei que ja esteu obert allà a la platja, marcat d'alguna manera que la gent ja sap que ha de venir allà. Com funciona? No sé si és un sistema de reserves.
0: Sí que tenim un sistema de reserves, però no és obligatori fer la reserva. L'únic que és obligatori fer la reserva és pels grups grans, més que res per organitzar-nos nosaltres i saber quantes persones venen, tal, més que res per l'aforo que tenim nosaltres a la platja. I llavors, pues, després, els usuaris que venen sols o amb acompanyants, no fa falta que facin reserva. Ells, pel boca a boca, o bueno, per internet i tal, a la web de l'Ajuntament, tenen allà la normativa, els horaris, els punts i tot això i el que fem. Llavors, bueno, si s'informen per allà i si no, també truquen al telèfon i nosaltres també n'informem i tot això.
1: Dèiem que tu fa uns 10 anys que formes part d'aquest servei. Com ha evolucionat amb el temps? No sé si s'han anat destinant més recursos, si també hi ha més conscienciació social, encara queda feina per fer. Explica'ns una mica.
0: Sí, hi ha molta feina per fer encara, però bueno, sí que ha canviat moltíssim perquè al principi aquest servei era voluntariat. Aquí venia gent a banyar altra gent i ja està, i era així. Al final, doncs, pues, bueno, vam fer que tot fos pues, un treball, no?, amb una normativa, amb moltes coses més, també abans no hi havia ni canviadors, ara tenim un canviador que és molt gran, tenen camilles, tenen dutxes, tenen el WC adaptat, que puja, baixa, bueno, doncs la veritat és que ara està molt bé. Què queda camí? Sí, com totes les coses, però bueno, la veritat és que això sí, a mi em dona molt d'orgull estar en aquest treball.
1: No sé si al llarg d'aquests anys destacaries algun moment d'alguna història, algun usuari que t'hagi quedat especialment gravat.
0: Sí, bueno, hi ha moltes històries i al final nosaltres som una gran família. D'any en any els usuaris venen, ens coneixen, estem moltes hores amb ells, llavors sí que hi ha molts usuaris que ja han marxat, malauradament, i que, bueno, i que s'estimaven molt, i bueno, sempre es quedaran amb nosaltres al mar, això ho sabem.
1: Quina és la realitat que us trobeu quan arribeu a la temporada de bany pel que fa a la demanda? És a dir, amb els recursos que teniu, això es pot assumir? No, abans ens deies, encara queda feina per fer. Precisament et volia preguntar concretament pels recursos.
0: Bueno, al final pensa que aquest servei, com qui diu, és molt nou, no? Sí que hi han passat molts anys, però bueno, la gent no estava molt assabentada. Llavors, cada any que passa, l'afluència puja més, llavors sí que és veritat que jo crec que d'aquí uns anys hauríem d'ampliar tot això i ojalà tots els ajuntaments fessin igual que l'Ajuntament de Barcelona.
1: Com actuen o haurien d'actuar, clar, els banyistes que es troben al voltant d'aquesta activitat, no podríem dir, no sé si han de mantenir certa distància, si no, i si no és així, doncs quines normes, no, en aquest sentit?
0: Nosaltres estem conjunts amb ells, o sigui, estem a la platja i

0: al final la platja és de tots. Sí que és veritat que, bueno, depèn del dia, depèn de la persona, tenim algun conflicte, no?, perquè no entenen que, per exemple, la mirada que tenen ells com que tenen un privilegi i al final no, no és així. I nosaltres crec que el servei també està per conscienciar una mica la gent i educar de que, bueno, normalitzar aquestes coses i que no és res dolent.
1: Ja per acabar, aquesta necessitat, clar, sobretot imagino que s'evidencia més durant l'estiu, però creus que s'hauria d'intentar entendre com una accessibilitat que no ha de ser estacional?
0: Sí, afirmatiu. Sí. És més, jo tinc un projecte ja fet perquè això tingui més mesos i que la gent, encara que no sigui febrenys, pues pugui venir a la platja aquí perquè... estar mirant el mar i estar a la platja és beneficiós per la salut.
1: I ara els propers passos d'aquest projecte, que seria portar-lo a l'Ajuntament, en aquest cas?
0: Ja veurem, aviam què fem, però sí, m'encantaria, la veritat que sí.
1: Doncs a tots els desitjos positius, perquè sempre doncs això és un regal quan hi ha persones que destinen el seu temps a fer més accessible i fer més amena la vida dels altres, especialment doncs, si tenen alguna dificultat per gaudir de coses que l'altra gran part de la gent doncs, pot fer amb normalitat, com és estar i gaudir i capbussar-se en el mar. Gràcies a Sandra Cartena, coordinadora del Servei de Suport del Bany a les Platges de Barcelona, Barcelona, per atendre'ns a la brúixola. Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: I aquesta temporada, quan arribem a les 8 del vespre, una dada que els expliquem mitjançant un element concret. En aquest cas, una xifra, el número 20.
2: Que és el nombre de dies que es retallarà la barema de la denominació d'origen Costers del Segre. Acabarà 20 dies abans del que és habitual. I és així per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Una collita més curta que el sector espera que no es tradueixi en una afectació notable al sector del vi. També ho espera Òscar Ordeig, que és conseller d'Agricultura.
3: No hi pot haver cap restaurant de Catalunya que no tingui, que quan demanis la carta de vins, no hi hagin els vins catalans o de les denominacions d'origen.
2: El conseller reia, però és un tema que el preocupa, i assegura que hi farà front.
3: Li demano aquí, si us plau, però hem de ser beligerants amb això. Per tant, confiança, segona, projecte, no caurà del cel, hem de ser els que millor ho fem, veure quines són les millors pràctiques arreu del món i aplicar-les si podem, i per últim, com he dit, unitat.
2: Resiliència davant dels efectes del canvi climàtic, estudiar les tècniques que utilitzen arreu per pal·liar la calor al camp, aquesta és la recepta del conseller. Amb tot, la collita, en comptes d'allargar-se fins al 18 o 22 d'octubre, enguany es preveu que hagi acabat a finals de setembre.
1: Doncs 20 dies que se retallarà la barema de la denominació d'origen Costers del Segre, és la dada d'avui. Arribem ja en uns segons a les 8. Fem un cop d'ull a què passa arreu del territori amb l'editorial de Marta García Ayer i tornem.

0: está dando a entender lo que es el sentimiento de Ceuta. Nosotros tenemos aquí nuestras generaciones, mis padres enterrados aquí, mis abuelos enterrados aquí, mis hijos aquí, mis nietos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Marroquinizamos nuestra ciudad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué?
1: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
2: Passen 6 minuts de les 8 del vespre. Doncs com ara escoltàvem, els carrers de diverses poblacions d'Espanya s'estan unint ara manifestant-se a concentracions de suport a Ceuta amb variables diferents. Això sí, nosaltres el que volem fer és tornar a la plaça Sant Jaume, on s'està vivint una situació força complexa. Hi conviuen dues manifestacions, una que compta amb el suport de Partit Popular i Vox i que s'està replicant, com dèiem ara, en moltes ciutats d'Espanya, i una segona convocada per entitats que s'autoanomenen antifeixistes. Per conèixer de primera mà com s'està vivint aquesta situació, saludem de nou al Ricard. Ricard, què tal? Explica'ns.
3: Hola, bona tarda de nou, Lola. Doncs sí, la situació, com bé explicaves, és complexa, perquè tot i que els partits principalment convocants, que també es troben en d'altres ciutats, que en aquest cas també són PP i Vox aquí presents a la plaça Sant Jaume, ens expliquen, i atenent els mitjans també, que es tracta d'una manifestació apartidista. Per tant, no entenen per què en aquest cas cap membre del govern, ni tampoc de l'Ajuntament de Barcelona, recordem, governats pel PSC, no estan presents avui en aquesta manifestació. Escoltem el president del Partit Popular en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.
4: Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està en Ceuta i que Ceuta és Espanya. I a partir d'aquí els deixo amb Alberto Nadal, el vicesecretari.
3: A hores d'ara, Lola, ens trobem a un dels petits carrers que des de la Rambla avancen fins a la plaça Sant Jaume, on no para aquest degoteig de persones amb banderes d'Espanya i amb cartells dient que Ceuta no se vende i que Ceuta se defiende, arribant fins a aquesta plaça. Molts d'ells no volen culpar directament els migrants d'aquesta situació, sinó que tenen un clar responsable, que és Pedro Sánchez i el seu govern. Escoltem algun dels manifestants que hem pogut recollir aquí als micròfons d'Onda Cero.
5: Han esperado a que pase todo esto para actuar de aquella manera, entre comillas, porque en teoría no están actuando.
6: Sí, están solidario, pero no para mantener a tanta gente que venga de fuera a invadirnos nuestro país.
7: Sí, absolutamente. Le damos total responsabilidad al gobierno de España y todas las funciones y responsabilidades que tiene en la custodia del Estado.
8: La gestión del gobierno es cero, es nula, no hay gestión, es meter la cabeza dentro de un agujero.
3: Clar, a hores d'ara la situació és molt complexa. Per què? Perquè en plena, al mig de la plaça Sant Jaume, hi ha 10 furgons de Mossos d'Esquadra que divideixen aquesta manifestació amb la concentració d'unitats i d'entitats que s'anomenen antifeixistes i antiracistes. Per què? Doncs perquè ells no entenen que les persones que han entrat de forma il·legal aquí a Espanya siguin persones, com estem explicant, il·legals, sinó simplement persones, i diuen que estan en contra del discurs un racista que fan, entenen alguns partits com PP i Vox, i per això han convocat aquesta manifestació en contra aquí també a la plaça Sant Jaume. Escoltem en David, un dels portaveus de les entitats convocants.
9: I realment, com a UCFR, sempre hem dit cap persona és il·legal, drets humans per tothom, sense importar l'origen, religió, color de la pell, perquè en aquest planeta tots i totes som sers humans i ens mereixem un respecte que no s'està donant a aquestes persones que estan encara, després d'un mes, malvivint als carrers de Ceuta.
3: Per tant, Calola, per tant, i perquè ho puguem entendre a la perfecció, són dues manifestacions, les dues en suport a Ceuta, però unes que estan centrades més en criticar la gestió que el govern de Pedro Sánchez està fent d'aquesta crisi humanitària, i d'altres que intenten mirar i vetllar pels drets de les persones migrants que han arribat d'una forma, en aquest cas, il·legal aquí a Espanya.
2: Per tant, Ricard, si abans ens parlaves d'unes 200 persones que es trobaven a la zona, ara entenc que han augmentat amb aquesta confluència de les dues manifestacions.
3: Sí, sí, moltíssim, de veritat. Al començament, clar, com l'antifeixista havia començat a les 7 de la tarda, semblava que hi havia més gent en aquella banda, però no ens trobem nosaltres a hores d'ara. Pel que puc veure amb els meus ulls, jo calcularia que poder

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres, que és el segon dia de setembre de 2026. Fins les 10 clavades, manarà el futbol i hi haurà molt més. A les emissores d'Onda Cero Catalunya, capitaneixats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez, el Víctor Llucía, la redacció, tots ells, i el Vicenç Armero, el capdavant del control tècnic. Escoltem tot seguit la signatura del nostre cap d'esports.
0: La signatura, Alfredo Martínez.
2: No se puede negar el gran trabajo que ha realizado Deco en este largo y complicado mercado veraniego. ¿Que podía haber sido mejor? Claro que sí. Y también.

0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arran.
1: I amb la realització musical del Vicenç Armero, que és el que et fa moure els peus mentre estàs ficat en un embolic de tràfic, eh? En fi, és el que té setembre. Passen 4 minuts, gairebé 5, del punt horari de 8:45, i és una hora fantàstica per resumir l'actualitat futbolera de la jornada que en clau blaugrana passa per fer balanç de mercat d'estiu amb més despesa que ingressos i per escoltar un campió del món. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, perquè Dani Olmo ha estat aquesta mateixa tarda homenatjat a la seva ciutat natal, a Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental, després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola aquest passat estiu. Ara tot seguit el sentirem perquè ha repassat l'actualitat blaugrana, sobretot pel que fa al mercat de fitxatges, que va tancar ahir just abans de la mitjanit. Un mercat en què el Barça no ha pogut aconseguir el seu gran objectiu, que es proposava a principis del mes de juny, la contractació, la complicada contractació, com s'ha demostrat, del davanter de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. S'ha mullat al mitjà punta del Barça. Escoltem Dani Olmo.
3: Bueno, Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo, sin duda, pero así es el fútbol. Al final algunas cosas pasan, otras no. La vida continúa, la vida sigue. Al final yo creo que, como he comentado antes, el club ha hecho un trabajo magnífico, ha reforzado la plantilla de una manera espectacular y tenemos equipo para ir a por todo.
4: Entendernos, entiendo, al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones.

0: externes que al final uno no puede controlar.
1: Contundent Dani Olmo, expressant el seu sentir i criticant la postura que ha pres en aquest mercat l'Atlético de Madrid. Un mitja punta que ha jugat els tres primers partits de Lliga, el del passat dilluns contra el Rayo Vallecano com a titular al Camp Nou, però té una competència ferotge en la seva posició, encara que ell manifesta que pot jugar on Hansi Flick el necessiti.
0: No, al final el míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions a la que puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé, des del club han fet un treball espectacular i hi ha jugadors com ben has dit, com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, que acaba d'arribar, jugadors de sobres per poder assolir en aquest aspecte, aquesta posició, i jo estaré preparat individualment i personalment per on toqui jugar, donar sempre el 100%.
1: Ho dèiem a l'inici, avui era Dani Olmo a Terrassa per rebre un homenatge per haver guanyat la Copa del Món de la FIFA aquest passat estiu a les ordres de Luis de la Fuente, i a més sent una peça molt important dins de l'equip. És un homenatge que va decidir no fer al Barça en el partit davant l'Atlètic Club després que diversos agents de la Policia Nacional colpegessin un aficionat del Barça menor d'edat que duia una bandera estelada abans d'entrar al partit al Martínez Valero contra l'Elx a la primera jornada de Lliga. Una decisió que Dani Olmo respecta.
0: El club decidió que no era el mejor momento para hacerlo. Nosotros como jugadores al final lo respetamos, al final nosotros sabemos que, y el club nos valora al 100% ese mundial que hemos conseguido. Al final también se pensó que no era el escenario adecuado después de todo lo sucedido. Al final es respetable, no pasa nada, y ahora yo también a disfrutarlo de manera individual también aquí en Terrassa con toda mi gente, que ya tenía ganas.
1: I més enllà de Dani Olmo, com deies, Albert, el Barça ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu amb més despeses que ingressos. És normal, és l'habitual, són comptadíssimes les excepcions que un equip que aspira a guanyar tots i cadascun dels títols que competeix doncs acaba guanyant diners en el mercat de fitxatges. En total, 174 milions d'euros d'inversió, la despesa més alta de l'etapa de Joan Laporta com a president del club blaugrana. A la davantera, el Barça ha gastat 112 milions d'euros amb Anthony Gordon, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Jesse Bisigu i també l'últim a arribar, Gabriel Jesús. Aquesta xifra li hem d'afegir els 60 milions de Rodri, els 2 milions del porter Dominic Livakovic i també la contractació de Joao Cancelo, encara que a cost zero. I en el capítol de sortides, el Barça ha ingressat 104 milions d'euros, gairebé la meitat, gairebé 50, un total de 48,5 per la venda de Ferran Torres al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, 11 quilos per Ansu Fati al Mónaco, uns altres 11 per Tomi Márquez, que han traspassat al Sporting de Braga, 8,5 per Héctor Fora a la Reial Societat o 6 de Jofre Torrents a l'Àjax. En aquests dos últims casos, en el cas d'Héctor Fora i de Jofre Torrents, el Barça encara conserva un tant per cent d'aquests futbolistes. Quantitats menors ha ingressat el club per Jean Virgili, Álvaro Cortés, Iñaki Peña o Guille Fernández i fins i tot ha rebut diners d'altres operacions, d'altres clubs, fins i tot de futbolistes que ja no pertanyien al Barça, com Nico González, Marco Corella o Marc Guiu, entre d'altres. En canvi, per Marc Casado, el Barça no ha rebut diners perquè ha marxat cedit al Deportivo de A Coruña. El migcampista de Sant Pere de Vilamajor ha marxat explicant que es podrien haver fet una miqueta millor les coses. Declaracions just a l'aeroport del Prat.
2: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
3: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc, o no?
2: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: Autocrítica de Marc Casado, però també amb un dard al club, sense cap mena de dubte. Demà els homes de Hansi Flick es tornaran a entrenar a la ciutat esportiva Joan Gamper per preparar el partit davant el València de la quarta jornada de Lliga, que es jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi de Mestalla. Per últim cop jugarà el conjunt blaugrana en aquest estadi mític del futbol espanyol, al Mestalla.
4: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.

0: Falta un minutet per tres quarts. Com està el DJ Armero? Està que lo peta, eh? Bueno, això jo no sé si és de modern dir que lo peta o va sent ja una mica caspa, eh? En fi, sigui com sigui, l'Espanyol tanca mercat, pregunto, millorant la plantilla. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. Monchi va dir en una de les seves rodes de premsa que la valoració caldria fer-la a final de temporada, quan tinguéssim una campanya sencera per poder valorar l'aportació dels nouvinguts. El club blanquiblau ha fet 7 incorporacions: Calatrava, Unai Núñez, Vanya Drukušić, Hartman, Gabriel Moscardo, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. De tots aquests, l'únic que és propietat blanquiblava és Calatrava. La resta són cessions amb opció de compra. El darrer fitxatge perico, Gorosabel, ha parlat pels mitjans del club a les darreres hores sobre la seva arribada a l'Espanyol.
2: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
1: A part de les incorporacions, han tornat cedits com Bauza, Marcos Fernández, Javi Hernández i Rui Hinojo, que es queden a la primera plantilla. Per contra, han sortit del club José Salinas al Málaga, Pablo Ramón al Racing de Santander, José Grajera al Burgos, Antonio Roca al Mallorca, Miguel Rubio al Valladolid i Rubén Sánchez a l'Elx. Estem parlant de jugadors que tenien contracte amb el primer equip la passada temporada, encara que alguns estiguessin cedits. Traspassats han estat Rubén, mig milió d'euros, més un 25% de futures plusvàlues, Miguel Rubio, traspassat amb futurs percentatges en una venda, i Pablo Ramón. Salina, Roca i Grajera estan cedits amb opció de compra a final de temporada. També han marxat Carlos Romero, Engonge, Terrats i Piquel, que estaven cedits al conjunt blanc i blau. Calero finalitzava el seu contracte i va marxar al Màlaga després que l'Espanyol no li oferís la renovació. Demà serà el dia per fer la presentació de Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Posteriorment, Monchi, com a director general esportiu, farà valoració del mercat espanyolista.
3: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicar

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: I amb el gran Sergi Font, Diari ABC. Hola, Sergi, com estàs, Fontini?
2: Hola, què tal, com estem? Bona tarda.
1: Com ha anat aquest estiu per les Seychelles, nano?
2: Molt bé, molt bé. Bueno, no tan lluny.
1: Ah, no?
2: He estat a Mallorca, que és molt semblant a Seychelles, eh? Molt semblant i més a prop, però
1: molt bé. La gent gastant-se la pasta anant allà a Caribe i no sé què, i les Balears són una cosa de bojos, noi.
2: Brutal.
1: Totalment d'acord. I a més tenen ensaïmada, sí senyor.
2: Per cert,
1: amb cabell d'àngel o no, ojo, que et jugues el teu futur com a contertuli aquí i tota la pasta que et paguem, eh? Ojo,
2: a
1: veure, la resposta.
2: A mi m'encanta el cabell d'àngel. Jo amb cabell d'àngel.
1: Adiós, desconvocao.
2: Desconvocao,
1: No m'agrada gens.
2: Però, escolta, el trec i me'l menjo a part, eh?
1: Ah, vale.
2: Si estem parlant de pasta, el trec i després me'l menjo després.
1: Em faig una truita de cabell d'àngel.
2: Correcte.
1: Gavi Sanz, Mundo Deportivo, hola.
3: Hola, què tal? Bona nit, com esteu?
1: Com està, lladre? Així que en el Barça li van oferir Ultimade a les darreres hores per veure si picava la porta i el Deco i companyia?
3: Sí, això és el que acabo de publicar a la web de Mundo Deportivo.
1: I know.
3: Va arribar tard, per lo que ens va explicar el mateix Gabriel Jesús, que estaven ja en contactes des de feia una setmana, i quan ja va arribar la proposta, el Barça ni tan sols la va escoltar, simplement va dir que moltes gràcies, però que ja tenien
1: altra. El Ultimade, que ha acabat a la Juventus, jugarà a l'Europa League, cedit pel Newcastle, és aquell sí. Jugador de 1,98 m que té la cara de Rudi Boehler, però del 2026, i que jo pensava, quan he llegit la notícia, dic, s'hauran equivocat, i volien oferir-li en el Sekulić d'ala pivot, perquè, mare de Déu, senyor, quin tros de tio més alt. És una cosa tremenda,
3: sí,
1: eh?
3: Sí. A més, han anat a la Juve per 5 milions, em sembla.
1: Clar, home, pots rematar els corners de cap sense saltar. O sigui, és tremendo. En fi, entrem en matèria.
3: Bueno, és a la meva alçada, és a la mateixa.
1: Més o menys, sí senyor. Permeteu-me que escoltem altre cop de Dani Olmo, que avui ha rebut l'homenatge com a campió del món en la seva ciutat natal, a Terrassa, i ha dit que no entén la posició de l'Atlético de Madrid en el cas Julián Álvarez.
4: Entender no lo entiendo, al final todos tenemos nuestros sueños, yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto, él luchó evidentemente por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
1: Què és el que no haurà entès Dani Olmo, Sergi Font?
2: Bueno, pues no haurà entès que a la millor a la Lliga de Madrid, tenint en compte que Julián Álvarez volia anar al Barça i que el Barça volia que fitxés per l'equip, que no el deixés anar, però és que bueno, tot és molt complex, estem parlant de molts diners, és que al final els jugadors valen molts diners, ells tenen que ser conscients de lo que cobran y de lo que costan.
1: Y
2: lo que un club inverteix per deixar-los anar, llavors, o per fitxar-los. Llavors, bueno, jo crec que és molt comprensible la posició de l'Atlètic de Madrid en aquest sentit. Escolta, és un actiu de l'Atlètic i si posa un preu que el deixi anar, i si no, si el paguen que vagi, si no, pues fora. Jo estic aquí amb l'Atlètic de Madrid, en aquest sentit.
1: Jo és que li hagués dit al Dani Olmo, és que no hi ha res a entendre. És que Gavi té un contracte firmat fins al 2030 i el propietari dels seus drets és l'Atlético de Madrid, i si ningú ve amb una oferta que li interessi o a l'Atlético no li interessa vendre el segons quin equip, és perfectament capaç, o sigui, capaç, ja ho ha demostrat, però és perfectament lícit que ell no tingui una proposta que no li interessa perquè té els drets del jugador.
3: Anem a veure, jo crec que aquí hi ha una porció de...
1: Això del sueño és una demagògia com un piano.
3: Un moment. Jo crec que d'aquesta porció d'història que hem sabut durant els darrers mesos hi ha algunes coses que se'ns escapen. És a dir, no sabem, perquè s'han donat infinitat de versions, quines converses ha tingut Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid durant els darrers mesos, si és veritat o no que li va dir que sortís i que digués això, si és veritat que li va dir que portava una oferta, si és veritat que li va dir que l'ajudaria a anar a sortir. No ho sabem, no ho sabem de veritat, perquè li preguntaràs a un i et dirà una cosa i li preguntaràs a un altre i et dirà una completament diferent. Aleshores, jo trobo molt lícit el que ha fet el Barça ha fet una proposta, ha anat allà, no entenc el comportament de l'Atlètic de Madrid, sobretot si és veritat que li va dir que l'ajudaria a buscar una sortida al jugador.
1: No és aquesta la darrera versió, no és aquesta la darrera versió que jo he escoltat. La darrera versió que jo he escoltat és que Miguel Ángel Gil Maligny diu: "Si traes una oferta de 125 millones o más y nos convence, te ayudaremos a completarlo."
3: Però tu mateix ja m'estàs dient una versió. Sí, o sigui, que tu tens que
1: ha hagut,
3: una versió
1: hi ha 13,
3: i hi ha gent que té unes altres.
1: Clar.
3: És a dir, jo crec que és una mala operació. Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid durant aquesta temporada és una mala operació. Ha estat una mala operació pel Barça i ha estat una mala operació per l'Atlètic de Madrid i pel propi jugador. I això ningú pot negar. L'Atlètic de Madrid es queda un jugador malhumorat, emprenyat i que haurà de reconduir. El Barça jo crec que ha actuat bé, ha fet una oferta, ha fet el que havia de fer, ha seguit els passes que evidentment se fan durant tots els anys i de la mateixa manera a tothom, i per tant no entenc el comportament de l'Atlètic de Madrid, sincerament.
1: Jo de veritat...
2: Escolta, que la... Gavi, perdona, eh? Això és el mateix que va passar quan Messi va enviar el burofax, eh? Que volia pirar gratis i el Bartomeu no el va deixar i tothom deia, ostres, és que el Messi no se'n pot anar, i es va quedar i després va guanyar un munt de coses i lligues i tal. Llavors, escolta, és un actiu del club. És a dir, el club el paga, ha pagat una pasta brutal per aquest tio i aquest tio ha de respondre a un contracte. Llavors, escolta, vostè se'n vol anar, porti la pasta que val vostè i se'n va.
1: I se'n va, se'n va en el club que vulgui.
2: Clar, no, en el club que em doni aquesta pasta. És a dir, vostè diu, jo el tasso a vostè en 125 quilos.
1: Ja, però...
2: Si vostè posa 125 quilos, vagis on vulgui.
1: Però, no, bueno, aviam, depèn. Depèn,
2: bueno,
1: perquè
2: he sí,
1: de reforçar jo amb un jugador que perdo quan crec en ell, perquè totes les declaracions futbolístiques, parlo de les futbolístiques, han sigut a favor de Julián. Els jugadors, els companys, el capità, l'entrenador, tots contamos con él, es un activo, vamos a ayudarle, bla, bla, bla, bla. Futbolísticament, cap problema des d'aquest punt de vista. Una altra cosa és que després s'entenguin, li agradi més el sistema, ahí no entro.
2: Sí, però, vale? però jo concedeixo aquí el 50% de l'argument, que es, te vamos a ayudar a salir, te vamos a ayudar a salir, pero trae 125 kilos,
3: ja,
2: bueno, pues
3: escolta. Perdoneu, però aquest plantejament està molt bé, però us he de recordar que el primer que va fer l'Atlètic de Madrid van ser uns memes enfotent-se del Barça, enfotent-se d'una oferta que el Barça havia fet, que potser no arribava a el que ells volien, no passa res. Què ha passat amb el Rodri i el City? El Barça va fer una oferta al City, el City li va dir que no li agradava, s'han tornat a seure i han arribat
1: vale,
3: a una.
1: Vale,
3: pues jo, ja està.
1: Vale, però a lo millor, si el Barça jugués la Premier...
3: És més, i perdona, ja, i quan jo deia que era una mala operació, s'ha demostrat perquè l'Atlètic de Madrid al final no ha pogut incloure el Tagliafico, perquè no té un espai salarial o per lo que sigui, no sé. Però bueno, però li ha costat, ha tingut una primera conseqüència.
1: Ja, però tu, a lo millor, tu pots arribar a entendre, per exemple, si al Barça juguem, estem fent futbol ficció, ràdio ficció, si al Barça jugués Premier League, tu podries entendre que el City digui no, jo a la Juve vale, però jo a un rival per la Premier no le vendo a Rodri. Me da igual que me dé los 60. Si me los da la Juve, sí. Si me los da el Barça, no, porque será un activo menos que yo tendré, que Rodri, y que reforzará al rival con el mismo objetivo que el mío, ir a por la Premier League. Bueno, pues això és el mateix que ha passat a la Lliga Espanyola.
3: No, però quan tu fas aquest plantejament, deixes de banda el que han parlat ell i el jugador i l'Atlètic de Madrid.
1: Depèn de quina de les 13 versions agafis. Però ja està.
3: Exacte. Pues exacte. Però tu no creus que el Julián Álvarez li va plantejar que volia sortir a l'Atlètic de Madrid?
1: Això és evident perquè ho ha fet públic.
3: Això és evident.
1: Clar.
3: Pues, i tu no creus que l'Atlètic de Madrid va dir, bueno, si vens amb una oferta, home, on vulguis anar, el
1: però,
3: que sigui,
1: però,
3: vale, pues
1: però,
3: perfecte.
1: Però, dic jo,
3: el Barça arriba, fa una oferta...
1: Ja.
3: I ells el que fan és enfotre-se'n, bueno, perquè no donava igual. De fet, una de les respostes que van fer va ser de contraoferta que van fer, va ser, vale, 125 milions i Marc Bernal, amb la qual cosa pots entendre que no era una contraoferta raonable.
1: La forma és discutible, com tot. Al fons,

0: jo crec que és bastant de sentit comú futbolístic. Per què li he de vendre el millor davanter que jo tinc en un rival pel mateix campionat que jo lluito, que és la Lliga? Però, escolteu, surto un moment del tema Julián Álvarez, perquè el leitmotiv d'aquesta proposta i d'escoltar Olmo una altra vegada era el no entendre d'ell. Entendrà Olmo, Sergi Font, que Marc Casado hagi hagut de marxar malgrat que volia quedar-se al Barça?
1: Bueno, és que al final els equips... A veure, Marc Casado tenia que buscar una sortida. Jo crec que ha buscat la que més li convenia. I al final ha imparat el que volia el jugador. És a dir, si sabia que aquí no anava tant minuts, el jugador ha entès i ha intuït que no estava dintre dels plans de Hansi Flick i que no tindria pues, aquest futur garantit, el normal és que busqui una sortida on vulgui el jugador, perquè té contracte, i aquí sí que té la paella pel mànec al jugador. Llavors, bueno, en el Depor sap que podrà jugar, que tindrà minuts i que es podrà reivindicar davant del Barça, que podrà tenir minuts i tornar. Al final és el que vol. Per això és una sessió. Evidentment, el Barça el que hagués volgut fer és vendre'l per tenir més marge salarial, per poder engrassar diners i per poder trincar pasta per un jugador que podrà ser titular en qualsevol equip de la Lliga.
0: Per cert, no, m'he oblidat d'un tema del Dani Olmo. Dani Olmo ha rebut avui, com deia al principi, l'homenatge de la seva terra, de Terrassa, del seu poble, de la seva ciutat. Què anem a dir?
2: Jo volia afegir sobre el tema Casado.
0: Ah, perdó. Ara hi tornava, però digues.
2: No, que aplicant la vostra lògica és normal que el jugador marxi, no entre els plans del tècnic.
1: Clar, sí, sí.
2: I llavors, pues, el lògic és que se'n vagi a qualsevol club que li obri les portes i que vulgui fitxar-lo. De fet, el Barça ha demanat fins a l'últim moment entre 30 i 40 milions d'euros i a finals ha marxat cedit.
0: Mm-hmm. Avui ha rebut Olmo a Terrassa l'homenatge pel títol de campió del món. Us passo el marrón, ho sé. Creieu que li faran anar al seu club a l'homenatge per campió del món? Creieu que no cal? Creieu que si cal, millor no meneallo? Com ho veus tu, Sergi?
1: Home, jo crec que tindria que tenir un homenatge a tots els jugadors que han guanyat el Mundial. Tindria que tenir un homenatge perquè és un reconeixement molt important. És a dir, si al final, si un jugador guanya, com s'ha vist en el club, la pilota d'or, per exemple, o el FIFA World Player, o aquest tipus de reconeixements, i se'ls reconeix...
0: I el jugador del mes...
1: O el jugador del mes, hòstia, un Mundial, jo crec que ha de ser, però no només perquè l'hagi guanyat Espanya, eh? És a dir, si el guanyés França, doncs que li fessin el Koundé. És a dir, aquestes coses jo crec que ha de tenir un reconeixement perquè és un títol molt important que es juga cada 4 anys i crec que és el títol més important que hi ha ara mateix en el món del futbol. Ara, que no ho fessin o que no ho facin, bueno, hem de veure també la ideologia de qui dirigeix el club i per què ho fan. Al final tot és política. Diuen que el futbol no és polític, però sí que és política.
0: Gavi?
2: Bueno, jo crec que ja ha passat massa temps i jo ja no faria. Jo ja no...
0: Ja no, eh? Ja ho deixem córrer, eh? Ja ho deixem per...
2: Jo
0: la propera.
1: Escolta, Gavi.
0: Per la propera.
1: Escolta, Gavi. Perdona una cosa.
2: Puc donar la meva opinió? No.
1: Et vull fer una pregunta. Una pregunta. Si el Barça guanya la Lliga a la jornada 30... Durant les vuit jornades posteriors li faran el passadís, no? No diran que ha passat molt de temps. No diran que ha passat molt de temps per fer aquest reconeixement. No? Doncs pues això és el mateix, és a dir... Sí o no? O com que la guanya de la jornada 30 ja ha passat un mes, no l'han de reconèixer que ha guanyat
2: el passadís. M'estàs barrejant temes i jo crec que...
1: No t'estic barrejant temes.
2: Escolta, però puc opinar o no?
0: Clar que sí, Gavi.
1: I tant.
2: Doncs vinga, doncs opino.
0: Vinga.
2: Jo crec que ja ha passat massa temps, que va haver un moment, va existir l'oportunitat de fer el homenatge, que per una incidència que va passar a Elx no es va poder fer, el Barça va fer un comunicat de protesta.
0: No es va poder, Gavi. No es va voler. Gavi, no es va voler,
2: perquè el Barça va fer un comunicat dient per què no es feia també, eh? O sigui, no passa res. Ja, però... El Barça va considerar que un

0: un dels seus aficionats havia estat agredit per portar una bandera estelada.
1: I què té a veure això amb el títol de campió del món de 8 jugadors del teu equip?
0: Pues em sembla bé que no era el moment políticament per fer-ho.
1: Però què políticament si han guanyat la Copa del Món? Què dimonis?
0: És a dir,
2: et faig una pregunta. No té res a veure una cosa amb l'altra.
1: Claro, et faig una pregunta. Gavi, et faig una pregunta. Si el Mundial el guanya França, Koundé rep homenatge a l'altre dia, sí o no?
0: Però és que de veritat m'esteu fent plantejaments hipotètics de moltes respostes. El fet és el següent. Hi havia el plantejament de fer un homenatge als campions del món? Sí. Estava programat i previst? Sí. Va passar un incident que el club va lamentar?
1: Que no té relació amb la Copa del Món? Sí.
2: Sí, i escolta, perdona, amb moltes pressions perquè no es fes des de fora del club, no, i això ho sabem tots, eh? Amb moltes pressions i amb manifestacions que estaven organitzades, per exemple, per l'assemblea, per l'AFN, vale? Perquè no es fes, que ja estava organitzada la manifestació, i hi havia moltes pressions polítiques perquè no es fes això.
1: En fi, digue'm, Gavi, posem la puntilla.
0: No, dona igual, el Camp Nou, per exemple, es va expressar sobre aquesta incidència, o aquest accident, o el com vulgueu dir, que va bé a ells.
1: I què té a veure?
2: És independent, Gavi, però que és independent de la Copa del Món.
0: Però independent de què?
2: La Copa del Món.
1: Que no té res a veure.
2: No té res a veure una agressió a ells,
0: no té res a veure. Anem a veure que el Barça va decidir prendre la decisió en base a lo que havia passat a l'Eux sobre aquest assumpte.
1: Un assumpte que no té res a veure, Gavi, amb la Copa del Món.
0: Per tu no tindrà res a veure, però pel Barça sí. Per tu no tindrà res a veure, però pel Barça sí.
1: Perquè ha volgut que tingui a veure.
0: És igual, és una qüestió de club. És una qüestió de club, és una decisió de club. Per tant, ha decidit que el que hi havia programat es desprogramés. Punto.
1: Oh, i tant. Què punto? Com si volen portar els colors de l'Altafulla a partir de demà. No deixa ser una entitat privada. Gràcies a Déu, no és una entitat pública. Cap club ho és. Vale?
2: Mira, si al final,
1: poden fer el que vulguin, polític. Però estem opinant i donant la nostra. Ja està.
2: Al final és un tema polític. Jo crec que mentre estigui, per exemple, Laporta en el càrrec, és impossible que Espanya jugui un partit en el Camp Nou. M'entens? És a dir, llavors és un tema polític. Transcendeix més allà de que hagi hagut una agressió a Elche o no.
1: En fi, canviant de tema, com anem de matemàtiques, Sants? Bé, no? Sobraus.
0: Em passen malament.
1: Home, què dius ara?
2: Jo pensava, se sabe les taules, Gavi, se sabe les taules.
1: Jo em pensava que el de les lletres amb llatí era jo. Veig que no sóc l'únic, eh?
0: No.
1: Bueno, balance mercato. Va, el Barça ingressa, gasta 174 milions, Madrid 225, Barça 174, Atlético de Madrid 123, i a partir d'aquí la cosa cau dramàticament. El Betis 30, el Depor 26, i anem baixant fins trobar l'Espanyol al 17 amb 5,5, i l'Atlètic Club que decideix 0. Mentre que en els ingressos, el Barça ingressa 104,9, i la taula que jo veig aquí dona 58,5 al Real Madrid, que per altres bandes m'arriben fins a 224, però bueno, ells sabran quina és la diferència. Sigui com sigui, a tu et dona la sensació, com a mi, Gavi, de que el Barça ha fet els deures d'aquesta temporada i massa allà?
0: Sí, bueno, aviam, el Barça es va plantejar d'entrada el fitxatge d'un central i d'un davanter. Al final ha vingut el Gabriel Jesús i el central no ha fitxat ningú, però amb els altres fitxatges que ha fet, jo crec que ha format i armat un planter bastant competitiu. Jo crec que és un bon planter per conquistar tant la Lliga com la Champions League. S'ha gastat 174 milions, que em sembla és la xifra més alta dels mandats de la Porta en inversió de fitxatges, i ha ingressat de tota manera 104 milions d'euros en ingressos, i sobretot amb una base de jugadors del planter, que això significa que el modus operandi del Barça ha canviat, la manera d'anar al mercat del Barça ha canviat, és a dir, ha guanyat diners en jugadors de la Pedrera sabent que formarà més jugadors i que també li donaran un rendiment.

0: rendiment important i que també seran actius importants. I això està bé. Jo crec que el Barça s'ha fet un bon mercat.
1: Fontini, em deia allò dels de, més enllà, pensant en la tornada a Montjuïc. Perquè, clar, el Barça està gaudint de l'estadi, però no serà sempre així. De fet, a meitats de la temporada que ve, corregiu-me si m'equivoco, està pensat la emigració altre cop cap a l'estadi olímpic perquè s'ha de posar la tapa, per entendre'ns, la coberta en l'estadi. I, clar, està entre 3 i 5, 6 mesos fora d'un escenari d'ingrés com és el nou Camp Nou, doncs a mi em dóna la sensació de que aquesta morterada val pel mercat d'estiu d'aquest any i el que ve.
2: Sí, bueno, no ho sé, però és a dir, evidentment el del Montjuïc és un malson i tot això, perquè és al final de
1: obligatori, ja d'una vegada. Tot val a dir-ho.
2: Sí, però bueno, però en lo que estàvem parlant dels fitxatges i tal, jo coincideixo completament amb el Gavi. Jo crec que, mira, si el fitxatge de Gabriel Jesús surt bé i no té cap problema al genoll, jo crec que és el Barça ha fet una operació a l'estiu d'excel·lent. És a dir, brutal. Jo crec que és el millor, l'equip que millor ha fitxat de no et diré d'Europa, però d'Espanya segur. És a dir, perquè t'ha fitxat a un galàctic com és Rodri. Rodri, i ha tocat totes les línies. I a més, és a dir, ha buscat un nou que és Gabri, per 10 quilos. Aquest tio per 10 quilos. És a dir, Gabriel Jesús és molt bo, és un tio que a la pressió és molt bo.
1: Tres anys sense anar en Brasil, ho recordàvem ahir, eh?
2: Bueno, dona igual que no vagi en Brasil. És a dir, al final, el que importa és el que faci al teu club.
1: És una mostra de que no estàs prou bé com per ser internacional.
2: Bueno, però és un nou.
1: Lesions pel mig.
2: Bueno, davanters, a Brasil tu fots una pata a una pedra i surten 5. Vale? Llavors, és a dir, és un tio que el Pep Guardiola el va tenir. És a dir, si Guardiola no és tonto, Guardiola se'l va tenir...
1: Fa 10 anys.
2: Era perquè era molt bo. Jo crec que és un tio que és un gran fitxatge, que pot fer molta feina, que complementa molt bé aquesta plantilla, que el Barça s'ha recomposat molt bé, que 174 quilos és una inversió molt bona, tenint en compte que el Madrid ha fitxat a un tio que li ha costat 125 quilos, que és el fitxatge més car de la seva història.
1: Diomandé.
2: A l'Allamé, exactament aquest. Per ser suplent, correcte. Llavors, veurem com funciona i sí que coincideixo amb el Gavi que hi ha una variació ara mateix en la política de la cantera que més que pujar és utilitzar-la per guanyar pasta, que és traspassos, però bueno, és que ha estat molt ben coberta.
1: Parles del Barça o del Madrid d'utilitzar la cantera per vendre? Bueno, doncs el Madrid ni te cuento. El que fa servir la pedrera per fer negoci, vamos.
2: Vamos, però escolta, Flick no és tonto i sap el que té, i sap a qui t'ha de pujar.
1: La prova és Espart, sens dubte.
2: Clar.
1: La gran prova és Xavi Espart. Gavi, què anaves a dir?
0: No, anava a dir que a mi em sembla un molt bon fitxatge el de Gabriel Jesús, independentment de que tu puguis tenir dubtes de que si en els darrers 3 anys ha tingut alguna lesió, si no ha marcat molts gols, en qüestió de qualitat, preu i el moment i les circumstàncies que ha tingut el Barça, només per 10 milions em sembla un molt bon fitxatge que pot donar un gran rendiment. I jo crec que no s'ha de posar en dubte perquè si tu compares, per exemple, i ho estàveu dient vosaltres mateixos ara fa un moment, en Diomandé, has pagat amb Diomandé 120 milions, eh?
1: Claro, però Diomandé el 2026 no és Gabriel Jesús el 2026. Ho sento.
0: Ja, però Diomandé fa gairebé un any estava jugant al Leganés, eh?
1: I tant.
0: Has de tenir una aposta molt clara, estar molt convençut de que serà un jugador rentable per al preu que has tingut.
1: No, d'entrada que el podràs fer jugar, perquè clar, el Madrid ha fitxat un jugador que d'entrada no pot jugar. I dius, com? Dic, no, és veritat. Perquè les posicions del davant del Madrid són sota, cavallo i rei. Vinícius, Bellingham, Mbappé, Bellingham. Allà, clar, els altres van passant. Que un dia va Brahim, un dia tindrà minuts Diomande, però no ha fitxat un titular indiscutible. Corregiu-me si m'equivoco, Fontini.
2: Sí, no, correcte. Per cert, no parlarem d'Asensio avui, d'Asensio?
1: A mi, de veritat, eh?
2: No sé, perquè estem parlant de cantera.
1: Mil casos semblants... Nosaltres, el tema de la vida privada... Escolta'm...
2: No, vida privada...
1: Una cosa és Valverde Tchouaméni en un vestidor, una cosa és Valverde Tchouaméni en un vestidor, la

0: L'altra és a les Palmes. Escolta'm, si no saps beure i si bebes no conduzcas, pues és problema teu. Però
1: Bueno, però
0: per mi és fora
1: la
0: de
1: informació
0: l'esport.
1: és periodística i s'ha de dir.
0: Jo no he dit que no es digui, dic que a mi no m'agrada tocar en el meu programa coses que passen a la vida privada de la gent, però sigui del Madrid, del Barça o del Sant Pere de Ribes, m'és igual. Vull dir, que diuen que li obriran expedient i que la multa pot ser tan alta com la del Tchouaméni i la del Valverde. Per mi no és el mateix cas, vale? Ara, està
2: No,
0: clar.
2: però el problema, no, però més enllà, el problema és que no pots fitxar per cap club perquè com que no té carnet ara mateix de conduir, no pot anar a passar les proves, és a dir, no pot anar.
0: Per favor.
2: Aquest és el problema, que no té carnet i ara com anirà a entrenar?
0: Avui li
2: A
0: han
2: veure, com
0: fotut
2: anirà a entrenar?
0: 5 anys a Tiger Woods. Sense carnet de conduir. I això que s'ha declarat,
2: Bueno.
0: no culpable, però la justícia ha dit 5 anys sense carnet. No, home, simplement, i tanco el tema, eh? I va per Asensio com va per qualsevol. Una miqueta de cap. O sigui, una miqueta de cap, saps? Vull dir, ja la vida normal de qualsevol de nosaltres, eh? Si has d'agafar el cotxe, noi, pues, 0-0 sin alcohol, o suc de pinya, per exemple, que està boníssim, fresquet i amb uns gelets, saps? I més, si tens la possibilitat de que s'exposi el teu cas perquè ets un personatge públic. Vull dir, és que a més, si em diguessis, no, és la primera incidència que li passa amb aquest home a la seva vida. Però és que ja sabem d'on venim. Oi que ho sabem d'on venim, en el cas d'ell? Ah, doncs haver après una mica. Però, en fi, tanco, que no vull parlar, insisteixo, sigui de l'equip que sigui, de coses que són fora, clarament, del món del futbol. Del cas Valverde i Tchouaméni, en van parlar un fotimer, perquè havia sigut a dins d'un vestidor en un entrenament o després d'un entrenament, eh? Mercato de l'Espanyol, algú 5 milions i mig. ¿Algú creu que Manolo té raó quan diu és la millor plantilla que he tenido des de que entreno al Espanyol? Vinga.
2: Gavi?
1: Bueno, no sé, no la sé, no la conec al detall, però sí que la inversió de 5,5 milions és una inversió molt baixa pel futbol espanyol. Jo crec que aquestes inversions
0: No te
1: en
0: creas,
1: fitxatges...
0: t'acabo de dir que el quart se n'ha deixat 30.
1: Sí, jo crec... Sí, però hi ha molta diferència entre els primers,
0: Per
1: dels
0: això.
1: dos primers i els tres primers i la resta. Hi ha molta diferència entre la inversió de l'Espanyol i els equips que acaben de pujar a la Premier League. Hi ha
0: Ah.
1: un desfase que va per fitxar important. Jo crec que l'Espanyol deu haver fitxat el que haurà pogut i el que ha sigut convenient per retocar les seves posicions amb la mínima inversió. I han sigut el resultat d'aquests 5 milions i mig, que no... Bueno, si el
2: Hòstia, a mi
1: Manolo està
2: m'ha
1: content
2: impressionat el
1: amb el
2: fitxatge
1: que diu...
2: de Gorosabel, eh?
0: Home, a mi em sembla un bon reforç per l'Espanyol, eh?
2: Molt, molt, molt,
0: Molt
2: molt bon
0: reforç, eh?
2: fitxatge el de Gorosabel.
0: Molt reforç. Abundant en el que deia el Gavi, xifra sumada de la inversió de tots els clubs de la Lliga Espanyola, 755 milions. Per posar un context, a França, la Ligue 1, 605. A la Bundesliga, 781. A la Sèrie A, 1.160. I bum, la Premier, 4.100 milions. Quina
2: Clar, bueno.
0: borrada.
2: Però aquí hem de veure qui està darrere no? de tots aquests fitxatges.
0: Darrere d'aquests fitxatges, la pasta de la
2: Sí,
0: tele.
2: vull dir, si hi ha fons d'inversió, si hi
0: En
2: ha...
0: alguns casos, sí.
2: Bueno, doncs pues clar, és a dir, quan s'ha gastat el City? El City s'ha gastat una borrada, em sembla que és l'equip que més s'ha gastat.
0: Sí,
2: Però
0: el
2: si hi
0: mig
2: ha
0: del
2: un
0: camp del
2: tio, hi ha un
0: City
2: tio
0: val com la
2: multimilionari que ho
0: plantilla del
2: posa,
0: Barça. Sí.
1: el City s'ha gastat 500 milions. I després li
2: Clar.
1: deien que si el Guardiola es gastava molts calés en
0: També
1: contractacions.
0: se'ls gastava, sí, també, també. També
1: També,
0: se'ls
1: però no
0: gastava,
1: tants.
0: també. Bueno,
1: També, però no
0: potser
1: tants.
0: no com els d'aquest mercat d'estiu. Vale, compro pulpo com animal de companyia, però no pujava jugadors de la Pedrera i d'ahir bevia, eh? Vull dir, això li va passar al Barça perquè passa una vegada cada 10 anys que et pugi una camada com aquella, no? Última hora, Unagi...
1: Bueno, però la qüestió és que els drets de televisió de la Premier
0: Una
1: no són
0: burrada.
1: els mateixos que la
0: No, és
1: resta.
0: una
1: Són una
0: burrada.
1: burrada. És a dir, un equip que puja a, com es diu, a la primera divisió de l'anglesa
0: Sí.
1: rep un dineral, un autèntic dineral per fitxar. o per tenir el club, amb la qual cosa ja amb això ja el desfase és majúscul.
0: Mira, una bona venda, informa Vicente Casal, home del Montilivi, del Radio Estadio Montilivi, per línia interna. Ounahi se'n va al Panathinaikos grec, deixarà 14 milions més un en variable i el 20% d'una futura venda. És, jo crec, una molt bona venda del Girona, 15 quilos, però, ostres, jo Ounahi al Panathinaikos, jo el veia com amb un club de més entitat. Té futbol per anar amb un club de més entitat al marroquí, no penses, Sergi?
2: Sí, el que passa que, bueno, al final estem entrant en una... Sí, exactament, estem entrant en una voràgine i en un moment en el que tu tens has d'escollir entre guanyar pasta o guanyar títols, o reconeixement, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, hi ha equips que de bueno, país àrabs i països, lligues que estan apostant fort, que dona molta pasta i que és una tentació.
0: I,
2: si al final és això.
0: I torno a el que dèiem de la Premier, Gavi. Tu no creus que la UEFA hauria de posar algun tipus de límit? Ho dic per al següent. No competeixen en les mateixes condicions a tots els equips que juguen lligues europees. Champions, Europa League, me da igual, la Conference, me da igual. Estan equips inflats a calés amb equips que no, que perquè les seves normes de límit salarial, per exemple, l'espanyola, són més rigoroses, no poden invertir el mateix.
1: Bueno, pues és el que passa i la diferenciació que també hi ha a la Lliga Espanyola, que es pot
2: Correcte.
1: Fer un club com el Barça, com pot fer el club com el Barça, que pot fer una inversió aquesta temporada de 174 perquè ha reflotat la seva economia, però hi ha equips que encara estan per això, per les 20 milions, i no poden fitxar, no poden anar ni al mercat a buscar un bon jugador.
2: Això és com, això és com si tu a la Fórmula 1 dius: escolti, per què no corren tots amb el mateix cotxe?
0: Bueno, a la IndyCar.
2: Escolti, perquè miri, Ferrari té una pasta brutal i McLaren, i Red Bull, i pues Williams i Haas, pues no.
0: Ja, però és que el senyor de la Fórmula 1 no li dona la gana de posar una norma que els iguali, perquè això existeix, es diu IndyCar, i l'Àlex Palou ha guanyat els 5 títols, els 4 darrers.
2: Sí, bueno, però això, aquesta diferència, Albert... En tots els esports, d'equip existeix, en tots els clubs. Ja. És a dir, hi ha clubs que tenen més pasta i importa invertir més. És així?
0: No, clar, per això tu te'n vas a Mallorca i el Gavi se'n va a Mauricio. Pues és el que té. No a Pochettino, sinó a les Illes. Clar, és
2: a les Illes,
0: té.
2: A les Illes.
0: I en vol privat, sí. Que m'ha anat, que m'he enterat, m'ho va dir el Miserax, em va trucar l'altre dia i em va dir: saps que el Gavi Sanz ha anat en vol privat? Dic, no fotis, dic, sí, jet privat.
1: El Miserax porta ja temps a la platja, que no es
0: vol... Però l'informen, que ell mai deixa de ser periodista. Digues,
2: tu no saps una cosa, que el Gavi quan viatja no porta maleta, li porten.
0: Hombre, ja te digo. I 3 metres per darrere,
2: Vamos.
0: Per favor, que classes. Bueno, nois...
1: Tinc sèquit, sí.
0: Sí, tens sèquit. Hi ha una sèrie fantàstica que es diu El Séquito. No sé si l'heu vist. No, si no l'heu vist, busqueu-la, està a dues plataformes diferents, una comença per N i una per H.
2: Però aquesta és
0: El Séquito.
2: És la segona part. La primera
0: no.
2: El Mojadito. Mojadito i El Séquito.
0: Aquest acudit és propi del meu amic, Juan Arias de la COPE.
2: No, hòstia, no fotis tu.
0: Sí. Que mal trobo. Tinc unes ganes
2: ja
0: de trobar-me'l.
2: Ja no em truques més, ja no em truques més.
0: Ja no em truco més. Bueno, se us ha fet curro, a que sí? Perquè és que tinc una planxa.
2: Sí.
0: Tinc una planxa, que tinc que dir-vos que moltíssimes gràcies, que espero que en aquesta 23a temporada em seguiu acceptant ser tan pesat com les darreres, perquè us perseguiré,
2: sí, escolta,
0: a tots dos.
2: Fem algun programa, escolta, fem algun programa d'aquest de sopar o de...
0: Convida l'Armero, sí, està estalviant, ha demanat de fet un crèdit.
2: D'algun restaurant, alguna cosa d'aquestes, d'Albert.
0: Anirà a on va a la porta a celebrar els fitxatges. Anirem allà, vinga, allà, tot el que tingui pinces cap a dins. Gavi Sanz, Mundo Deportivo, Sergi Font, Diari ABC. Us estimo molt, gràcies, fins la propera.
1: Abrazo,
0: adiós. Seguimos en directo a la brújula de Radio Estadio Cataluña.
3: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: Doncs les 9 i

0: 22 clavades. Abans de continguts del Nits de Ràdio, amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins les 6 en punt de la matinada, aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
1: Molt bones, Albert, com esteu? Doncs mira, avui, com que és nit de Dimacrous, ja sabeu, ens agraden les tradicions, i les nits de Dimacrous, de dimecres a dijous, el que fem és una mica de tertúlia. Comencem amb la tertúlia analitzant doncs els temes de la setmana i notícies d'aquestes que en el fragor de la batalla en el dia a dia, doncs no hi ha tant de temps per poder-los analitzar i treure'ls i suc, però a la nit tenim més temps i els podem analitzar amb més detall. I clar, en aquest cas hem de parlar de coses que han passat aquest estiu, com ha sigut l'eclipsi. Jo crec que vam perdre una mica el nord, amb el tema de l'eclipsi, se'ns en va anar una mica i la gent estava obsessionada, ja estan reservant hotels en el lloc on n'hi haurà un d'aquí un any, ja es veu que es paguen barbaritats, no? Hi havia gent que anava tan protegida, amb tants filtres a l'hora de mirar l'eclipsi, que en lloc de perdre visió em va guanyar. Albert, és que la cosa ha estat molt forta amb l'eclipsi. Analitzarem aquests i d'altres temes i, com sempre, farem propostes de llibres per entretenir-vos i per acompanyar a les matinades, que, com sempre, us esperem de 2:15 i fins a les 6. Que vagi molt bé.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
4: No. Meses de trabajo, siembra, selección...
3: ¿Pero parece tan fácil?
4: Ese es el secreto.
3: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9:24, comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest dimecres 2 de setembre al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: Comencem destacant la victòria de Paula Badosa a la primera ronda de l'Open dels Estats Units de tenis, superant l'australiana Daria Kasatkina per 6-1 i 6-4. A la segona ronda, la rival de la Bagurenka serà Coco Gauff. El bàsquet Girona contracta el base lituà Dominikas Stenionis per suplir la baixa del lesionat Isaac Vázquez. Fernando Sanemeterio, director esportiu dels gironins, explicava aquest moviment de mercat.
3: Bueno, tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
2: El jugador ja participarà en els propers amistosos de pretemporada.
1: 9:25 i des d'ara i fins a les 10 toca obrir micròfon a dos sotscampions del món. Ella, a cop de pala. Ell, a cop d'estic.
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
0: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
7: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes.

0: directes a l'FM de 6 a 7 del matí.
1: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
2: Soy Marc Márquez.
3: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
4: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
0: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
5: A vegades, dos passos enrere a la vida aclareixen el camí, a la vida i a l'esport. És el cas d'aquesta palista gironina de 27 anys que va decidir desconnectar de la seva disciplina, i no pas poc temps, prendre empenta i tornar amb més força que mai gairebé 2 anys després. Al punt que saludem a tota una vigent sotscampiona del món. Laia Pèlex Massanas, bona nit.
6: Hola.
5: I enhorabona, sots campiona del món de cau 1.000 metres al Mundial d'Aigües Tranquil·les a Poznan, a Polònia, noia.
6: Moltes gràcies.
5: Recordem, perquè no tothom està familiaritzat, Laia, amb el món de les pales, de remar, la diferència entre les categories C i K. El número que les acompanya és la distància, en el cas dels 1.000, òbviament fa referència als metres, 1 quilòmetre. La K és de caiac, la C de canoa. Al caiac aneu asseguts o assegudes, a la canoa sobre un genoll. Més o menys és així, no, la història?
6: Exacte, ho has dit molt bé.
5: Gràcies. Les embarcacions són molt diferents, la canoa i el caiac?
6: Sí, són molt diferents. La principal diferència és que al caiac tenim timó,
5: sí,
6: que el portem en els peus, en el, ah no, el portem, ostres, està darrere, ostres, de la piragua, però el fem moure amb un pal que surt en el reposapeus.
5: Ostres, és com tocar la bateria, doncs, que toques amb les baquetes a les mans, però també el pedal a baix, amb el, aquell
6: bon que...
5: Carai, carai, carai, ostres.
6: Sí, hi ha un pal que sobresurt en el reposapeus, que el tenim entre els peus agafats,
5: sí,
6: i anem, el fem moure cap a la dreta, cap a l'esquerra.
5: Clar, però molta gent dirà, home, però si les competicions són en línia recta.
6: Sí, a veure, quan vas remant te'n vas anant cap a un costat i cap a l'altre sense el timó.
5: Ah.
6: I també perquè la nostra modalitat, al final competim en línia recta, però s'ha d'arribar fins a la sortida, hi ha modalitats a més que van fent voltes, quan entrenem anem fent voltes, o sigui, s'ha de tenir control del timó.
5: Ja. I les
6: com la bicicleta, que tens manillar encara que vagis tot el rato endavant.
5: Oh, clar que sí. El que no teniu és timbre, a diferència.
6: Exacte.
5: Escolta una cosa, el tamany de l'embarcació, de la canoa i el caiac, són diferents o són el mateix?
6: Més o menys... De llarg no són massa diferents, l'únic que la canoa pesa un parell de quilos més que el caiac.
5: Ah, bueno. Les pales també ho són de diferents, i la forma de remar també, que sí?
6: Sí, amb el caiac, bueno, com he dit abans, tenim timó, llavors la pala és entre cometes per ajudar a desplaçar-nos endavant a la canoa, a part que només tenen una fulla en un costat, perquè van remant només un costat, la pala també els serveix de timó, perquè ells no tenen timó. Llavors han de palejar diferent, per una cosa que se us retoma, per portar l'embarcació recta, que quan hi ha condicions una mica difícils com el vent o coses onades, és més difícil per ells que per nosaltres.
5: Que crec que el tenies en contra, si jo no vaig errat a la final.
6: Sí,
5: Després en parlem, perquè clar, competeixes també contra els elements atmosfèrics. Doncs posats en context, la Laia és la flamant sotscampiona del món absoluta, perquè val a dir que al seu dia ja va ser sotscampiona del món, sots 23, en aquell cas el 2019, al K2500 amb la mallorquina Aida Bauzà, però aquesta medalla és per tu soleta. Ja té lloc a casa o encara no?
6: Sí, bueno, exactament no, però més o menys sí, ja està ubicada.
5: Noia, què vol dir exactament no? O sigui, el damunt de la tele no, per exemple, no?
6: Exacte, per exemple.
5: Però està exposada o està amagada o està tancada pany i ferrallat?
6: No, de moment està una mica, no amagada, però no està gaire
5: mira,
6: exposada.
5: Mira, que, escolta, quan vagis rondant per la casa i d'aquí 2 mesos diguis ostres, on t'estava la medalla?

0: Ojo, ¿eh?
1: No, espero que no passi.
0: Bueno, el K2500 també tens una plata i un bronze europeu. Sembla obvi, però passar de remar amb algú a remar una sola, que suposo que canvia, necessita adaptació?
1: Sí, sobretot perquè és diferent el fet d'anar amb una embarcació d'equip, la palada, el temps de la prova, tot són coses, són diferents. El fet d'anar amb barco d'equip fa que la prova sigui més curta, llavors també canvia una mica la tàctica o la forma d'afrontar la prova. No és el mateix competir en el cas de 500 metres, per exemple. Una prova que pot anar de 1,50 a 2 minuts, si hi ha molt de vent en contra, bueno, rondem los 50, en K2 ja són 10 segons menys, més o menys, i en K4 10 menys encara. Clar. Llavors ja canvia inclús la forma de gestionar, un és més explosiu, l'altre és una mica més aeròbic, i la palada igual, el K2 va més ràpid que el K1, llavors també canvia la forma de remar.
0: El que passa és que, d'un profà, el que passa és que, clar, quan tu vas amb una altra persona, has d'agafar una conjunció en el moviment, un automatisme, que quan tu vas sola, tot i que és moviment mecànic i repetitiu, home, doncs és diferent, no t'has de coordinar amb ningú, no sé si m'explico bé.
1: Sí, quan vas en K1 pots portar, remar o palejar amb la teva forma natural, la que millor et va bé, pots anar tu tort si vols anar al teu K1, però no passa res. En canvi, en un barco d'equip has d'anar molt sincronitzat amb les persones que vas, tant un K2 i un K4, o sigui, la tècnica pot ser diferent, entre cometes, visual, però els punts claus de la cadera, els punys o de l'hora d'entrar o sortir de l'aigua, els temps, sobretot, han de ser supercoordinats.
0: Ah, i a més tot el dia es bronques, en cas que no hagi anat bé, no t'has de barallar, no t'has de barallar ningú. Bueno, et barallar amb tu mateix, però això és una altra història.
1: Sí, és diferent.
0: Torno al K1 i a la plata mundial, aquella que encara no tenim localitzada, però que igual està al calaix dels mitjons. Arribes...
1: No, sí, localitzada està.
0: Ho celebro. Arribes a la cita polonesa en bona forma. La prova... a Montreal, amb un quart lloc a la final A de la mateixa distància, la tercera Copa del Món de Piragüisme Sprint, com dic, al país de la Hoja de l'Arce, on va ser quarta a 42 centèsimes del bronze, que això ha de fer una ràbia, o no?
1: Sí, ja no és la primera vegada que ja per coses així et quedes fora o no classifiques. Al final, quan et diuen, dona-ho tot entrenant perquè no paris abans, perquè mai saps si per un et pots quedar fora, doncs exacte. No, en aquest cas de Canadà ho vaig anar tot, crec que la prova va estar molt bé, no sabria dir-te què podia haver fet millor. Llavors en aquest sentit estic molt contenta, també s'ha de dir que tens la ràbia que et pot fer quedar quart, si has quedat quart per tan poc i notes que ho has pogut fer millor, encara va més ràbia si saps que ho has donat tot, dius bueno, pues el quarta, ja és el que hi ha.
0: A la final de Poznan sols et supera l'hongaresa Soka Sikos, que s'endú l'or sent 2 segons 81 centèsimes més ràpida que tu. En algun moment a la prova va haver opció de guanyar, Laia?
1: A veure, el bo que té, que aquest any hem competit moltes vegades, és que saps com competeix la gent, saps més o menys on estàs al respecte de l'altra gent, almenys en aquell moment, i al llarg de la temporada el que he anat veient és que cada cop podia estar més a prop d'ella, ja que ella va quedar campiona del món l'any passat també, llavors era la millor referència, i cada competició m'hi ha anat acostant més. Llavors, en el ritme mig, hi havia alguns moments que dic, estic molt a prop d'ella i normalment no estic tan a prop. Jo ho vaig intentar i sempre ho seguiré intentant, més igual contra qui competeixi. Quan hi estàs, has de pensar que pots guanyar. Llavors, si no guanyes, no passa res. Però no es pot sortir pensant que no ho pots aconseguir.
0: Clar que sí. El temps de la Sikos de l'hongaresa, 4 minuts, 11 segons, 95 centèsimes. Pot semblar que 4 minuts no són molt. De fet, generalment em trobo amb el 4 minuts a la meva vida cada vegada que vinc a la feina, agafant el metro o quan torno a casa, perquè diu pròxim tren en 4 minuts, eh? I no és gaire. Però pregunto, remant a màxima potència, 4 minuts no es fan eterns?
1: És diferent. Realment, quan les condicions meteorològiques són una mica millors, tardem menys de 4 minuts en arribar, no molt menys, però ja es nota la diferència entre un 3,50 i un 4 i llargs.
0: El vent en contra del que parlaves.
1: Exacte. Vale. Que encara el dia de la final va baixar una miqueta, perquè el primer dia del contrarellotge vam fer 4,35. Allò sí que se'n va anar. Molt se'n va anar. Doncs a veure, sí canvia, però també canvia perquè no és el mateix, per exemple, fer un 200, que són 40 segons, un 500, que és un 50, o un 1000, que ja te'n vas a quasi 4 minuts. ja canvia el metabolisme, ja canvia, un és més aeròbic, l'altre és més explosiu, llavors, què dir-te? Jo crec que el 1000, si t'has acostumat a aquest tipus d'entrenament més aeròbic, rascant l'umbral, si pateixes, no et diré pas que no, clar que pateixes, però és un ritme més que es pot portar una miqueta més, diguem-ho així. Aquestes distàncies com els 500, o bueno, el 200 és molt curt, però els 500, per exemple, en barcos d'equip vas a tope tot el rato. No, no hi ha part, o sigui, sí, hi ha una mica de part al mig que és com la d'agafar aire, entre cometes, però és molt entre, molta entre cometes. En el 1000 és literal, no vas tot el rato amb l'aigua al coll.
0: O sigui, ja tens per dosificar-te, vols dir?
1: Exacte, no és que sigui una gran dosificació, vas amb el pols pels aires tot el rato, ja. Però no estàs utilitzant metabolisme anaeròbic tot el rato, perquè ja te'n vas a 4 minuts. I llavors és un patiment que més que es pot portar una mica més, en la meva opinió, hi haurà gent que el portarà pitjor, però... Ja.
0: Més controlat, vols dir, però la dosificació on acostuma a ser-hi? Vull dir, està establert, jo dosifico sempre a la sortida, dosifico sempre als 500 o als 750, o depèn de la carrera, de la prova, de la cursa?
1: Depèn, jo crec, de dues coses, de com ets tu, com personalment, perquè hi ha gent que per molt que dosifiqui més, menys, acaba morint al final, perquè li costa pues, pujar, per exemple, doncs el que solen fer és apretar més al principi, controlant, però apretar més tota la prova perquè saben que al final arribin com arribin, no poden pujar. Hi ha gent que és al revés, com per exemple jo sóc més de sortir, controlar el ritme i a partir de X metres començar a donar-ho tot depenent del vent. I llavors és les condicions climatològiques. Si està molt de vent a favor, que la prova serà molt ràpida, no has de reservar gaire, has d'anar bastant a tope tot el rato perquè la prova és més ràpida, el vent t'ajuda, si és en contra al revés, has de distribuir encara millor i allargar encara més la part del mig perquè si no, no arribes.
0: Deia al principi que la Laia ha tornat amb ple rendiment i èxit a un esport al que ets lligada des de gairebé sempre, perquè clar, sent de Banyoles... No?
1: Exacte. Sí, aquí, o remo, piragüisme, o natació.
0: Ah, el llac és el que té. Però al llarg de la teva carrera hi ha hagut també un moment d'estop. De llarg, stop. Decideixes aturar-te gairebé 2 anys. Conec la resposta, però la gent no. Per què l'aturada i per què la tornada?
1: Sí, és que l'aturada de 2 anys, sí que vaig estar 2 anys sense competir internacionalment, però el primer, el 2024, va ser perquè vaig arribar fins a l'europeu absolut, perquè vaig quedar fora de la classificació pel joc, llavors només vaig arribar fins a l'europeu absolut, al Campionat d'Europa, i ja, llavors ja es va acabar per allà, la meva temporada es va acabar, no vaig ni intentar classificar pel que venia després, que hi havia algunes coses no olímpiques, allà també necessitava parar, però jo crec que no vaig saber-ho gestionar bé del tot, o no m'ho vaig plantejar bé del tot com parar de veritat, llavors crec que el meu cap no va parar de veritat del tot, i quan vaig tornar a començar la temporada va ser una mica així, amunt, avall, no hi havia res clar, va coincidir amb uns quants canvis a la federació, que no va ser per culpa d'allò, òbviament, però tampoc va ajudar, i al final d'aquell any ja va ser el que vaig petar després del segon selectiu i ja vaig dir fins aquí hem arribat, o sigui, porto allargant algú que, no, que ja no hi ha, hi ha un moment que quan ja, pues, pel que sigui, estàs saturat, estressat, veus que les coses no surten, ja no tens ni ganes de fer el que estàs fent, no tenia ni enveja de la gent que classificava, feia mandra en entrenar i era com, ja no em val la pena això, i al final vaig dir, no, pues, no vull acabar tan malament, o almenys ni acabar amb un esport que, amb el que he crescut. Llavors va ser quan vaig decidir parar, no vaig voler saber res més del piragüisme, bueno, sí, vaig seguir entrenant a alt nivell, vull dir, no vaig voler saber res més del piragüisme d'alt nivell fins ja la següent temporada i veure què passava. I la veritat que va ser el millor que vaig poder fer, fer aquest break de veritat, no de dir, bueno, ja veurem, va ser, no, parem, descansem, entrenem, amb el meu entrenador del club vam estar parlant amb el Albert Coromines, mira, entrena quan te'n tinguis ganes, fem el que tu en tinguis ganes, arribem al campionat d'Espanya així, que al final la veritat va anar molt bé, va ser del millor que vaig competir aquella temporada entrenant la meitat, vaig tenir unes vacances que mai havia tingut perquè porto molts anys a l'equip nacional des del 2014, que estic anant a competicions internacionals i tenir un estiu molt curt i ha sigut el primer cop en tots aquests anys que he tingut un estiu de 2 mesos, quasi 3, molt de temps sense entrenar, vaig fer un reset però 100% físic, mental i en tots els sentits i això va ser el que m'ha donat l'empenta per començar aquesta temporada, dir, bueno, ara ho intentem bé de veritat, si surt, estupendo, i si no surt, també, hi ha moltes coses a fer a part de l'esport d'alt nivell, també hi ha moltes coses que tinc ganes de fer, però almenys que si comença aquesta nova etapa, que la faré encantada quan toqui, que sigui perquè ho

0: donat tot, ja és on t'he arribat. Que no sigui forçat.
1: Estic pensant, part de la responsabilitat, a més del teu talent, de la teva dedicació, de la teva preparació, de la

0: Després del descens 6 de no ser a París, Los Angeles, i acabo, és l'objectiu, o prova a prova i ja veurem?
1: Sí, entre cometes és un prova a prova, però no... O sigui, sí, l'objectiu final pot ser la motivació arribar fins a Los Angeles, però no com altres vegades que sembla que ens marquem un objectiu molt lluny. Ara estic més en un plan de viure el present, de dir, vale, sí, l'objectiu final és arribar allà, però primer s'han d'anar passant molts passos. De fet, cada cop hi ha quasi selectius més complicats en més fases. Aquest any hi ha hagut 4 o 5 fases de selectiu, que al final, gràcies, per sort, vaig classificar a la tercera i no vaig poder arribar a la cinquena. Però és un camí molt llarg i jo crec que és millor anar punt a punt. És com si quan la gent que fa exàmens, que té molt de temari, vas punt a punt, no t'estresses amb tot el temari enter, doncs és el mateix. Pas a pas i a veure fins on arribem.
0: Donar-se temps per pair, per escoltar-se, per situar-se, baixar-se de la competició i recarregar-se ha resultat una elecció exitosa. Ara, a per totes altre cop, amb l'impuls, enorme impuls, que dona segur una medalla de plata mundial al coll o al calaix dels mitjons. Doncs que sigui amb salut, de braços, de cor i de cap, per tu i tots els teus, enhorabona, i que vinguin més alegries pelada a pelada. Laia Pèlex, piragüista banyolina, i gràcies de debò per atendre'ns.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
2: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Cristina, ya lo tenemos. Acaba de llegar.
5: ¡Hombre, por fin! Ahora sí.
6: La mesa con Cristina Pardo. Esta noche a las 11 estreno en Antena 3.
7: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
0: Per tercer cop a la història, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha assolit la medalla de plata a una Copa del Món. Ho ha fet a Bèlgica i Països Baixos, perdent la final davant Alemanya per la mínima, 1-0 al Belfius Hockey Arena de Vavre, després de deixar pel camí els dos països anfitrions i confirmant que la trajectòria dels Red Sticks als darrers tornejos els converteixen en outsiders class a qualsevol competició internacional, agafant experiència cop d'èxit, i de derrota també, és clar, en un grup rejuvenit sota el lideratge del seleccionador Max Caldas. El Pepe Conill és jugador de l'Atlètic Terrassa. Pepe, bona nit.
8: Bona nit, com estem?
0: I enhorabona.
8: Gràcies.
0: Perquè, escolta, feia 28 anys que Espanya no aconseguia arribar al partit pel títol en un campionat del món. 28 anys!
8: Sí, sí, es diu ràpid. Ara que encara és molt recent, suposo que d'aquí uns dies ho valorarem molt més, però encara tenim aquí clavat al cap que ens vam quedar a les portes de l'or.
0: Bueno. Bueno. Per cert, que no ho he dit, però els Conill són una veritable nissaga familiar, si no vaig errat, de jugadors i alguna jugadora d'hoquei herba, oi?
8: Sí, bueno, és que fa un parell d'anys el meu germà també vam compartir equip, sí, a la selecció. A l'Atlètic la família Conill és ben rebuda. El meu avi porta molt temps sent soci i va ser jugador i entrenador, i el meu pare també, o sigui, sí, sí, la família té historial en el món del hockey.
0: Néixer a Terrassa és el que té, que quan neixes sí. Donen l'enhorabona i un stick petitet.
8: No? Directament.
0: Escolta'm, dèiem, amb el pas dels dies, acostuma a passar en el món de l'esport, eh? La medalla de plata pren pes i pren valor un cop un analitza, especialment en el vostre cas, la participació en el torneig en global, més enllà de l'enfrontament per l'or davant dels alemanys, oi?
8: Sí, sí, sí. Una mica de com va anar tot i els rivals que vam deixar pel camí, hi ha tot el context, no? Al final eliminar a dos de les seleccions més top a casa seva amb 10-15 mil espectadors, doncs va ser algo que bueno, l'equip es va saber sobre

0: sobreposar la situació i la sensació posterior va ser brutal.
1: 1-0 a la final davant una Alemanya que guanya la seva quarta Copa del Món, a qui, no obstant, havíeu derrotat a la segona fase 2-1. Està clar que a l'esport els precedents no serveixen de res i que cada partit és un nou món, clar.
0: Sí, de fet, contra Alemanya és una selecció que nosaltres personalment ens sentim bastant còmodes jugant. Bueno, és al final un equip que també ja has jugat moltes vegades i que, a diferència d'altres, hem guanyat moltes vegades. Però sí que és veritat que, bueno, els alemans són molt alemans i porten també ja un parell d'anys que aquests partits els saben jugar. Tu mires una mica també la sensació quan acabes la final i una mica com ha anat el partit, i era un partit que Espanya havia dominat més, que havia tingut més ocasions de gol, però bueno, al final va d'aquests petits detalls i Alemanya pues, ho va saber jugar bé.
1: Barcelona 1971 i Utrecht 1998 foren les dues úniques vegades en què la selecció masculina d'hoquei patins del nostre país havia aconseguit jugar una final de la Copa del Món. Per tant, ser-hi en si ja era un èxit a la finalíssima, és un èxit claríssim, especialment després, com deia, d'un torneig en què únicament la tres cops campiona del món i un cop campiona olímpica, Austràlia, us havia derrotat i també per la mínima a la primera fase.
0: Sí, a més el format d'aquest mundial doncs era bastant dur, perquè no et donava gaires opcions a tenir petits entrebancs, sinó que cada partit que no sumaves punt o perdies, doncs et perjudicava molt. I bueno, per això crec que una mica, bueno, el que he dit, que ara la plata en sap una mica poc, però que revisant i mirant enrere tot el torneig com ha anat i com hem jugat i com ho hem anat tirant endavant, doncs li donarem molt més valor.
1: Segur, i també el camí. Plata mundial a Bèlgica, Països Baixos 2026, però bronze europeu a Mönchengladbach 2025, quart lloc als Jocs Olímpics de París, allà hi érem, el 2024. Està clar, Pepe, que estem davant d'una progressió evident des de la permanència a l'elit.
0: Sí, bueno, esperem que si tot segueix com diu l'historial, el següent ja és un or.
1: Sí.
0: Però sí, és una generació que, com bé has dit, ens va agafar el Max fa 4 anys. Va haver una mica un canvi generacional, va començar a entrar molta gent jove que ens vam trobar, doncs això, competint a tornejos grans amb un equip que igual teníem una mitjana d'edat de 22, 23 anys, i hem anat creixent, hem anat compartint moments, hem anat guanyant experiència en aquests tornejos i en aquests partits. Bueno, doncs hi ha més pressió, hi ha més coses en joc, i una mica el que has dit, la progressió és molt clara.
1: El Max,
0: llavors,
1: el Max agafa l'equip després dels Jocs de Tòquio 2021, té, com dius, la gran virtut d'haver sabut complir amb un relleu generacional sense perdre pistonada competitiva, i ho demostraven des del principi, pràcticament. Sisè lloc al Mundial de la Índia i a l'Europeu d'Alemanya, amb dos al 2023. Cinquè lloc a la Pro League de la 22-23. Què té el Max Caldas d'especial, Pepe? Òbviament estem parlant del millor entrenador del món del 2025, reconegut per la Federació Internacional, d'un seleccionador campió mundial i olímpic amb Holanda femenina, per tant, preparació i coneixement de sobres, no cal dir-ho, però què té d'especial el bonaerense?
0: Bueno, jo crec que el primer és una mica el que has dit tu, que tot el seu background i experiència de portar equips d'èlit i de gestionar equips, doncs ja és algo que ell té, però crec que sobretot el que ens ha donat, o el que ens ha intentat transmetre aquests anys, és que ha apostat per potenciar les qualitats que tenim els jugadors espanyols, per fixar-nos sobretot en qui som nosaltres i no tant amb els demés, i anar millorant des de lo nostre. I ja una mica més com a entrenador, més personal, crec que és una persona que sap... Té un molt bon equilibri del tracte d'entrenador a tracte personal,

0: a ser proper, però alhora ser dur, que bueno, s'ha creat un molt bon equip, una bona família, tant jugadors com amb staff, i crec que aquestes coses en els moments difícils i de pressió doncs sumen molt. I juntant tot el seu coneixement tàctic, la passió que té ell pel hockey, que està tot el dia doncs mirant partits i volent aprofitar conceptes d'altres esports per aplicar-los al hockey també, i aquestes ganes de potenciar les nostres qualitats com a jugadors, doncs, bueno, ha sigut una barreja que s'ha anat cuinant a foc lent aquests 2 o 3 primers anys i que ara està començant a sortir, doncs això, un equip que ja lluita per títols.
1: Torno al Mundial. Camps plens de vessar. No cal dir que Holanda i Bèlgica són tan bressols de l'hoquei com ho pot ser Terrassa. Jugant a
0: Sí.
1: escenaris així, encara que sigui amb el 99,9% del públic en contra vostra, a un jugador d'hoquei d'aquí, em perdó, li posa.
0: Sí, 100%. I és algo que sí que en els tornejos grans, depèn d'on es juguen, ja comences a tenir més públic, però que diguem que mai t'hi acostumes en el sentit de que, ostres, quan et trobes allà ho veus com un partit de disfrutar, un camp ple, amb 10.000, 15.000 aficionats del hockey i el que has dit tu, encara que el 99% no estiguessin animant a Espanya, jugar aquests partits, bueno, tot l'entrenament és per jugar aquests partits i disfrutar-los. I també t'haig de dir que de tant en tant no és divertit també estar en un d'aquests camps que tot el públic va en contra teu. També és un extra de motivació.
1: I què li manca a l'hoquei herba al nostre país, Pepe, per augmentar el nombre d'aficionats? Perquè els resultats hi són. El talent hi és. La prova, per exemple, és que dels 20 jugadors que heu format aquest campionat del món amb la selecció nacional, 12, 12 juguen en clubs belgues, neerlandesos, fins i tot un a Austràlia, com és el cas del Xavi Gispert a
0: Sí.
1: Canberra. Què li manca al nostre hoquei, el d'aquí, per sumar followers, que dirien els moderns?
0: Doncs jo crec que és una mica que per part del món del hockey en si s'ha de voler que aconseguir que arribi més gent, però suposo que per una banda també necessites les ajudes necessàries perquè tingui la visibilitat que poden tenir altres esports. Està clar que hi ha esports que no pots arribar mai a tota la visibilitat que tenen, però, per exemple, sí que, si no recordo malament, un dels nostres partits d'aquest Mundial, un partit important, em sembla, contra Bèlgica per classificar-se a semifinals, en comptes de donar-lo per Teledeporte, doncs el donen per RTV Play, bueno, no, en teoria no hi havia cap altra competició més important que un Mundial i que estigués jugant una selecció espanyola. Però bueno, per això dic que crec que per una banda està clar que tant el món del hockey, la federació, tot, ha d'intentar buscar més canals per fer que l'esport sigui més visible, però alhora també necessitem una mica d'ajuda i de carinyo per part dels de dalt, clarament.
1: Acabo. T'ho diré en veu baixa, perquè és que això es gafa, saps? Amb el camí que porteu, somiar amb una alegria als Jocs de Los Angeles 2028 és lícit, oi?
0: És lícit i no només lícit, sinó que és l'objectiu.
1: Diu el Max Caldas, Espanya no va a torneo saber què passa, va a competir. I a fer que ho estan demostrant torneig rere torneig, carregant d'experiència una base eminentment jove que ens pinta per davant un panorama certament il·lusionant. Doncs que sigui així, molt d'èxit pel que ve, molta salut per tu i per tots els teus i felicitats per la plata amb majúscula i gràcies per atendre'ns, Pepe Conill. Cuida't molt i una abraçada. Gràcies de debò.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
2: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con

0: La brújula, Onda Cero, Marta García Ayer.
1: ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: ¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? ¿Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre? ¿Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil? Sí, somos así. Lo queremos todo. Y lo queremos aquí y ahora. Por eso, Onda Cero está donde tú estás cuando tú quieres. Escucha nuestros programas en la web, en la app y en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa anomenat La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
6: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una programació pensada per gaudir sense presses i en comunitat. Les projeccions es poden veure a la Filmoteca de Catalunya fins al 30 de setembre.
5: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició amb una programació que recorre diferents estils i espais del municipi.
6: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits entre el nucli antic d'Escalanyà, el Parc de l'Arbreda i la plaça Esteve i Cruanyes. El cartell combina vaneres, flamencs, ritmes llatins i propostes de música contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
5: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
6: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la vila romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Sencelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2.
5: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
6: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
7: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos, había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
8: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
9: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero, todo ha sido perfecto.
10: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
11: Tengo que contaros una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España.
12: Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Toma nota. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo.
0: La brújula, Marta García Ayer.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos en aquestes matinades ja del mes de setembre. Estem iniciant el primer dimecreus de temporada, eh? El primer dimecreus, ja sabeu, la nit del dimecres al dijous, en la que ens agrada fer tertúlia. De seguida la començarem per acompanyar-vos, que és la missió que tenim, a l'entretenir-vos i també divulgar sobre molts temes, sobre molts llibres, sobre moltes propostes que ens agrada fer-vos totes les nits per tal que mai us sentiu soles, que mai us sentiu sols, perquè no ho esteu, perquè estem aquí per acompanyar-vos. Des d'ara i fins a les 6 comencem aquest ja dijous 3 de setembre de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: Doncs sí, ja hi tornem a ser. És que els dies passen molt de pressa i ja a l'estiu se'ns ha passat. Alguns diuen que volant, d'altres diuen que suant, perquè ha estat un estiu molt calorós. Bueno, i encara anem patint les conseqüències, perquè aquesta temporada hem començat tan d'hora que pràcticament podríem dir que encara, bueno, és estiu, que es diu. En qualsevol cas, ens toca passar aquestes nits amb la millor companyia possible, perquè sí, aquesta temporada també tindrem Dima Kraus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, clar que sí!
1: Bravo!
0: D'aquí una setmana s'incorpora també Alan Jornet, que aquest any, aquesta temporada, tornarà a les tertúlies, però ja sabeu que és un home que li agrada apurar l'estiu, i ha dit, calla, que encara podria fer un últim viatget, una última escapadeta, no? Que bueno, escolta, que està molt bé. Que hi ha molta gent que fa això de, Marta, David, de buscar-se, clar, això depèn de la feina que tinguis, evidentment, no? Però de buscar-se altres torns, no? De dir, doncs mira, jo prefereixo fer vacances. Clar, això depèn, jo què sé, plantejo, de si tens família a casa, si viu sol, si, pues això, el tipus de feina que es puguin fer tots, no, per exemple. Perquè, clar, hi ha qui li veu l'avantatge de fer les vacances en d'altres moments, perquè així, pues, la fa abans i ja la té feta, o la fa després quan dius, ara me'n vaig jo. I a més, hi ha una doble història aquí, que és el fet de que llavors diuen, i així a l'agost estic molt tranquil, molt tranquil·la, no? Perquè vaig a la feina i no hi ha ningú, no? Amb la qual l'aire condicionat arriba més a tots els llocs i estàs més fresquet, no? També és una opció, Marta. Tu coneixes molta gent que és de variar a l'estiu?
1: Sí. Jo coneixo molta gent que se'n va al setembre.
0: Al setembre,
1: Perquè, primer, perquè hi ha menys gent, tot és més barat.
0: Això, aquesta és una altra.
1: Clar, perquè els preus ara s'han de mirar molt.
0: Sí.
1: I tal com està tot, imagineu-vos la benzina, els preus que ha tingut aquest estiu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, encara estem a l'estiu, eh?
0: Sí, però bueno, sí, no, i tampoc és que ara sigui barat, m'entens, encara, però sí, és que és així. I totes aquestes, el que és evident és que els preus es disparen, i aquest és un factor que també pot decantar a que la gent busqui les vacances en d'altres moments, no, David? També coneixes gent, que fa...
2: Sí, bueno, jo les

0: faria, en altra època. Veus?
1: Sí, el que passa és que, clar, la programació d'estiu aquest any ha coincidit, com tots, en ser a l'agost.
0: A l'estiu?
1: Sí, sí.
0: És que és una cosa d'aquelles que no...
1: Tenen cada cosa.
0: Però no, realment, per exemple, jo que vaig estar durant... a mi se'm va tirar el temps a sobre a l'hora de buscar què fer durant l'estiu.
1: Sí.
0: I bàsicament perquè, bueno, tenim la gosseta després de l'operació que va tenir les potes, encara amb rehabilitació, etc. Llavors, fins no saber ben bé què podia o no podia fer, doncs tampoc no vaig voler buscar ni reservar res. I un cop se'm va tirar el temps a sobre, realment els preus eren exagerats, però exagerats. Llavors, clar, de vegades és això, de vegades penso, ostres, si jo les pogués fer a l'hivern, les vacances, m'estalviaria molts diners, eh?
1: Sí, no, no, això està claríssim, i a més aquí hi ha un altre factor, que és que... Això que dèiem dels diners i també del fet de poder planificar una mica les coses, no? Perquè hi ha gent que planifica molt de temps i dius, ai, que exagerat, no, però s'estalvia molts diners. I poso un exemple, dies concrets que va ser com el de l'eclipsi, no? Que la gent doncs ja tenia, bueno, reservar un hotel per la nit abans, com si diguéssim, per poder despertar ja a un lloc on es pogués visualitzar, suposava moltíssims diners, perquè la gent ja ho havia, doncs, en la que s'enteraven que aquell dia anirien buscats, sobretot a la zona més central, no, de l'eclipsi, doncs es van disparar tots els preus dels hotels. Per tant, clar, aquí hi havia molta diferència de qui ho havia investigat molt abans de que es fes més vox populi, diguem, doncs segur que es va estalviar els diners. Jo no descarto, i us ho dic així, començar a mirar. El que passa és que diuen, fa 120 anys que no es veieu ni igual. Bueno, deixa'm mirar si el proper falta menys, perquè si falta menys, igual ja començo a reservar hotels, saps? I faig aquí el negoci, començo a reservar habitacions, con cancelación, i ja d'això dic, no, bueno, si la vol, per un módico precio, se lo dejo, mira, i així faig la jubilació. Però us he de dir, Marta, David, que el moment, per mi l'aconteixement de l'estiu no ha estat l'eclipsi, no ha estat tampoc el que podríem dir el Mundial de Futbol. Per mi hi ha hagut altres moments molt més necessaris que puguem parlar. I parlo, per exemple, de... el moment que es va produir a la Lliga de Béisbol Professional Femenina, on potser mai s'havia cantat un himne d'una manera tan espectacular. Recordem que potser és el mite que tots tenim de cantar, diguem-ne, diferent a l'himne dels Estats Units que s'ha de fer en qualsevol esdeveniment, no? I és de la mítica Agárralo como puedas, la pel·lícula de Naked Gun, quan el Frank Drebin, Leslie Nielsen, fa veure que és Enrico Palazzo, que era un cantant d'òpera, i es troba cada cop i volta, perquè està perseguint a un criminal, i es troba allà al mig i li fan cantar l'himne dels Estats Units davant de tot l'estadi. I aquell moment mític que sona així. Enrico Palazzo lligat, amagat, pobre. I aquí diu, ai, ai, ai.

Sí, aquí, aquí, clar, com que l'estan enfocant a la càmera, tots els que saben qui és, que és el teniente Frank Drebin, doncs clar, ja van detectant que què se fan aquí. I llavors els policies cada cop estan més a prop d'intentar-lo agafar, no? Aquí ja no sap la lletra.

0: Que aquí la gràcia està en que fins i tot els instrumentalistes com que el van acompanyant, no? Les...
1: Sí.
0: Aquí es veia l'Enrico Palazzo que s'estava tirant dels pèls.

0: de que li posessin el seu nom aquesta, aquest crim. Ara, ara. Bueno, meravellosa, i un pensava que aquesta interpretació mai seria superada. Menys aquest estiu, que com dèiem a la presentació del partit final de la Lliga de Béisbol Professional Femenina, una cantant de fa molts anys, de la Motown, crec que era de, bueno, de música així soul i tot això, Martha Reeves, li van demanar que cantés l'himne, això ha passat tal qual, eh? L'himne dels Estats Units.
1: Robin Roberts Stadium, please welcome Martha Reeves.
0: Martha Reeves, endavant.
2: Martha Reeves.
0: Endavant, va, que tenim ganes d'escoltar. Vinga, som-hi.
3: Oh, say can you see by the dawn's early light what

0: streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof.
1: Les del cor no sabien què fer. Ara, ara, va, som-hi, som-hi. Ai, valenta.
0: Oh, say does the Star-Spangled Banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, quina autèntica meravella.
2: Com... Però la lletra se la sabia.
1: La, almenys no va fer el da.
3: Eh? Aquesta senyora cantava com la veïna aquella que tenies tu.
1: Ostres, home, però aquesta havia sigut cantant professional. A veure què passa, que amb els anys doncs es perd, no? La... Un intenta tenir la mateixa força, no? I no hi ha la mateixa, no hi ha el mateix control, no? De la... del que és la capacitat per cantar, no? I això s'entén perfectament, però el que et vull dir és que si ja ho, això no et passa d'un dia per un altre, vull dir que això ja ho podien haver imaginat, i en tot cas, doncs no ho sé, baixar-li una mica el volum i pujar, no? I pujar el volum de les, de les del coro, que
2: ha estat la cantant de Marzán de Vandellas.
1: Imagina't. Doncs les Vandellas aquí l'estaven intentant ajudar, però doncs això, devia tenir bastants anys, 80 molts,
2: 85 pel que estic llegint.
1: Doncs marquen les Vandellas, Les Vandellas en todo lo alto, estaven per escoltar aquesta... Jo crec que ara li sortiran més bolos a aquesta senyora, perquè hi haurà més gent que voldrà escoltar-la en directe. La gent no sabia com posar-se, anaven enfocant a la gent de l'estadi. Saps allò típic que s'estaven aguantant el riure, com quan això, no, en un enterrament o en un lloc que no pots riure, com...
3: Anaven aguantant el tipus perquè si
1: sí, no... Sí. I si us fixeu, just abans d'acabar, que fa com una primera nota alta que no és la que tocava, la gent ja estava per aplaudir, per dir, vale, ja, molt bé, saps? Per fer ja de dir,
3: vinga, va,
1: molt
3: tanca.
1: Bé, sí, ja n'hi ha hagut suficient, no caldria més, no? Però clar, en aquest cas, doncs bé, són les coses que passen. I també s'ha d'entendre que hi ha molt de... anem a dir que es va entendre bastant bé la situació, no? És a dir, que la gent va reaccionar bé d'entendre, escolta, no és que ens hagin pres el pèl, sinó que mira, aquesta dona, pel que sigui, doncs ja no pot cantar com abans, no? I que val la pena que bueno, que li fem aquest homenatge, l'aplaudim i le damos un aplauso. Sí, le damos un aplauso y dejamos que se vaya, no? Que diu aquell mític meme del Torre Iglesias, no? Sobretot. Tu imagina't que algú surt i ara en el descanso va a volver a cantar i no, tothom corrent cap a...
3: al lavabo,
1: a pels hot dogs o el que sigui, perquè clar, no seria... No.

0: seria qüestió. Bueno, us he trobat un d'aquests acudits que circulen per l'internet, els he guardat perquè, clar, dic, mira, això ens farà gràcia al Dimacreus. Escoltem una d'aquestes situacions que són tan de Dimacreus.
1: Doctor, tengo un problema, me tiro pedos, pero no tienen olor.
2: A ver, tírese uno. Sí, hay que operarlo.
1: ¿Del culo?
2: No, de la

0: sempre és necessari. I aquest estiu us he de dir que m'he enganxat a un tipus de petit sketch que fan servir el consell final que donava el He-Man a tots els capítols dels dibuixos animats. Els dibuixos animats al final, doncs, deia, perquè tenien aquesta vocació, diguem-ne, doncs, educativa, no? Els dibuixos animats, a dir, escolta, el bien, no? Sobre el mal, vigilat sempre no sé què, i hi ha gent que ha decidit doblar-lo, aquests consells, dient-nos coses més que potser ens dona el coneixement de l'experiència, no? I a mi m'agraden molt, i clar, com que m'agraden molt, ja el diguem-ne, l'algoritme ja me'ls està mostrant molt. Escoltem un que té a veure amb temes que ens interessen molt aquí a la tertúlia dels Dimacreus.
1: Y recuerda, si cada día dedicas 10 minutos a cagar en el trabajo, a final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. Hasta la próxima.
0: Molt bé. Doncs aquesta seria la... El primer consell que ens donaria el He-Man. Hi ha molta gent que ha de He-Man a la feina. En canvi, hi ha gent que li costa molt, saps? Que no pot fora de casa. Marta, tu també et passa una mica, no, això?
2: Jo fora de casa no puc.
0: Fora de casa no jugues, els partits no, només...
2: No, val. No em pagarien ni un cèntim d'euro.
0: No, els hi surt bé de preu, la Marta, en aquest aspecte. Sí. És tiempo real de juego, sempre que sí. Va...
2: Inclús moltes vegades ni el pipí,
0: No et surt, hi ha un bloqueig.
2: No, perquè segons com veig el panorama...
0: Ja t'entenc, sí.
2: M'espero.
0: No, s'ha de desinfectar primer i no hi ha temps. Clar, en aquest cas, doncs això, hi ha molta gent que bueno, ho fa servir. A veure, hi haurà qui tindrà més necessitat, qui menys,
2: clar,
0: no?
2: Clar, cadascú té la seva, escolta'm, la necessitat, mai millor dit, no?
0: Exactament, té les seves d'això, però que és evident que ha d'haver algú que ho fa ja, que abusa, anem a dir, no?
2: Sí.
0: Del temps permès. Això,
3: però és que
0: digues.
3: Hi ha dues coses, és el temps,
0: sí.
3: L'aigua i el paper.
0: Sí. Bueno, el tema aquest del paper és veritat. Sí.
3: No, però clar, al final és un estalvi,
0: Sí.
3: En tots els sentits.
0: Sí.
2: Totalment
0: sí.
2: D'acord.
0: Sí. O sigui, de tenir una plantilla a l'estil Marta González Peláez o tenir una plantilla de treballadors en plan, me voy un ratito a visitar el senyor Roca, van molts calés de diferència.
2: Jo quan vaig treballar a les Recoletos,
0: sí.
2: Hi havia un dels periodistes que estava a la redacció que a mig de matí
0: ja tenia el
2: despatx obert,
0: val.
2: Pues passava i em deia, me voy a reunir conmigo mismo.
0: Mira que és bonic això, me voy a reunir, i feia...
2: Estava a mitja hora, o més.
0: Aquí és on vaig.
2: Perquè es portava el diari.
0: El diari.
2: Sí, es portava, bueno, el telèfon,
0: molt
2: fi,
0: bé.
2: Tot.
0: És que...
2: Estava allà el temps que... I després la gent no volia entrar, que era de nois, no? Els de nois no volien entrar perquè deia que deixava molt mal olor.
0: Ostres! O sigui, a sobre deixava l'Enrico Palazzo allà, que el deixava sí. que mare
2: meva. Sí, perquè, clar, la neteja la feien el de matinada.
0: Sí.
2: O sigui, quan nosaltres arribàvem estava tot net, clar. Però clar, com que ell anava a mig matí... Pues claro.
0: Aquí hi ha molts subtemes, Primer és que, clar, tu prèviament... aquest perquè ja ho feia habitualment, no? Però prèviament no saps si aquella evacuació serà de les, anem a dir, quasi perfects, és a dir, allò que puf, cau i no es nota res, ni olor, ni quasi ni papers de fer servir, perquè allò és una perfecció, o si serà una retenció complicada, és a dir, si hi hauran efectes secundaris, com anem a dir... alta densitat de, anem a dir, de pudor, si, saps, allò no haurà acabat de fer net, el d'això, si s'ha de fer servir l'escombreta, si s'haurà de gastar molt de paper, si allò s'embussarà... Clar, pot ser un parto complicado, aquest, i no ho saps prèviament. No. Perquè si ho sabessis diries, pues mira, va, vaig que serà un moment. Però clar, sempre fa aquella coseta de dir, ostres, vés a saber si això es complica i què fem, no? Vull dir, clar, que...

0: Jo li vaig dir a l'empresa que feia la neteja, que la feien, ja dic, de matinada,
1: sí.
0: Doncs que si tenien algun tipus d'ambientador, alguna cosa així bastant potent,
1: Val.
0: perquè bueno, passava que hi havia una persona que clar, a mig matí, després la gent no volia, més la gent s'enfadava, i això que hi havia dos, però clar, com que eren dos inodors que eren oberts per sota i per dalt, doncs clar, l'olor sortia igualment.
1: Sí, sí, sí,
0: i després
1: sí.
0: Hi havia una porta que tancava l'altra porta, diguéssim, l'accés a lo que era l'aseo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I la persona que em va atendre, me'n recordo, vaig trucar per telèfon, que em va atendre, em va dir, però bueno, però per què? Què passa? Algo? Les tuberies? Digo, no.
1: No,
0: no. Digo, bueno, són unes tuberies humanes.
1: Sí, són les tuberies, però del que baix sempre
0: que
1: estes hores.
0: Un poco más de la cuenta.
1: Clar, aquí en... Ja et dic, hi ha molts subtemes perquè, per una banda, és aquest individu, deixem-lo amb individu,
0: sí.
1: No farem com en els diaris, David, que se li diu l'adreça, el número de telèfon i tot de la persona.
2: Ah, no, en aquest
1: en qüestió,
2: cas, una mica d'intimitat.
1: Individu, sí.
0: Sí.
1: Doncs no només és que ocupava molt de temps, amb la qual ja, si tu veies que t'entrarien ganes, jo suposo que ja preguntaven a quina hora tens previst anar a reunir-te amb tu mateix, aquesta persona, perquè clar, com t'enganxi l'erupció del Popocatépetl en un moment en què estigués a l'individu en plena reunió, doncs clar, ja només tenies la meitat de possibilitats de poder que l'altre estigués disponible. Per tant, era jugar amb foc en aquells moments. I per una altra banda, i el fet de que suposa molt de temps i suposa que després allò queda inutilitzat. O sigui, perquè deia, no? Aquesta, diguem-ne, aquest regal que deixa en forma de, diguem-ne, de dificultat respiracional, diguem, no? Molt complicat,
0: clar, a més,
1: això.
0: A més, a mi, per exemple, quan després de tornar de la reunió amb si mateix,
1: sí, sí, sí.
0: Quan passava per davant del meu despatx, a mi em donava com una mica de fàstic, perquè tanta estona
1: sí, sí, sí,
0: allà,
1: sí.
0: Ple de...
1: Sí, sí, en l'entorn, diguem. Sí.
0: Home, clar, és sí. Que era una mica... Jo, de veritat, moltes vegades tancava la porta o marxava del despatx.
1: Imagina't.
0: Perquè...
1: Anava deixant un regalim d'olor, sí. Tipus Pepe de Piu, el de la mofeta aquella, saps? Que vull dir, anava deixant,
0: sí.
1: Un rastre. Haguéssiu pogut instal·lar càmeres d'aquelles tèrmiques que haguessin acabat de veure, no? Si allò seguia emanant, després de la seva acció. Aquí hi ha un altre tema, que és aquell diari que s'ha endut a la zona zero, a la zona de la catàstrofe, diguem-ne, de l'erupció del volcà, aquell diari que quan ha acabat diu, té, ja el pots llegir,
0: el tornava a la redacció,
1: a la redacció.
0: Els diaris,
1: clar, clar.
0: I el deixava per allà.
1: Venga.
0: Com que nosaltres tenim els
1: aquí
0: nostres,
1: el
0: meu departament tenim els nostres diaris.
1: Clar.
0: I la gent, no, la gent li donava bastant fàstic perquè feia, es veu que jo com que quan passava que estava al lavabo, estava al fons, doncs, bueno, es quedava tancat i tal, però clar, la gent no volia entrar, després no volia entrar, com ens preguntaven, ha entrat ja fet el Xavi, ha anat a la reunió del lavabo?
1: Ja sabem, bueno, ja sabem més dades de l'individu, bueno,
0: sí.
1: I no diguem el cognom, perquè...
0: Com que hi ha molts Xavis,
1: sí,
0: no diguem
1: exacte.
0: El cognom.
1: Xavi individu, anem a dir-li
0: dir
1: així.
0: Però això no, o sigui, no era correcte, o sigui, no era correcte, al final es van posar una mena de ventilador, saps?
1: Sí.
0: Si l'enxufaves quan estaves allà, doncs es veu que, bueno, desinfectava i, a més, donava una mica de fragància, no?
1: Val, això és important.
0: I ja la cosa es va emitir, però al principi es veu que era horrible, eh? Me recordo que un noi, és que me dan ganes de vomitar,
1: ostres.
0: Que horror!
1: Sí. Ja m'individu havia de ser complicat, el tema.
0: Sí, sí, sí, sí, per això dic que, clar, en un lloc que a més eren pocs, perquè nosaltres el despatx en total érem 14 persones.
1: Déu-n'hi-do, 14, però bueno.
0: Ja, bueno,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Vull dir, i a més moltes vegades ho estava, perquè ja saps que molta gent estava fent entrevistes, coses,
1: sí,
0: i venien,
1: sí, sí.
0: No venien cada dia i un horari, sinó que els de cada dia érem pues, uns 8 o així, no? Però clar, era majoria nois, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I clar...

0: No, no, i
1: No,
0: quan
1: no volia,
0: ningú...
1: no, no, deia, no. I a més, quan anava a la reunió, a vegades em venien a mi, perquè jo anava a esmorzar amb un d'ells, i em deia, vamos a desayunar, Marta.
0: Sí. Ha
1: Aprovechemos.
0: llegado el momento de desayunar i de fugir de la zona zero, de la catàstrofe, per evitar possibles conseqüències. No, no, si s'entén perfectíssimament.
1: Jo no vaig entrar mai, quan va començar a treballar ell, no vaig entrar mai al lavabo dels nois, mai.
0: Sí, no, no.
1: Dic, abans vaig al... Si tinc una necessitat urgent,
0: no, abans agafes
1: vaig al bar de baix.
0: El bar de baix, o si fa falta, la Marta agafa un taxi, torna fins a casa, fa les seves d'allò i torna. Vull dir, perquè és complicat, lo de tocar mármol aliè, no? Tocar doctor Roca aliè és complicat. Fem una petita pausa, digues, David.
2: I després us explico una anècdota de la... no meva, sinó de la meva germana.
0: Oh, fantàstic. Doncs fem una pausa a l'estil senyor Xavi Individuo i tornem perquè seguim fent nits de ràdio, seguim fent Dimecreus amb l'anècdota que ens ha d'explicar el David Morales. Fins ara mateix.